0: seran l'ex número 3 del partit, Santos Ferdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Brussel·les suggereix a Espanya que elimini l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. La Comissió Europea assegura que els treballadors espanyols amb l'IRPF han sostingut pràcticament sols l'augment de la càrrega fiscal dels últims anys.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa prevista pel 12 de juny. La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de 135 dòlars per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situarà al voltant de 1,75 bilions de dòlars. Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers.
0: L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
2: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
0: L'estudi també destaca que 3CAT és percebuda com la principal referència informativa del país.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
0: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
0: El torneig de tenis del Roland Garros en els dobles masculins, la parella granollers Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, el quadre masculí s'ha classificat per a semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran per buscar un lloc a la final. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant la russa Diana Schneider. També passa a semis la polonesa Maja Kwalinska.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
11: Estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
12: Les coses han de durar un minut.
11: Exacte. I no en sabem més.
12: Sí que algun cop ho hem parlat...
11: Hem parlat. Sí. Fer un...
4: Va, Mercè, parla a tele. Boníssims, eh? Vidres a la sang, eh?
12: Vidres a la sang.
13: Mitra molt forta, eh? Uns mites.
12: Mites
13: de la música.
12: Metall fan aquests?
13: Metall.
12: Metall. Metall.
14: Metall sona millor.
13: I parlarem de la caixa forta.
14: Parlem-ne.
13: Parlem-ne de la caixa forta.
12: Que arriba el jefe.
15: Déu vos guard.
16: I visca el Guàrdia!

0: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
1: Collons d'egipcis.
2: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
0: Noi, mira, van fer molta feina.
2: Sí, ja ho veig.
0: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
2: Jo sí.
0: Ah, sí? I què hi guardes?
2: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
0: Ah, sí? I tu, Fel, et tens?
3: Sí.
0: I què hi guardes, tu?
3: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
0: On hi ha els teus estalvis?
3: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
0: I la clau de la teva?
3: La clau de la meva, la tella amb una caixa forta, vaig al graig.
2: Sí, vaig.
4: No? No és la mateixa, no?
3: No, perquè ell té tres caixes fortes i jo quatre.
4: Ah.
3: Ha de ser en part. Hi ha un moment que hi ha una que...
0: Els romans van perfeccionar la caixa forta. A les cases importants, la caixa forta era de ferro i es col·locava a l'entrada, a la vista de tothom.
5: Mm. O les pavilats tampoc eren els romans, posant noia a la vista de tothom.
0: A veure, també si està a la vista de tothom, és més fàcil que et robin i que no et vegi ningú, diguéssim. Llavors, també és veritat que normalment al costat de la caixa hi havia un esclau que la custodiava les 24 hores.
4: Ah, mira, una feina entretinguda.
0: Sí, avorridor.
4: 24 hores.
0: Avorridor. Arcarius, li deien, a l'encarregat de vigilar la caixa forta.
2: Ara, has de tenir molts calés a dins la caixa per tenir un paio vigilant-la tot el dia.
0: Sí. A veure, era un esclau, eh? Pel que tinc entès, cobraven molt poc els esclaus. Fins on... Vinga. Durant tota l'edat mitjana, les caixes van anar evolucionant, però el salt important es fa al segle XIX, sobretot després del gran incendi de Chicago el 1871.
2: Que ja me'n recordo.
0: Van parlar en aquest programa.
4: Ho vam cremar tot.
2: Jo anava ben borratxo en aquest programa.
0: Doncs en aquell incendi s'estén l'ús de caixes ignífugues i més resistents perquè, bueno, moltes empreses van veure com els seus estalvis i milers de documents quedaven reduïts a cendres. Es va cremar tot. A mi el que em té més fascinat és la caixa forta aquesta dels hotels. Us prometo, no conec ningú.
3: No, és veritat.
0: Que allò qui ho fa servir, allò. Allò per què serveix? Què hi fots allà dins?
4: Home, les joies.
0: Les joies.
4: Home, i el rellotge aquell que t'has comprat de 150.000 euros el poses allà dintre?
0: Allà, i cada vegada que has de mirar l'hora has d'anar a obrir la caixa. És molt poc pràctic,
4: sí,
0: trobo.
4: Sí, és poc pràctic. Hòstia. Sí, sí, però si portes calés en efectiu per les vacances, els fots allà dintre.
0: Ja.
3: La cocaïna.
0: La cocaïna.
4: També.
0: Quines vacances feu vosaltres?
2: No, però els hotels aquests, hi ha a vegades hotels que hi van aquests homes trajats, que van per feina.
0: Sí, que és veritat.
4: Que no només treballen.
0: Tots els del Mòbil o el Congrés.
2: Ah, no. No em sortia el nom a mi.
0: Aquests sí que fan servir la caixa forta. I el Bernús també.
5: També, sí. Per anar a l'espa.
0: Sí, i per tapar la prostituta de luxe. Sí.
2: S'han de tapar?
0: És un detall.
4: Sí, la creus de passejar pel passadís.
0: És un detall.
2: Val.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera.
1: Va, que estàs content avui, eh?
2: És que, mira, em volia posar dret i ho faré. Avui em poso dempeus.
0: Per fer la presentació...
2: Sé que la meva posició no canvia gaire, però estic dret, que la gent ho sàpiga.
0: Sí, perquè de seure en el tamboret a estar dret ha variat 3 centímetres.
2: Sí, feia dies que esperava aquest moment, així que ara no em vinguis aquí.
0: No. L'Arnau Tordera està especialment content avui. Boig conegut o savi per conèixer?
2: Bojos coneguts. Un grup de Terrassa que va apostar per fer metall en català. Però no només això, sinó que també van arriscar-se a barrejar aquest estil de música amb la poesia. És a dir que, en efecte, són bojos de veritat. Però són bojos que han demostrat que en català es pot fer tot allò que et vulguis proposar.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Vidres a la Sang! Oh! Eloi, Albert, poseu-vos còmodes. Què heu menjat avui per esmorzar?
3: Pa amb tomàquet i fuet.
0: Pa amb tomàquet i fuet.
4: Ah, jo també.
0: Mira, és un esmorzar metalero.
4: Sí, sí, entrepà.
3: Segurament, sí.
0: Escolta, feu metal, metall, com se n'ha de dir d'això?
3: Metall.
0: Metall, eh?
3: Metall, sí. Metall. A casa nostra, metall.
0: I és el gènere concret que feu, metall? Es pot definir així?
3: Nosaltres ens autodefinim com veritable negre metall mort.
0: Veritable negre metall mort. És una etiqueta... Bueno,
3: una mica pretensiós.
0: El hashtag però... és complicat.
3: Sí,
0: però és bueno, llarg.
5: Tan contents a casa.
4: Sí. És tot molt complicat.
3: Molt cofois.
0: Bé, si els oients de Catalunya Ràdio i 3CAT no és que no sé si estan preparats per aquest moment, perquè...
5: Noi.
0: És gros, el que sonarà ara.
5: Va.
0: Fem-ho ràpid, traiem-ho de sobre. Així sona Vidres a la Sang amb Màrtirs.

0: podria patrocinar Joanola.
1: Totalment.
0: Hosti, no.
1: De fet, és l'esponsor somiat.
0: Tu, Eloi, ets el cantant. No et casques la veu?
1: Bé, és veritat que sí que és una tècnica exigent, però si la saps dominar d'alguna manera, doncs no té per què haver-hi cap problema. De fet, per mi és molt més exigent cantar amb veu natural.
0: Sí.
1: I molt més amb molt més factor de risc
0: de
1: patir algun tipus de lesió.
0: Ostres. Sí. Vosaltres sou de Terrassa, com arrenca aquest grup? Com us coneixeu? Quina relació hi ha entre vosaltres? Éreu amics? Sou cosins?
2: Va, jo anava a l'escola amb el seu germà.
0: Sí.
2: I això que vas a jugar a casa del teu amic,
0: del teu amic, sí.
2: I et trobes un... Bueno, un paio amb unes rastes,
0: duia rastes,
1: sí. Duia rastes,
0: eh?
1: Sí, bueno,
0: mira. Ara portes el mateix pentinat que jo, perquè la gent es passa la idea.
1: Així ha acabat la cosa.
2: Mm-hmm. I res, bueno, així ens vam conèixer, no?
1: Sí.
2: Ja, però bueno, clar, fins que no va començar el grup van passar uns quants anys.
1: Mm. Sí, aleshores ell... me'n recordo que quan jo tenia alguns grups en els que cantava, ell ja començava a tocar la guitarra i vaig veure-li maneres molt importants i quan, bé, doncs quan vàrem fundar Vidres a la Sang amb el nostre primer bateria, vaig pensar en l'Albert perquè sabia que era un bon guitarra que podia realment
0: i tu, Albert,
1: donar un salt qualitatiu.
0: Mantens relació amb l'amic original, amb el seu germà, us veieu?
2: Sí, clar. Sí.
0: No, dic, igual el germà s'ha que...
2: No, el germà, home, clar, de tota la vida, és un gran amic.
1: És molt més amic de...
2: El Damià, té nom.
1: Del meu germà, que no...
0: Damià.
2: Es diu Damià, té nom.
0: I per què el metal? Perquè em sap greu la pregunta, perquè a la gent que fa pop no els hi preguntem, no? Però per què?
1: Bé, de fet, estem més cansats de respondre el per què metal en català.
0: Ah.
1: Però per què metal? Doncs jo diria que la música metal, almenys a nivell personal, obeeix una mica a les ferides que un va agafant al llarg de la vida i que les integra, i que és un vehicle en el qual doncs poder expressar totes les emocions més fortes sense fer mal a ningú.
0: I per què metal en català?
1: Aquesta no te la penso respondre.
0: No, perquè és evident.
1: Sí, és
2: per què no?
1: Exacte.
0: Sí, evidentment.
1: Primer, per què no? I l'altre, doncs, perquè creiem que és la manera més honesta d'expressar-nos artísticament mitjançant la llengua que millor ens representa i que millor dominem.
0: Quina relació teníeu amb Miquel Martí Pol? Perquè el grup es diu Vidres a la Sang, que és una expressió que feia servir Miquel Martí Pol per definir la seva malaltia.
1: Correcte.
0: D'on us ve aquesta dèria per Miquel Martí Pol?
1: Bé, doncs perquè al principi, en la decisió d'aprendre català, ens veiem una mica cohibits perquè no teníem referents com per agafar-nos i pensar si era realment una bona idea. I...
0: S'han traït, no? Hi havia aquest
1: país. Sí, però esclar, practiquen un tipus de música molt més suau que el que fem nosaltres.
0: I tant.
3: Els he dit suau i t'han traït, eh?
0: Sí. Home, tu els sents amb ells?
3: Sí, no.
4: Hi ha hagut un senyor al públic que quan ha sonat se li han obert uns ulls com taronges, sí. Però després ha cedit a la música, se li ha començat a bellugar el peu.
0: Veus?
4: I després el cap, saps?
0: Bé.
1: Doncs això, Martí Pol, el tema és que quan el meu pare va morir, bé, durant el procés de dol, un dia casualment em vaig trobar amb un poema que estava penjat a casa de ma mare.
0: Penjat a casa de ta mare?
1: Sí, ma mare penja poemes.
0: Ah, sí?
1: A vegades, sí, per
0: repartits
1: casa.
0: Per casa?
1: Repartits per casa.
0: Hosti,
1: sí.
0: Quina pràctica tan...
3: Mira, noi, cada casa és un món, eh?
0: Està bé.
3: Sí.
0: Me l'apunto, aquest.
3: Està bé.
0: Home, millor això que no pas un pòster de David Bisbal.
1: Per exemple. I hi havia aquest poema, El més dur sempre guanya, que és un poema que em va colpir, em va ajudar també a racionalitzar l'absència del meu pare, i a partir d'aquí em vaig començar a interessar també per tot el llegat poètic de Martí Pol, sobretot de la tercera etapa, quan contrau la malaltia.
0: És una barreja curiosa, Metall i Miquel Martí Pol. De fet, heu dedicat, heu musicat diferents poemes de Miquel Martí Pol. M'agradaria fer un experiment, que és que l'Arnau ens llegeixi un fragment de Miquel Martí Pol i després sentirem com l'han musicat la gent de Vidres a la Sang. Arnau, sisplau.
5: Miraré de no tornar-me a perdre, ara que tinc els ulls i els llavis nets per contemplar i assaborir plàcidament la vida.
0: Vidres a la Sang.

0: Déu-n'hi-do.
1: Sona diferent que sí. Quan, quan li llegeixes a Miquel Martí Pol, no t'ho imagines així d'entrada.
2: Està bé.
1: Està bé, està molt bé. Naixeu el 2002, Miquel Martí Pol mor el 2003. Mm-hmm. No sé si el veu conèixer, veu poder-hi...
3: Personalment no. Però vaig anar al seu enterrament.
1: Mira, i ell ho coneixia de vosaltres, sabia del projecte?
3: No. Però la seva dona la vàrem conèixer. Perquè ells aleshores, quan vàrem començar a ser un pèl, entre cometes, més coneguts, vaig tenir un petit contenciós amb l'ESGAE.
1: Mira.
3: Per temes...
2: Sempre està bé.
1: L'ESGAE.
4: Sempre són els mateixos.
2: Sempre està bé.
1: Però què ha de fer l'ESGAE amb en Miquel Martí Pol?
4: Ells a l'acabeu fer alguna cosa escrit.
3: El tema... veure que havíem utilitzat els seus poemes. Bé, doncs jo no vaig voler-hi tenir tractes. Me'n vaig anar a Roda de Ter. Me'n vaig espavilar per conèixer la seva dona, exposar-li el tema... demanar-li una autorització i molt amablement em va regalar un parell de llibres, em va ensenyar el despatx on escrivia la seva obra.
1: Que xulo.
3: I me'n vaig anar molt, molt content.
1: Creus que li hauria agradat Vidres a la Sang a Miquel Martí Pol?
3: Musicalment segur que no.
1: No ho sabem, jo.
3: No sabem.
1: Mai, no sé quins gustos
3: mai se sap,
1: no
3: però bueno, està clar que és una música que bueno, no es correspon a la seva època i quan no has escoltat mai una música així és molt xocant i molt...
1: Sempre
3: pot ser desagradable.
1: Sempre relacionem el metall a coses dures, no? Sí. I aquesta intensitat, però també es deu poder parlar de... No sé si és un prejudici, simplement, això.
3: Ho és, absolutament. Es pot parlar absolutament de tot en el metall.
1: Cançons d'amor, cançons romàntiques.
3: Per què no? Jo crec que les millors balades que s'han fet a la història venen del metall.
5: Totalment.
3: Per mi el metall no és res més que l'exageració de les emocions.
1: Es nota que l'Albert és el guitarra, perquè està aquí contemplant l'entrevista.
2: Jo m'he pensat el baixista.
1: El baixista.
3: Perdó.
1: Alguna cosa a afegir, Albert?
6: No.
1: Què expliqueu a les lletres de Vidres a la Sang?
2: És que sí, clar, pregunta-li sobre acords.
1: És que no sé jo d'acords de guitarra, tampoc.
6: Sí, que ens sap de parlar. Jo faig una altra cosa.
1: Tu toques la guitarra.
6: Tina, doncs vinc.
2: Que esmorzarem.
6: Home, hem de tocar la guitarra.
1: Després heu de tocar aquí en directe amb l'Arnau i la Laia, llavors necessitem... Hi has de ser, Albert, també. Escolta, hi has de ser. Bastant Damià podia haver vingut, el germà. Us dediqueu exclusivament a la música a dia d'avui o teniu altres feines?
6: No, bueno, jo de la música del grup no vivim, evidentment.
1: Però... No es pot viure del metall en català.
6: No.
1: Costa,
6: no. Crec que no. Almenys nosaltres
2: segurament no.
1: Bueno, no soneu normalment. Això té una explicació, també, o no? Perquè és un gènere que no sona normalment a les ràdios, no?
6: Sí, és cultural, no? Vull dir, aquest... A altres països està més normalitzada, sí? Aquesta música. Sí.
2: Joan,
6: això diuen, tampoc...
2: En Vives, a les 7 del matí, de 7 a 8, a Catalunya Música, podria posar això.
6: Clar. Sí, la gent espavilaria una mica, poder, no?
1: Despertes de cop, eh?
2: Collons,
4: no faria falta el cafè, ja.
2: Li hem de dir.
1: Digues.
6: No, dono classes de guitarra, soc professor de guitarra.
1: Professor de guitarra. Sí. I tu, Eloi?
3: I jo em dedico a la producció musical, tinc un estudi de gravació.
1: Ah, molt bé. Bueno, està relacionat en el món de la música,
3: sí,
1: en els dos casos, també.
3: Sí.
1: El vostre últim disc es diu Virtut del desencís, té 6 cançons. La més llarga dura 9 minuts i 16 segons.
2: És un rato.
1: És una dada sorprenent, sí. Però la més sorprenent encara és que la més curta dura 5 minuts 58 segons.
5: La curta, eh?
4: Jo he pensat 6 cançons, és poc collons amb el que dura.
1: No, clar.
4: Sí.
1: Us costa resumir o...?
3: Absolutament. Sens dubte, no estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
1: Les coses han de durar un minut.
3: Exacte. I no en sabem més.
6: Sí que algun cop ho hem parlat.
3: Hem parlat, sí.
6: Ens agradaria poder fer algun tema curt, però se'ns allarguen.
3: Se'ns allarguen. Sí, no, se'ns allarguen. Som una mica plasta.
2: Va, doncs
3: sí.
2: Jo ho trobo bé.
1: Està bé.
2: Sí. Quan tothom m'ha de ser curt, vosaltres llargs.
1: Sí, home, sí.
2: Clar,
3: exacte.
1: Sí. En aquest últim disc també teniu una cançó que es diu Màrtirs, amb la que feu una denúncia sobre com està el món a dia d'avui.
2: Collons, s'ha de durar mitja hora llarga.
1: Sí.
3: Sí. De fet, vam fer una radiofórmula de 7 minuts, però sí, originalment havia de... Encara l'hauríem d'estar component.
2: I tant.
1: És una mica parla dels pobles oprimits, no?, per la guerra. Hi ha alguna cosa que us posi especialment... de mala llet en aquest sentit?
3: Ostres, necessitaríem una mica més d'espai de programa, sí. Però sí, en general, sobretot un tema que sempre m'ha agradat denunciar és la prepotència del món occidental respecte
1: a la resta del món.
3: I bueno, ho he posat de manifest en textes com Els vents bufen a favor o Màrtirs, que és una mica més d'actualitat amb tot el conflicte, bueno, conflicte amb tot el tema de la guerra.
1: Conflictes, en plural.
3: Sí, deixem-ho. Sí.
1: Hi ha una cosa que em fa certa gràcia, i és que vau aparèixer en un lloc on poca gent es podia imaginar, no sé ni si vosaltres mateixos. Mireu-me aquest vídeo, mireu això.
0: Mai en aquest Parlament, que reivindica el metal català. I els aconsello, els recomano a tots vostès que escoltin Crísics, Ciroll, i si els agrada Miquel Martí i Pol, escoltin Vidres a la Sang. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
4: Mira tu, carai.
1: Josep Maria Jové, el Parlament de Catalunya, anomenava durant... Això és el discurs d'investidura de Salvador Illa.
2: Així estan les coses, eh? Un Javi declarat.
1: Sí, sí. Us van pujar les reproduccions després d'això, els fans...
3: Sí, déu-n'hi-do.
1: Sí,
3: va tenir, però va ser un petit moment bombolla esporàdic en el qual...
6: 10 minuts.
3: Sí, gent que ens va descobrir, però que evidentment estan de pas. No els va servir, crec jo, per aprofundir en l'obra o dedicar-nos més de 2 minuts.
1: Estàveu avisats que passaria això o us va sorprendre?
3: No, això sí, ens ho vam trobar.
6: No, ni idea. Vull dir, bueno, sí que per Twitter jo havia vist que ell havia compartit alguna cançó nostra de Martí Pol alguna vegada. I després, clar, de cop i volta estàs a casa i veus el WhatsApp i parlen de vosaltres al
1: Parlament. A mi també m'han arribat algun d'aquests.
2: Però no pas elogiant.
1: No, normalment no.
6: I res, era com, hòstia, jo què sé, poder Zia, no? O m'estan prenent el pèl.
3: Sí,
6: clar,
3: sí.
6: Vull dir... Bueno, total.
1: No, està bé. Quanta vida li queda, Vidres a la Sang? Teniu ganes de seguir molts anys fent metall?
3: Home, el metall...
1: Desgasta.
3: Desgasta. I la vida encara més. Així que, bueno... Tenim una certa edat, també. I el que és segur és que estem més a prop del final que del principi.
2: Oi.
1: Però seguiu en marxa.
3: Però de moment seguim.
2: Com
3: seguim
2: està?
3: I mentre tinguem forces, ganes i idees i creiem en tot el que fem, seguirem.
6: Clar, vull dir, tampoc estem lligats a...
3: Exacte.
6: A cap discogràfica. I ens estan exigint ningú, i sí que anem amb el, no sé...
1: Us ho manegueu a la vostra manera. Molt bé. Què teniu ara mateix entre mans?
6: Bueno, estem fent cançons per fer un altre disc.
1: Molt bé. Calendari?
6: No en tenim, és que aquest és el tema. A vegades no és gaire...
1: No, perquè, hòstia, són cançons de 9 minuts, clar, necessites també...
4: Calendari no ho pots tenir, no pots fer 9 minuts.
1: No. Paciència.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Era!
1: La paraula d'avui és pujall. Pujall, sinònim de pujada, indret per on puja algú o alguna cosa.
2: Diuen que van anar a caminar amb el seu pare per aquell pujall. I un cop a dalt, el fill va fotre empenta el pare i el va matar. Diuen.
1: Bé, pujall, expressió que es diu quan se't repeteix l'all amb el que s'ha cuinat algun plat que t'acabes de menjar.
4: Sempre que em menjo el conill de la meva sogra...
1: Per favor,
4: Xuri, ja. Em va venint el pujall tota la tarda. No sé pas què hi tira.
1: O C, pujall, sinònim de llogaret, població petita situada al mig d'una muntanya al qual només es pot accedir a través d'un únic camí.
9: Ai, la meva il·lusió és jubilar-me, anar-me'n a viure un pujall de la muntanya i tenir un nòvio 20 anys més jove que m'ho faci tot.
1: A, B o C?
3: Jo intuïtivament diria la C, però no.
1: La C, eh?
3: Sí.
1: Sí.
6: Vinga, va.
1: Doncs no. És la A.
3: És la A.
1: Pujall, una pujada, un indret per on puja algú o alguna cosa. Ens sap greu, però sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Ostres. Avui dedicam el capítol a la caixa forta.
9: Parlem de la caixa forta. Una caixa forta, abans de posar-se al mercat, s'ha de certificar. S'han de passar diferents graus de seguretat.
1: Sí,
9: no?
1: Home, clar.
9: Una classificació que s'atorga a cada caixa després de passar una sèrie de proves de resistència. No? Les més segures del món, evidentment, pertanyen als bancs, als governs, que és on hi guarden les reserves d'or, sí, i de diners. La més bèstia que hi ha, segurament...
1: La de Catalunya, la de Catalunya, segur.
9: No, no.
1: La de la Generalitat de Catalunya.
9: No. Els Estats Units.
1: Ah, esclar.
9: Fornox. Sona?
8: Fornox. Li posen nom i tot, eh? Si té nom la caixa forta vol dir que és seriós, això.
1: Hi ha guita dintre, hi ha pasta, eh?
9: Hi ha molta pastota.
8: Guita.
9: La Fornox és una base militar ubicada a Kentucky de 44.000 hectàrees.
4: Hòstia, això són 44.000 camps de futbol, eh?
1: Molt gros, això.
9: Tu t'ho comptes en camps de futbol,
4: tu, eh? Pots organitzar un torneig, tio, que no s'acabi mai més.
9: Allà hi ha una caixa forta plena de lingots d'or apilats en prestatges, però és molts lingots, un és sobre l'altre, saps?
1: Bim, bam.
9: Tots tancats darrere d'una porta blindada que pesa més de 20 tones.
2: Hòstia. 20 tones, eh, una porta?
9: Què et sembla?
2: Has de fotre un gasto de 601 per les frontisses.
1: Sí.
9: I com a mètode de seguretat heu de saber que no hi ha ningú que sàpiga la combinació sencera.
1: Què vols dir?
9: Vull dir que se n'aprenen un tros cada un, no? Sí, i està repartit i ningú la sap sencera.
1: Molt perillós, això, eh? Hòstia, si te n'oblides, si un senyor...
4: T'imagines? Tots els dies anem aquell número cap, eh?
1: Hòstia, l'època que hi havia en Joe Biden devien patir com beneits. Apúnteselo en un papel, por favor.
4: En tenim més temps tancada, aquella caixa forca.
2: En castellà li deien en Biden?
1: En Biden, sí.
9: Als Estats Units es parla molt, en castellà.
4: La seva mare és de Toledo. La mare d'en Biden.
2: La mare de Toledo?
1: Sí, sí. I el pare de Terrassa, com el...
4: Sí.
2: En Joan Biden és un xernego?
1: Podria ser. Escolta, en teniu de caixa forta?
10: Nosaltres,
2: sí. De metall.
8: S'ho fes una mica.
1: Sí. Són de metall, les caixes fortes. Sí. Podríeu tenir-ne, de caixa forta?
10: Podríem tenir-ne.
1: D'aquí no sé quin té, l'Arnau poder tornar-ho.
2: Sí. Ara no t'ho creuràs. Amb enfeixades
9: en teníem. Ell sempre diu que sí.
2: Amb enfeixades en teníem.
9: Ara
2: de veritat, sí, en tinc
1: una. Tu en tens una?
9: Sí. I què hi poses?
2: La clau de la caixa forta de Txuriga.
1: És que no diu mai res, no diu mai res.
4: Nosaltres també hem tingut una.
2: També
4: hem tingut una compartida, de veritat, amb un banc, fa molts anys,
9: i cadascú
4: tenia diners. En aquella època...
2: Menys una persona que hi posava una altra cosa.
4: I anaves allà, obries, jo a vegades anava a buscar, obria la caixa fort i m'hi trobava mitjons.
1: En Xuriguera?
4: Sí.
2: I anava a cardar els mitjons bruts a dins de la caixa fort.
1: Però això el banc Sabadell?
2: Sí. Hòstia, em feia molt de riure.
1: Jo me'n recordo el meu pare, aquesta imatge, al Banc Sabadell de Vic, quan era petit l'anava a acompanyar, i baixaves unes escales, hi havia tot de caixes fortes, i havien de ser dues claus. Exacte. La que portaves tu i la que portava
4: el senyor. Primer t'obrien allà, i llavors et deixaven entrar.
1: I llavors entre els dos ficaven les claus alhora i s'obria la caixa forta.
2: Ben igual.
1: Però tu sol no podies obrir-la.
4: No.
1: Havia d'haver-hi el senyor del Banc Sabadell.
2: Doncs ell cardava els mitjons a dintre.
4: El del Sabadell, quan el dia de veure que posava agullada i veus aquí em feix de bitllets, eren mitjons.
1: I eren mitjons, eh? Déu senyor, Xuriguera, Déu senyor. Vidres a la sang, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença. No marxareu, però sense veure-us aquí en directe, que en tenim moltes ganes, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Vidres a la sang, que ens interpretaran Sempre és incert.

tu mateix. En què pots? Lentament.

a l'imperi dels cops de vent sobtats i les marees que n'esborren els límits. Giravolten els astres immutables per l'espai

0: les coses tan humilment que en totes se't reveli.
1: Sempre és incert.
0: La inalterable i fonda placidesa de

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.

0: Purple Rain, aquesta de la seva nau.
1: Ei, ostres.
2: Has d'anar borratxo, per gran pronunciar gran el títol.
0: Purple Rain.
2: Purple Rain.
1: Això, sí, en efecte, és Purple Rain, de Prince. Una peça que el músic estatunidenc va publicar l'any 1984.
0: Mira.
1: Prince era tan gelós de la seva obra que va adquirir una caixa forta de gairebé 3 tones, una Mosler American Century.
0: 3 tones són moltes, són molts de quilos, 3.000 quilos, això.
2: Com s'ho porten, això,
1: clar? Tenia, home, a veure, aquest tio tenia algun caler.
2: Sí, no,
1: clar. Uns home, tècnics, sí.
3: I molts mitjons també teníeu.
1: Molts mitjons. No només hi guardava mitjons, sinó que també hi posava diverses creacions perquè ningú li pogués robar. Hi guardava cintes, gravacions, vídeos i material inèdit. Quan va morir, els familiars van descobrir que tenia aquesta caixa forta, però també van adonar-se d'una curiositat. Després de contactar amb un especialista i que aquest pogués obrir la caixa forta, van adonar-se que els documents que hi havia eren relativament antics. El tema és que en Prince havia oblidat la paraula, la combinació per obrir la caixa forta i ja no la feies aquí.
0: Oh, això encara és pitjor. Si crees una cançó que és boníssima, la fots a la caixa forta i t'oblides de la combinació.
1: Correcte. En tot cas, bé, és el mateix que us passa a vosaltres amb la

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: porto la Cendra, que és una gos d'atura català.
1: Viva,
0: és...
1: És viva, es diu Cendra, però no Cendra. Està viva la gossa.
0: Exacte, no us porto les cendres d'un gos, sinó que us porto un gos que es diu Cendra.
2: El que em faltava, ja.
0: L'ordre dels factors, sí, el té del producte.
1: En aquest cas, sí.
0: És de Santa Maria de Palautordera i la seva responsable és la Montse.
1: La Montse.
0: Veiem-la.
1: Mira, oh, que maca aquesta gossa.
0: Aquesta és la Cendra, no la Montse.
3: Color de Cendra.
1: Color de Cendra.
0: És molt bonica.
3: Són molt bonics, eh, els d'atura catalans.
1: Sí, el passa que sempre sembla que vagin bruts, una mica.
0: Són brutots, però és que aquesta és especialment brutota.
3: Ah, sí?
0: Us ho explico. Primer, les coses bones. És fidel, és afable, és bonassa, però sí que és molt porca.
1: Molt
0: es veu que és molt porca. Li agrada banyar-se als vessants.
1: Cuidado, Mercè, que al costat d'en Xuriguera acabaràs com ell, eh?
0: Ai, sí, cada vegada m'assemblo més, eh?
3: Home, però com si fos una cosa dolenta.
0: No, però...
1: La Mercè, allà com si fos ahir, no li havia sentit dir mai... És des que està aquí que fa això, eh?
0: Allà em diuen afluixa, afluixa. Que cardes, cony, és igual. Li agrada banyar-se als vessals i revolcar-se pels camps plens de fem.
1: Que sí, que sí.
0: Eh? I un dia es va fotre dintre un vessal de quitrà, que no sé on el van a trobar.
1: Devien estar enquitrenant,
0: Doncs això, i es va quedar negre durant dies.
3: Tu diràs, home, és perillós això.
1: Sí, cuidado.
4: Avui tornem a passejar per la ciutat de Constantinople, ja que fa unes setmanes hi vàrem deixar en Roger Pontblum, també anomenat Roger de Flor, a càrrec de 4.000 almogàvers aragonesos i catalans.
1: Home, que la van liar perdíssima.
4: Sí, una mica sí. En aquest nou passeig coneixerem més aventures i desventures d'aquesta tropa tan curiosa.
1: Avui passegem el gos per Constantinople, any 1303. L'últim cop que vam ser a Constantinople, el passeig va ser bastant mogut. Aquell dia anàvem amb en Bonjo, un altre gos d'atura català i barreja de Rottweiler. L'entrada dels almogàvers a la ciutat havia de ser una festa, però es va convertir en un bany de sang. Recordem que 4.000 almogàvers havien travessat el Mediterrani per defensar Constantinople dels musulmans. Però durant la primera nit, la primera, els mercenaris catalans van provocar la massacre dels genovesos.
5: Van així.
1: 3.000 genovesos es van carregar en una nit, els catalans, tu.
5: Ai, que et recordo un narrador que van ser ells els primers que em van insultar a mi, eh?
0: Vaja, hòstia, jo me'n recordo perfectament,
5: Mira-la.
0: O sigui, en aquest pobre home...
5: A mi,
0: Li van dir que era un geperut.
5: Sí,
1: ja me'n recordo.
0: Bueno, sí que ho és, però no passa res. No, hi ha coses que te les has de callar, tu. Sí,
5: exacte.
1: El que no sé si...
5: A mi com a persona sensible, encara que el mugava, em va tocar l'ànima.
0: Escolta, que tenim uns sentiments, eh?
5: Tenim unes coses,
1: no sé si això justifica que matéssiu 3.000 persones.
5: Bueno,
0: un bon dia el té tothom.
1: Mentre es produeix la matança de genovesos, al cap dels almogàvers, en Roger de Flor està celebrant un sopar de gala amb l'emperador. L'endemà al matí, mentre la gent de Constantinople recull cadàvers per tot arreu, en Roger es compromet a tenir els seus homes a ratlla.
6: A veure, sí que és veritat que hem començat amb mal peu, però s'asseguro que a partir d'ara es portaran bé.
5: Sí,
6: són bona gent. No hi ha maldat.
5: Que sí, Bernat de Flor.
6: Són dolents.
1: Roger, es diu.
0: Roger.
5: No, de veritat que només matarem serraïns i prou.
1: I prou,
5: Només, de veritat,
6: Geperut, porta't bé,
0: No li diguis geperut. Sóc
6: el seu jefe,
1: No li diguis, no li diguis.
6: Ell en diu Bernat per provocar.
5: No.
0: Jo no li diria geperut.
5: No me'n recordo. Com és, Bernat?
1: Roger.
6: Gep a què?
5: Roger de Flor.
1: No li diguis geperut, no li diguis.
6: No li digui Bernat,
1: A l'emperador Andrònic no li queda més remei.
5: Andrònic?
1: Andrònic.
5: Ah, sí, l'emperador.
1: És l'emperador.
5: L'emperador és l'Arnau.
1: No li queda més remei que creure's el pacte aquest que li ofereix en Roger de Flor, que diu que mantindrà els seus homes a ratlla, no? Els almogàvers són l'única esperança per aturar l'avanç de l'islam.
4: Faci el favor d'organitzar les tropes i posar-se en marxa.
1: Ho faran, ho faran. Després de posar una mica d'ordre, en Roger ho disposa tot per començar la missió. No només vol defensar Constantinople, sinó que vol començar la reconquesta del

0: Territori perdut.
1: Bueno, que no sou Mugàvers, entren en combat, ja veureu que no ha valgut la pena.
0: Sí.
1: Mireu, bravo, bravo, bravo.
0: La gran companyia Almugàver es posa en marxa i abandona la ciutat. Com que la Cendra és un gos d'atura català, ens deixen acompanyar-los.
2: Esclar que sí.
0: Aquests només volen veure catalans.
2: I és brutot, també.
0: Com els Almugàvers.
2: A mi no m'ho diguis, això, eh?
0: Eh?
2: M'has dit brutot?
0: T'ho has dit tu mateix, que eres brutot.
3: Ah. Acabarem malament, en narrador.
1: Una pell molt fina teniu vosaltres, yeah. Dos m'agaguts.
3: No, és que tenim un pronto.
2: I la pell com de la gana.
0: Sí que éreu sensibles, els Almugàver.
2: Molt sensibles.
1: Molt, molt, molt.
0: Molt,
2: Molt sensibles.
0: Molt, Recordeu que els Almugàvers són uns mercenaris que van a la guerra en comparsa. I van tots barrejats, eh? Gent gran, dones, nens petits, maco, també.
1: Molt.
0: Tots plegats a buscar brega. D'aquesta manera, els nens també aprenen a lluitar des de ben petits.
1: Sí.
3: No, no, a veure, són espavilats, els nostres nanos, eh? És l'única manera de tenir-los també una mica a ratlla.
0: Sí.
3: Saps? La conciliació familiar.
0: Clar, clar.
3: Mama, mama, m'avorreixo.
2: Vine, vine
3: amb nosaltres. No, que no s'ha inventat, eh?
2: Vine cap a casa.
3: Els mòbils no s'havien inventat encara. Per tant,
2: vine a matar serraïns.
3: Anem a matar.
2: Els agrada.
3: Anem a matar.
2: Els de casa els agrada.
3: Ah, s'ho passen molt bé.
0: Molt.
3: La iaia també ens l'emportem.
2: Ui, la iaia.
3: O la iaia mata bé, eh?
2: Sembla un bastó, allò?
0: Sí.
2: Em fota tot d'aquell bastó.
0: Sí. Carles,
2: unes hòsties.
3: Pam! Ja ho atén.
0: Anar matant serraïns.
2: Sí. Sí.
0: Compte perquè en Roger de Flor no exagerava. Els Almugàvers demostren ser una de les millors infanteries del món. Les primeres batalles contra els turcs són victòries aclaparadores. Els Almugàvers estan en inferioritat numèrica, però els hi és igual. En menys d'una setmana han aconseguit alliberar les principals ciutats que estaven sota domini turc.
1: Ho veus, ja us ho dèiem.
0: Sí, sí.
1: Els catalans són de fiar, collons.
0: Com hem canviat els catalans.
1: Sí, sí.
2: Bueno.
0: Evidentment, els Almugàvers no fan presoners. Tots els homes turcs, de més de 10 anys, són executats al moment. Hòstia! Els de més de 10 anys, eh?
1: Sí, està bé posar un límit de
0: tant. Sí, no, també està bé.
2: Us hi preguntem.
1: Sí. Matem aquest nano de 9. Collons, no. Fins als 10 no es poden matar.
0: Ah. I el nen, quants anys tens? No ho sé.
1: 6.
0: 6.
1: Un bigoti gros.
0: 6.
3: Un mostatxo.
0: Nen, home.
1: Hòstia, va, treu-lo, va. Treu el DNI, va.
0: Treu el DNI.
1: No són els teus pares.
0: Passa
2: molt
0: per aquí.
2: Cap, molt cap allà a terra.
0: Passa per aquí, que la iaia et fotrà hòstia amb el pastor.
2: No, és que ens donen, per dones i nens, ens donen molt poca pasta.
0: Ah, sí? Ah, perquè us els veneu, també?
2: Per esclaus.
0: Molt bé.
2: I llavors ens donen poc.
3: No val la pena.
0: A partir de 10 anys ja els mateu tots.
1: Sí.
0: Van escorxador, tots van escorxador.
1: Sí.
0: A partir de 10 anys.
2: I el que no.
0: Sí.
1: Veus, colla, tanta com ha saltat tot l'espasa.
0: Quan entren a un... Quan entren a un campament enemic, els Almugàvers ho saquegen i ho maten tot, menys els de 10 anys. És com si hagués passat un huracà. Els turcs no saben d'on han sortit aquells homes petits, bruts i ferotges. Comencen a circular rumors que els Almugàvers són immortals. En menys de 2 mesos, en Roger i els seus homes han aconseguit expulsar els turcs de la regió d'Anatòlia. L'emperador Andrònic II no s'ho pot creure. El que no han pogut fer els seus generals en diversos anys ho han fet els Almugàvers en un tres i no res.
4: Enhorabona! Jo, Andrònic II paleòleg, et nomeno Roger de Flor, Megaduc i César de l'Imperi.
0: Fixa't.
1: Megaduc i què m'has dit?
4: Megaduc i César de l'Imperi.
1: I César de l'Imperi, eh?
2: En Bernat de Flor, Megaduc.
1: Si tu no seré Bernat, el carrer nòstic, ja ho veus. Sóc en Roger, geperut.
2: Hauries de portar una samarreta. La feina ben feta no té fronteres.
0: Molt bé, molt bé.
1: Megaduc, sóc
0: Megaduc.
2: Megaduc, eh?
1: Megaduc,
0: no sé què és, Megaduc.
1: Bueno,
0: però...
1: És molt. Jo ara, jo te vaig al bon preu i m'ho regalen tot.
0: Entenc que és més que un duc.
1: És mega. I llavors hi ha el Teraduc.
2: Hòstia, ha d'anar en 5G, ja.
0: El Teraduc, eh?
1: El Teraduc.
0: Aquest. Són 1.000 megaducs.
1: Això aguanta. Et dura molt.
0: En Roger de Flor acaba de ser nomenat César per les seves victòries militars impossibles. S'acaba de convertir en una de les persones més importants de l'Imperi Romà d'Orient. Només hi ha un problema. L'hivern de 1304.
2: Què collons passa?
0: Fa fred.
2: Ah.
0: Fa fred.
2: Ja.
0: I el català el fred no el porta bé.
1: No.
2: Jo ben dinat.
0: Tot catalanet, després de dinar té fred.
1: Sí, és veritat, això.
0: Els Almugàvers es veuen obligats a fer una pausa i tornar a Constantinople. Les dures condicions no permeten continuar perseguint serraïns.
2: Hòstia. No es pot matar?
0: Bueno, No.
2: Els pòmetres.
3: Què?
0: A fred.
2: I ara què fotem?
3: Però jo m'avorreixo, eh?
0: Oh, noi.
3: També. Era narrador.
2: Bé, he fet torrades amb bany, he fet torrades sí. d'escalivada, he fet sí. torrades, ja no sé què he fet més.
1: Doncs vés
3: què fotem?
1: Vés a córrer una mica, noi.
2: Corre.
1: Fotràs gràcia.
0: El principal problema dels almogàvers és que mentre...
1: Fotràs gràcia?
0: Mentre tenen algú per matar, tot va bé i es distreuen. Però quan queden parats...
2: Ah, què fem?
0: Comencen els conflictes, eh?
1: Veus?
0: A més, ens han sortit bebedors, tu.
2: No, és que no sabem jugar escacs.
0: No. Sabeu veure, això?
2: Això sí.
3: Sí, se'n surt molt bé. La recordes?
2: Home, ja mamem. Sí. També suem,
3: Sí.
2: Ja suem.
0: Els almogàvers causen disturbis, s'emborratxen i s'estan de gresca fins a altes hores de la matinada.
1: Deixa's que es diverteixin, també, pobra canalla.
0: El pitjor de tot és que la població de Constantinople en paga les conseqüències. En una ocasió, un almogàver entra a un molí reclamant atenció femenina perquè ell és el protector de la ciutat. Evidentment, em porta més el cap que els peus.
2: En una ocasió, has dit?
0: Bueno, expliquem una de totes les que hi van haver.
2: Però... Més o menys, entro...
0: Entres.
2: Mestressa! Mestressa! Vine cap aquí! Ha arribat el teu salvador, vine, va! Que te la fotré per
3: davant! Vols deixar-me estar? Porc, que ets un porc! Oh, quina pudor de birranci que fas! Aparta!
0: Els civils han d'aguantar els crims i delictes dels almogàvers, que se suposa que són els seus rescatadors.
3: Mira, és que, de veritat, és que no sé si prefereixo que ens conquistin els sarraïns,
0: És llavors quan comença a circular un altre rumor, en aquest cas un rumor que sí que és cert. Els almogàvers són uns porcs.
2: Home.
0: Igual que la nostra gossa de tura catalana, la Cendra, als almogàvers els agrada anar ben bruts, tu.
3: No! No, a veure, narrador, no, jo. Per què no... La mosca aquesta.
0: Sí,
3: no, per què no hi passo? Eh? Anem nets o no?
2: Anem molt nets.
3: Anem nets com una patena.
2: Anem molt nets.
3: Vols llepar-me l'aixella?
0: No.
3: Llepa'm l'aixella.
0: No, sí, no.
3: Olora-la.
0: Sense aixecar.
3: Acosta cap aquí, narrador.
0: No m'he pas d'acostar, que des d'aquí ja ho sento.
2: Ja te la lleparé jo.
0: No, per favor.
2: No, a veure, podem dins aixeparuts, podem dins amb els germans.
1: Aquest capítol l'hem d'anar frenant, eh?
0: Sí.
1: Que això no sé com acabarà, no vull, eh?
0: Se l'estan valentonant.
1: Sí.
2: Ens hem embolicat amb la Mercè, així és del Mugàvers.
0: Sí.
2: Hem tingut treballs de desembolicats.
0: Què creu, enganxats?
2: Que enganxats,
0: de la mateixa merda.
3: Ja ho disfruto, això, del Mugàvers.
2: Ah.
3: Els catalans avui dia són uns fluixos.
0: Ja.
3: I uns tòquils.
0: Ja.
2: Només teniu, com se'n diu, ara no me surt el nom.
3: El lliri a la mà.
2: Ara.
0: El lliri a la mà.
3: Asti, noi.
0: Han començat a circular cançons populars sobre la brutícia dels catalans.
2: Ara.
0: Això és real, eh?
2: Sí, esclar, que és real.
0: Els nens de la regió canten, encara avui en dia són cançons que s'han conservat.
2: Al segle XXI,
0: Sí, sí. Lletres com aquestes. Ets un català pudent, et rentes, et pentines i emmerda't en pastifes. Això s'ho canten els nens a Turquia.
1: Però pensava que ens diries la tonada per cantar-la tots.
0: És que no sé com va. Ets un català pudent, et rentes i et pentines i emmerda't en pastifes. Ets un català pudent amb merda.
3: Mira, però nosaltres ens hem fet una cançó i a tu no.
0: Això no. Bueno, jo sóc català també.
3: Bueno, però,
0: vull dir,
3: però
0: vosaltres,
3: ets dels ara.
0: Ets
3: dels ara.
0: Sí, però sou els meus avantpassats.
2: Jo, perdoneu-me, però ho trobo molt ofensiu.
3: Sí, una mica.
2: Jo ho trobo ofensiu.
0: Hi ha una altra cançó també que diu...
2: Ai.
0: El grec es rentava i el català s'emmerdava.
1: El grec es rentava i el català s'emmerdava. El grec es rentava. El català s'emmerdava.
0: Així, tal qual, tu.
1: És així.
0: La presència d'aquests mercenaris no agrada a ningú. I tenir-los parats encara és pitjor. Quan en Roger de Flor vol tornar a mobilitzar les tropes, els almogàvers li reclamen la paga. Sense diners, diu que no es pensen moure, tu.
1: La paga? Però si us vaig pagar la setmana passada, no hi?
2: Bueno, però es gasten els diners, eh?
1: Hosti,
2: tu saps com ha pujat tot.
1: Bueno, ja, però...
0: Els almogàvers són terribles.
2: Els salaris s'han mantingut igual i els preus han pujat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Xumen i mengen massa.
2: Ara.
0: Tant que s'han quedat sense diners. De fet, s'han endeutat. S'han gastat el que tenien i el que no tenien, tu.
3: Miri, aquí, té tots els albarans, i... Però és que nosaltres no tenim diners per pagar-ho, O sigui que ja ho anirà pagant vostè, perquè...
0: Heu de saber que això és ben real. Els almogàvers li entreguen totes les factures que no poden pagar. Ara sí que en Roger de Flor té una situació delicada. Aquestes factures podrien fer que la germanor entre els almogàvers i ell es vegi afectada. Finalment, i això també és ben real, en Roger agafa els impagaments i els estripa davant la tropa. Ho fa al mig de la plaça.
1: Solucionat.
2: Molt bé!
1: Vamos, Roger!
2: Molt bé! Visca el nostre capit!
0: la pegarra.
1: És Fernando Flo! Et mataré, eh?
0: Roger de Flor.
2: Ah, ja me la prendré el primer capítol.
0: El que sí que està fart dels almogàvers d'en Roger de Flor i de tot plegat és l'emperador. Els èxits militars no compensen els abusos dels catalans sobre la població civil. El 4 d'abril de 1905, en Roger de Flor i els seus cabdills són convidats a un sopar de gala per tal d'arribar a una benentesa. En aquell sopar, en Roger cau en una trampa i és assassinat per les tropes de l'emperador.
1: Mare, quina traïció, eh? Collons amb les ciutats que els havia ajudat a conquistar, sí, no, i a la mínima... Bah.
0: Els almogàvers ja s'estaven passant de la ratlla i ell cada cop tenia més poder. I els almogàvers, noi, han estat traïts. És llavors quan comença la caça de l'almogàver, on tots els catalans i aragonesos que es troben a Constantinople són assassinats. Però ells encara no han dit l'última paraula. Els catalans tenen prou tropes per presentar batalla. Les aventures dels almogàvers encara no han acabat, però això ja serà per una altra passejada.
1: Bueno.
0: Hem de saber què se n'ha fet del nostre gos d'atura. Bueno. Mercè. Sí.
3: Doncs aviam. Aquí estic amb la...
5: Aida.
0: L'Aida.
5: De Vallirana.
3: De Vallirana.
0: Aida de Vallirana. Després de la mort d'en Roger de Flor, encara ens queda un altre fet que els almogàvers van protagonitzar. Com s'anomena el període que comença després de la mort d'en Roger de Flor? La guerra de la senyera, B, la venjança catalana, o C, la guerra dels malcontents.
5: C. Sí.
0: La cendra és...
5: Puc canviar?
0: Aviam. Va, canvia.
5: La B.
0: La cendra... Quin susto s'ha endut, pobra gossa. La cendra és... Viva!

0: Gairebé de miracle, però és viva.
1: Noi.
0: És viva, eh? La Cendra s'ha pogut escapar de la caça dels almogàvers. Al capdavall, ella no és una gossa guerrera, era simplement una gossa d'atura que bruteja una mica. Per sort, li han perdonat la vida i la pobra Cendra pot tornar cap a casa després de viure les batalles de la gran companyia i l'assassinat de Roger de Flor. Tornarem a explicar-vos...
1: Tornarem.
0: La venjança catalana.
1: Bravo.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: Que no vos estigui!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez ha evitat referir-s'hi i, en canvi, ha volgut recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat, anunciant un projecte de pressupostos per l'any vinent.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el cap de l'executiu espanyol ha fet bandera dels seus acords amb els partits independentistes. També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Marchena per aconseguir que apliqués finalment l'amnistia als líders del procés.
1: La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents.
3: L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Donald Trump la represa de la guerra a gran escala.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Guineta i els internacionals Yard Act i Wet Like. El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Catalunya Nit al papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi de les persones més vulnerables.
4: La iglesia no discrimina a nadie. Es para todos. Es una zona muy humilde. Vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques que han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte de l'Estadi Olímpic. Els impulsors insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. Esports. Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
3: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador Luis de la Fuente creu que estarà a punt pel debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: Al torneig de tenis de Roland Garros en dobles masculins, la parella granollers Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, al quadre masculí s'han classificat per a semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran entre ells per buscar un lloc a la final. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant la russa Diana Schneider. També passa a semifinals la polonesa Maja Hualinska.
3: El Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
1: I el Joventut Badalona ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Ets una genocida del temps.
7: La millor hora del dia.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
5: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
10: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
5: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Catalunya Ràdio.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom, el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Vicenta Carot. Que possessiva, això del meu 50%. És Gòlum de Catalunya
0: Ràdio. És que, de veritat, és que és tan català això que fa. Et tira una floreta i no, és que és possessiu. Sí, sí, com vols que et digui? Sí. El teu 50% sóc jo.
1: Acusar-me a mi d'aquestes coses més, Mira que vaig repassant consultes del tema d'ahir dels cabells.
0: I què?
1: És cert que sempre ho diem, que s'ha de repetir, però és que va ser
0: moltes,
1: tan interessant.
0: Et pots creure que avui m'he llevat amb una nota de veu d'una amiga que em diu, ai, em pots passar el contacte de la tricòloga que va venir ahir?
1: Sí, sí, és que a part vam aprendre una nova paraula. Bon, ja la coneixíem, però potser molta gent no la sabia, tricòloga.
0: A tot això, si voleu el contacte de la tricòloga que ens va visitar ahir, així com altres contactes de tots els especialistes que passen per aquí, sempre que hi tinguin consulta al món, doncs ens ho feu saber a través del 677-38-77-19 i us posarem en contacte amb tots aquests especialistes que habitualment ens acompanyen a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Albert Joder.
1: El tècnic,
0: a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució, com una catedral, mai millor dit, quins secrets amaga la Sagrada Família? Ja ho sabeu, ens n'estem fent ressò totes les emissores. En aquesta casa us ho expliquen al matí de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, el Catalunya Migdia, amb la visita del Papa a la Sagrada Família hi ha molta expectativa. Ha de beneir la Torre de Jesús i nosaltres, més enllà de saber si ho farà en català o no, perquè estem expectants per saber què diu en català el Papa, doncs ens preguntem, escolta'm, quines històries curioses amaga aquest temple? Quina relació hi ha entre Gaudí i els signes del zodíac? Per què li agradaven tant els números a l'arquitecte català? I d'altra banda, quins artistes l'han fet servir aquesta Sagrada Família en les seves obres i per què? A quines pel·lícules, a quines sèries ha tingut importància? I encara més, si jo us dic Prince, quina és la relació que té Prince amb la Sagrada Família? Per què té relació? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes dos experts en històries secretes de la Sagrada Família. D'una banda, un aplaudiment per en Ramon Hernández. Molt bon dia, Ramon.
1: Bon dia, gràcies.
0: Com estàs, estimat?
1: Home, un plaer estar en aquest estudi Bombonera de Catalunya Ràdio.
0: Preciós aquest estudi, eh?
1: Meravellós, això.
0: I a més, escolta, a fora, a 40 graus, aquí dins...
1: I aquí la mar de fresquet, veient la Diagonal.
0: En Ramon Hernández, ell és periodista, és actor, és director de doblatge, i és autor dels podcasts que ja us podeu apuntar, perquè després d'aquesta edició dels Secrets de la Sagrada Família voldreu saber més sobre secrets, sobre històries fosques. Apunteu-vos podcast Barcelona Fosca i l'Herència Oculta. Els podeu trobar a les plataformes habituals. A Barcelona Fosca m'aventuro a dir què trobem, però a l'Herència Oculta què trobem?
1: L'Herència Oculta és el... Val a dir que aquest podcast és... codirigit, coautorat amb l'Eva Lluc, que també és actriu de doblatge, i trobarem les històries fosques de Catalunya. L'herència oculta catalana.
0: Ja t'ho dic, ara que hauràs de tornar abans que acabi la temporada,
1: sí, sí.
0: Hauràs de tornar abans que acabi temporada, Ramon.
1: Vinga, quan vulgueu.
0: Va, t'atraco. Quin és l'últim secret que has descobert de la Sagrada Família, Ramon?
1: L'últim secret de la Sagrada Família que he descobert és l'escala de cargol que porta fins a la creu de la Torre de Jesús que inauguraran ara. Hi ha una escala de cargol.
0: I tu hi has pujat?
1: Xula. No.
0: Ah, anava a dir quins privilegis, sembles el Papa, nen.
1: No, i vaig estar una vegada dins de la Sagrada Família.
0: Sí, eh?
1: Sí, fent un reportatge per la Mari Pau Huguet.
0: Ah!
1: Tenim un passat, tenim un passat.
0: Home, una abraçada a la Mari Pau Huguet, que ens escolta habitualment i que l'altre dia vaig tenir ocasió d'entrevistar-la al 3cat en viu. Per cert, que ho podeu trobar, podeu recuperar aquestes entrevistes de la entrevista encadenada a l'Espai Col·lapse a la plataforma 3cat, eh? Ramon, avui també ens acompanya i forma part de la solució en Juanjo Villalba. Un aplaudiment per en Juanjo. Hola, Juanjo.
2: Hola, bon dia.
0: Com
2: què tal?
0: Estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: En Juanjo Villalba és periodista del diari El País i ve a explicar-nos una història. Abans us feia una miqueta d'espoiler. Una història que vincula la Sagrada Família amb aquesta icona de la música.

0: que no podia tallar-la, abans.
1: Es pot.
0: Juanjo, així només un titular. Quina relació té Prince amb la Sagrada Família? Com a titular, no em desvelis tota la història.
2: Doncs una relació... en blanc i negre.
0: Epa! Oh, m'ha encantat! Una relació en blanc i negre.
2: Ho deixem allà?
0: M'encanta aquest next coming. M'encanta, l'ha deixat votant, Juanjo? Jo no ho hagués fet millor, De seguida parlem. Té a veure amb blanc i negre, per tant ja podeu aventurar-vos, sessió fotogràfica de Prince. Anem a quin any? Estem parlant dels anys 90?
2: Anirem a l'any 93.
0: 93, doncs de seguida...
2: Agost del 93.
0: Ui, encara, abans del canvi climàtic. Sí, Prince exacte. Podia anar maquillat i no se li fonia la cara.
3: No havíem nascut cap de nosaltres.
0: No. Ai, senyor, per cert, si voleu veure del que us estem parlant...
3: Ui, sí.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, però heu de ser membres del Club de la Solució. Per tant, ara, informació en paral·lel al que estem fent a la Solució. Si voleu veure una imatge de la que parlarem en breu amb en Juanjo Villalba, només cal que entreu al Club de la Solució. Com fer-ho? Doncs 677-38-77-19 i ens dieu, volem formar part del club, us enviem un enllaç en exclusiva i allà hi trobareu contingut en exclusiva de la Solució, com sempre, a crida oberta,
3: Sí, i no és cap secret que podeu trucar al 93-201-7474, que és el telèfon del directe de tota la vida d'aquí de Catalunya Ràdio, o escriure al WhatsApp de la Solució al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la Solució amb Elisenda Carot.
0: Cada dia a la una.
3: Que quan intentes guardar-lo fas una videotrucada, que això ja passa habitualment, passa un cop per setmana aquí a Catalunya Ràdio. És normal que passi, no esteu sols en això, però amb una pregunta molt clara, que és: quina relació teniu amb la Sagrada Família? Per exemple, l'heu visitada? Coneixeu algun secret que també vulgueu compartir? I treballeu? Heu format part del procés de construcció? No des del principi, lògicament, però potser en algun moment doncs, han estat treballant-hi?
0: Mira, ha passat una cosa molt curiosa quan hem entrat en aquest estudi.
3: Què ha passat?
0: En Juanjo, en Ramon i jo tenim vinculació estreta amb la Sagrada Família perquè jo almenys soc nascuda allà, no hi visc, però soc nascuda allà. No la Sagrada Família, no pensi que soc la verge jo ara. Al costat de la Sagrada Família, i vosaltres hi viviu.
4: Exactament.
3: Al barri.
4: Sí, al barri. Sí, sí.
0: I què tal?
4: Jo tampoc soc nascut allà, però sí, visc al barri fa...
0: I què tal la gestió?
2: D'adopció.
0: També d'adopció.
2: Sí.
0: Jo heu fet el camí invers al meu, Jo he nascut allà i he fugit dels autobusos aquells que paren cada dia,
4: Sí.
0: Doncs si teniu relació amb la Sagrada Família, ja ho sabeu, al 677-38-77-19 o al telèfon al 93-201-7474. Tu quina relació tens, Fran?
3: Doncs mira, jo sí que hi vaig viure, a la zona.
0: Com que vas viure? Val, pensé que és a dintre.
3: No, a la zona. Vaig viure durant molts anys a l'Avinguda Gaudí, després vaig viure al costat de la Sagrada Família i vaig ser batejat a la Sagrada Família.
0: Però que tens contactes amb el papa, nen.
3: No, però com que la teníem al costat, diguem-ne, doncs vam preguntar a veure si es podia fer, ho van demanar els meus pares, i sí, es veu que hi ha aquest servei, i vaig ser batejat en una de les zones de la Sagrada Família. Tot el contrari que el David, que és del barri del Carmel, de Barcelona, que diu, us podeu creure que jo encara no he visitat la Sagrada Família.
0: Mira, David, m'ho puc creure perfectament, perquè jo vaig visitar la meva família, la Sagrada Família amb els meus, crec, 38 anys. Vull dir, no fa tant d'això, Vaig passar 38 anys, o 30 i escaig, visquent molt a prop, i no havia entrat mai a la Sagrada Família. Per tant, també pot ser que hi tingueu no relació amb la Sagrada Família.
3: Hi ha una persona que sí que té una relació, concretament sentimental, amb la Sagrada Família.
0: A veure, què m'estàs dient?
3: És una persona que es va fer famosa fa uns 10 anys, més o menys. És una exmilitar nord-americana.
0: Relació sentimental.
3: Sí, Erika Labrière, que va ser diagnosticada amb objectofília. És una persona que s'enamorava dels objectes. Es va casar amb la Torre Eiffel, però un dels seus primers amors va ser una grua de la Sagrada Família.
0: Una grua,
3: Sí.
0: Home, si t'has d'enamorar, enamorat de la Sagrada Família, no de la grua, no?
3: Sí, però va ser el seu primer amor. Després se'n va anar amb la Torre Eiffel i actualment està amb un monopatí.
0: Hòstia, trobo que ha anat a menys,
3: És molt més accessible. Va començar amb megalòmana i va acabar amb coses més properes. Per cert, l'Anna comparteix un secret. Diu, no conec molts secrets, però us en dic un que vaig descobrir. A veure si el podeu verificar. És cert que hi ha tantes columnes com diumenges té l'any?
0: Doncs vinga, va, anem al tema. Comencem avui a esbrinar tots aquests secrets de la Sagrada Família. Ramon, així d'entrada, aquesta pregunta que ens ha tirat un dels nostres oients, és cert això? Tu sabies?
4: Aquesta dada la desconec. Podria ser, eh?
0: Podria ser perfectament.
4: Parlant d'Antoni Gaudí, podria ser.
0: Però i amb com li agradava la numerologia, té tots els números, no?, sí, que pugui ser.
4: Un enamorat, sí, dels simbolismes.
0: El secret més ben guardat de la Sagrada Família és saber quan s'acabarà. Ramon, els plànols del temple, encara hi són, qui els té, qui els custodia?
4: Els plànols del temple, la majoria es van cremar durant la Guerra Civil, sí que en van quedar moltes maquetes que van ser reconstruïdes després, i estan al Departament de Projectes i al Museu de la Sagrada Família, que està al soterrani de la Sagrada Família.
0: Però vull dir, es van cremar, però entenc que es poden reconstruir, aquestes reconstruccions serveixen, no? No estan fent la Sagrada Família al tuntun, no?
4: És una guia, eh? Ah. Tot i que hi ha dues coses. Antoni Gaudí va deixar uns àlbums que va publicar l'Associació de Sant Josep, que és l'associació que va promoure la construcció d'aquesta nova basílica, i aquesta associació va editar tota una sèrie d'àlbums a través d'un setmanari que publicava, on anava posant tots els dibuixos de tot el procés de la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família es va construir recaptant diners.
0: Sí, fins el que diuen un temple expiatori, eh?
4: Fins ben bé als anys 80. Als anys 80 encara et posaven l'enganxina de la Sagrada Família i posaves allà, hi havia la
0: veritat?
4: Sí,
0: aquelles enganxinetes petitonetes quadrades.
4: Ah, exacte.
0: I posaves la monedeta.
4: Ah, això mateix.
0: Fotis molta
4: saps
0: moneda,
4: del dia del càncer?
0: Sí.
4: Pues,
0: el mateix en Sagrada Família.
4: El mateix en Sagrada Família.
0: Ulo.
4: Sí, sí, amb unes guardioletes. I aleshores es va fer amb aportacions populars i públiques. I aleshores, aquesta associació és la que va promoure aquesta construcció i tenia un setmanari on anava publicant per cridar l'atenció i anar aconseguint més socis perquè
0: posessin diners. Com una espècie d'acció de màrqueting.
4: Anava ensenyant els plànols i les maquetes que anava fent Antoni Gaudí per construir-les.
0: Et dic una cosa, Ramon, això s'hauria de recuperar. Si tu poses pasta per algun projecte, per exemple, els nostres impostos,
4: sí,
0: hauríem d'anar veient F5s de les coses que es van fent. Això estaria molt xulo.
4: Això estaria molt bé.
0: M'agrada com a idea.
4: Això estaria molt bé.
0: A tot això, es poden consultar aquests plànols que m'has dit que es guarden?
4: Sí, estan a una pàgina que és el blog de la Sagrada Família.org, entres a blog.sagradafamilia.org i allà podeu veure els àlbums amb tots els dibuixos del Temple de la Sagrada Família.
0: I ara mateix ho podem consultar.
4: Sí.
0: Si jo poso blog.sagradafamilia.org,
4: sí,
0: podem consultar els plànols.
4: Sí, allà podeu buscar els àlbums d'aquests del Temple de la Sagrada Família, editats per l'Associació Sant Josep a finals del 1800, principi del 1900, i allà hi ha tots els dibuixos i molts plànols encara conservats.
0: Què t'anava a dir? La idea de la Sagrada Família va ser de Gaudí?
4: No.
0: Epa! Ojo alerta! Primer mite desmentit. A veure, de qui va ser?
4: La idea de construir una nova catedral a Barcelona, una nova basílica, va ser d'aquesta associació que es deia Devots de Sant Josep, que era una associació que pretenia reivindicar la figura de Sant Josep. Sabeu que Sant Josep és el gran oblidat del pessebre.
0: Pobre.
4: El nen Jesús és el prota, la Verge Maria és qui el porta, i Sant Josep és allò, aquest era fuster, feia coses.
0: Això segueix passant amb les maternitats, eh?
4: Home,
0: que el meu senyor diu, som l'últim mono, dic, una mica sí. Clar, que no hagis d'expulsar un crani per la teva pelvis, sí, també ajuda.
4: Exacte. Sí, sí. I aleshores aquesta associació volia promoure aquesta nova catedral, i en principi, a més, el més curiós és que aquesta nova catedral anava on hi ha el monument de Casanovas.
0: Oh,
4: en aquella cruïlla...
0: A Rafael de Casanovas?
4: De Llúria...
0: Llúria, em sembla que és Trafalgar.
4: Trafalgar, Ronda de Sant Pere, sí, i això. Allà estava... Ells volien que la Sagrada Família anés allà perquè era el lloc cèntric de Barcelona. La cosa es va anar tergiversant de mala manera. Aquesta associació de devots no va tenir massa sort. D'un principi expliquen, perquè de tot això no hi ha res escrit, però enveges de l'episcopat, del Vaticà, de l'Església, que estava prenent molta força i això. I aleshores, finalment els hi van donar uns terrenys on havia d'anar, en el Pla Cerdà, un hipòdrom.
0: Un hipòdrom?
4: Sí.
0: Cada vegada em sorprèn més, eh? La història va sent més rocambolesca,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, un hipòdrom. A on ja ara la Sagrada Família estava projectat un hipòdrom per la gent de calés de Barcelona perquè anessin allà a divertir-se.
0: Perquè
4: eren els afores, eh?
0: Perquè la gent entengui, exacte, tot el projecte de la Eixample, sembla que pel 1900 era la gent benestant que va decidir fer-se residències més grans i no podien encabir en els murs de la ciutat aleshores emmurallada, no? Que era, uh-huh, que era Barcelona. Uh-huh. Per tant, se'n van en aquest eixample. D'aquí ve el Can Fanga, perquè com que no estava construït, no hi havia els camins o els famosos llambordins, que dirien Núñez,
4: exacte,
0: no? No estaven posats, tot era sorra, quan plovia t'enfangaves com mala cosa, i d'aquí ve que ens diguin la gent nascuda a Barcelona, que ens diguin els de Can Fanga.
4: Pues allò era un fangar on anava un hipòdrom. I el primer arquitecte de la Sagrada Família era un murcià, epa, que es deia Francisco de Paula Villar.
0: No m'ho crec.
4: Sí, aquí aquesta associació de devots de Sant Josep va encarregar fer la Sagrada Família.
0: I com acaben a Gaudí?
4: Doncs acaben a Gaudí perquè aquest senyor comença a fer la cripta. La cripta és de Villar, sí, no és de Gaudí.
0: Ah, la cripta és de Villar.
4: Sí, sí, la cripta és de Villar. Uh-huh. I arriba un moment que hi ha desavinences amb, uh-huh, els sous i els diners i els calés, i per pura casualitat el projecte va parar a mans d'Antoni Gaudí, que en aquell moment és un arquitecte que acaba de fer la casa del carrer Carolines, i ja està. I res
0: més. Imagino un pobre autònom allà de dir, bueno, sí, agafo aquest projecte, escolta'm, sí, no el volia l'altre, doncs me'l quedo jo, no?
4: Hi ha una altra curiosa, que és que tenien molts problemes amb els calés, perquè deien que de Villar estava invertint molts calés, uh-huh, i també aquesta sembla ser una de les desavinences, i resulta que quan arriba Antoni Gaudí encara gasta molts més calés que de Villar, molts
0: trencada.
4: Més.
0: Escolta'm, ara seguim investigant els secrets de la Sagrada Família, i de fet, de seguida parlarem dels signes del zodíac, de numerologia, que això portava bastant de cap també a Antoni Gaudí. Passem un momentet pel WhatsApp, al 677-38-77-19. Quina relació teniu amb la Sagrada Família?
3: Mira, l'Eva té la mateixa relació que tinc jo amb la Sagrada Família, perquè ella també va ser batejada a la cripta de la Sagrada Família. De fet, és la meva parròquia, diu, de fet, perquè va viure al costat del temple fins als 23 anys i hi passava cada dia per anar a l'escola. La Maria Teresa va pujar de petita a les torres de la Sagrada Família. Tenia 4 anys per anar amb el seu pare i va fer aquella ruta de l'escala de Cargol, no?
0: Oh, saps que no l'he fet mai, perquè m'ha fet pànic?
3: Doncs què és el més impactant del que va fer la Maria Teresa? Que no hi havia sostre.
0: Hòstia. I escolta'm, hi ha barana.
3: Deu fer 65 anys.
0: Hi ha barana, vosaltres que hi heu estat, hi ha barana en aquesta escala de Cargol?
3: Sí, sí. Jo diria que sí, oi?
0: Jo me l'imaginava sense barana i dic, jo no pujo allà ni borratxa. Bueno, borratxa especialment menys.
3: Per cert, hi ha moltes preguntes, però no les puc fer encara, perquè parlen de números, parlen d'animals...
0: D'acord, ara hi anem, ara hi anem.
3: Si tot això hi és a la Sagrada Família, si hi ha números, si hi ha animals...
0: Doncs quedeu-vos a la solució, perquè podria de seguida us donarem la resposta, evidentment us donarem la solució. Abans, però, deixeu-me passar pel telèfon. Isabel, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Molt bé, molt bé. Mira, truco des de Santa Coloma de Farners.
0: I què?
5: Per explicar que jo sóc mestra jubilada, però durant 15 anys he estat mestra en un poble veí que es diu Sils.
0: Sí.
5: I estudiava molt modernisme cada any, no? Jo els hi feia plàstica i tal, i sempre sortia en Gaudí, no? I, bueno, explicàvem la vida de l'Antoni Gaudí, tota la història, i després la cloenda de tot el treball era anar a la Sagrada Família.
0: Epa, i els hi portaves tu, en cotxe?
5: No, amb l'autobús.
0: Ah, anava a dir, hosti, tu, sí, que voluntariosa.
5: De tercer i quart, cada any, i, o sigui, cada 2 anys hi anàvem, i vaig anar poder 8 o 10 vegades.
0: Que xulo, és a dir, feies un escalfament a nivell cultural de la Sagrada, sí, Família, i acabava tot això, l'eclusió era visitar, sí, les façanes de la Sagrada Família,
5: sí, sí,
0: oi?
5: Sí, sí, i ho relacionàvem també amb la seva obra del Parc Güell i totes les altres coses que va fer, eh?
0: Doncs Isabel, escolta'm, no marxis, sí, gaire lluny, perquè de seguida amb en Ramon Hernández seguim investigant aquestes façanes que tan conegudes tens tu amb els teus alumnes.
5: Sí, jo volia dir una coseta.
0: Sí, digues.
5: No, només que jo el que he vist, que m'ha emocionat, i per mi és molt... és una cosa sentimental i emotiva, perquè cada vegada que vaig a la Sagrada Família a nivell privat jo ploro cada vegada, perquè noto que hi ha una energia, una cosa increïble, no? Però el que volia dir és que els nens han anat veient, i bueno, jo en el meu cas, no? Com creixia la Sagrada Família, i primer no hi havia, es veies el cel, i després ho vas anar veient tapat, i al final els cristalls i tot, no? Vull dir, és una cosa espectacular.
0: Que era el que ens explicava aquesta oient, que deia, no hi havia sostre, no? Doncs aquesta és l'evolució que ha vist la Isabel, de passar sense sostre, anar-ho cobrint, després tots els vitralls. També és molt xulo créixer amb la Sagrada Família. Isabel, t'agraeixo moltíssim la trucada i aquesta experiència que has compartit amb nosaltres. Una abraçada, bonica.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Adéu. Va, i passem per la Rosa ràpidament. Rosa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, Rosa. Escolta'm, et demano brevetat perquè tinc moltes coses encara a explicar de la Sagrada Família. Tu tens una relació curiosa amb la Sagrada Família. Què hi feies just al parc de davant de la façana del naixement?
6: No, de davant no, de sota.
0: De sota.
6: Ben bé, de la façana de la Sagrada Família, jo jugava a bàsquet.
0: Que m'estàs dient?
6: Jo tinc 70 anys i era quan tenia 19 o 20 que jugàvem contra el Gaudí i la pista era a sota de la façana del naixement, bueno, de l'autèntica d'en Gaudí, una pista asfaltada simplement amb ciment, dues canastes, ni valles ni res. Aixecava la vista i era brutal.
0: I escolta'm,
6: és un record que el tindré per tota la vida.
0: Rosa, em sembla espectacular perquè això passa, a vegades, no? Amb el temps, els monuments, anem agafant aquella sensació de respecte litúrgic, no? I els distanciem de la nostra vida diària, però també és molt xulo veure com Barcelona va créixer també al voltant d'aquesta Sagrada Família i l'USA era l'habitual, no? Doncs bueno, ja la Sagrada Família on juguem a bàsquet aquí davant. Jo et demanaria, Rosa, a veure, rasca, a veure si trobes alguna foto i ens l'envies al WhatsApp. Busca'm la foto, que em faria il·lusió haver alguna foto.
6: Doncs, i ja la vaig enviar.
0: Mira, ara no pengis i la Susana et dirà quin número de telèfon l'has d'enviar perquè em faria
6: perquè
0: infinita
6: buscaré,
0: il·lusió.
6: Precisament tinc un àlbum del bàsquet, no sé si tinc una foto, però jo la buscaré ara.
0: Sisplau.
6: La imatge era brutal.
0: És que m'ho imagino.
6: Simple, senzilla, bueno, Gaudí, era Gaudí, allò. Saps?
0: Escolta'm, Rosa, em sembla de les històries més espectaculars que ens puguin explicar avui d'una Barcelona viscuda i una Sagrada Família viscuda de proximitat. Gràcies per compartir-la. Una abraçada bonica. Fins ara.
6: Molt bé.
0: Adéu, vinga, adéu. Ara de seguida anem al Zodíac, de seguida anem a la numerologia. Abans, però, deixeu-me anar a Prince.

0: 33. Què carai va passar amb Prince en aquesta Sagrada Família? Es va fer una foto.
1: Es va fer una foto, i a Barcelona es va fer diverses més, però ell havia vingut a tocar. Estava a la seva gira del 92-93, crec. Era una gira europea. I a ell li agradava molt Gaudí.
0: A ell li agradava, o sigui, el coneixia, Gaudí no el troba a Barcelona.
1: No.
0: D'acord.
1: De fet, bueno, potser m'ha adelantat una mica si quant això, però
0: explica,
1: bueno.
0: Explica el que vulguis.
1: Després a ell, aquesta història acaba que a ell li van concedir el títol d'amic de Barcelona. Sí.
0: I això no ho sabia?
2: Tampoc.
0: Que Prince era amic de Barcelona.
1: L'Ajuntament de Barcelona. Tinc el recortito de La Vanguardia.
0: No m'ho crec.
2: Boníssim.
1: I ell va dir que era fan de sempre de Gaudí.
0: Mare de Déu, això no ho sabem. De vegades, mira, ho hem començat a descobrir a partir dels Jocs Olímpics, jo crec que els barcelonins, sí, els catalans en general, que Barcelona interessa al món, no? I això és una mostra, que l'any 93 descobrim que Prince acaba a Barcelona fent-se una fotografia, que ara us explicarem on acaba, i que li acaben concedint aquest títol honorífic, entenc, d'amic de Barcelona, des de la mateixa alcaldia de Barcelona, és heavy.
1: Sí, sí. I a més a més, ell ja havia... A veure, ell va fer moltes gires europees i acabava d'estar al 90, també va tocar a Barcelona també al 90.
0: O sigui, amb 3 anys de diferència
1: sí,
0: va tornar,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, i després va tornar abans de morir.
0: A veure, és una fotografia. Durant la seva gira europea, aquest artista s'atura a Barcelona, sí? L'any 93, sí. Fa un viatge i s'emporta una fotògrafa molt coneguda. Es diu Terry Giddensen. Qui era aquesta fotògrafa?
1: Exacte. És una fotògrafa...
0: Ja l'he matat, pobra.
1: Encara està activa, crec, sí. Encara que ja té una certa edat. És una fotògrafa de Minneapolis, de la mateixa ciutat de Prince, i ella no el coneixia ni res, però el que va passar és que ells necessitaven per aquesta gira un fotògraf.
0: D'acord.
1: I perquè Prince volia fer, que finalment es va fer, un llibre de fotografies d'aquesta gira.
0: D'acord.
1: Ell sempre li agradava molt a
0: si
1: mateix.
0: Era un artista multiplataforma, com sí, diuen ara. I s'agradava molt a si mateix, sí, i va dir, calla, d'aquesta gira europea jo em faré un llibre de fotografies.
1: Exactament.
0: I necessitava una fotògrafa i va triar-la.
1: Necessitava una fotògrafa, sí. Mm-hmm. Que el procés també és graciós com la va seleccionar, perquè jo vaig tenir la sort de parlar amb ella en una videoconferència i va ser molt divertit perquè em va dir que no es decidien per ella i que li demanaven les fotos o fotos d'ella, el seu
0: portfoli,
1: i ho tenia que enviar físicament, perquè llavors, clar, no havia internet.
0: Una pasta també enviar tot això al portfoli, no?
1: Sí, bueno, llavors era la mateixa ciutat, però bueno. I llavors sí, es veu que li van dir que ok i li van confirmar que viatjava uns dies abans.
0: Aquesta fotografia, en quin moment es pren aquesta fotografia?
1: Sí, doncs Prince estava a Barcelona, havia tocat, crec que va fer en aquesta ocasió dos concerts i estava, bueno, i estava relativament planificat que es faria fotos a Barcelona. I llavors a ella la van avisar a les 10 del matí que en qualsevol moment la trucarien per anar a fer les fotos.
0: En qualsevol moment, a les 10 tu estigues desperta,
1: sí,
0: dents netes i desodorant posat amb la càmera a l'ombro, que potser et truquem. Val.
1: Sí, el que passa és que, bueno, les estrelles del rock és el que tenen que... La van trucar, finalment, a les 4 del matí del dia següent.
0: Un moment. Això és maltractament nivell infermeres de 24 hores, pobres.
1: Ella estava ready per anar. I es va fer així. Van baixar a la limusina del Prince. Ella es va muntar a la part de darrere amb ell, que se ve que això era super estrany.
0: No? No passava.
1: Sí, sí. Ell no parlava gaire amb la gent, era molt tímid, realment, a part d'una estrella. I ella em va dir que en el viatge cap a la Sagrada Família li va preguntar per les lents que usava per a fer fotos.
0: Ah, sí? Preguntar allò que va servir un objectiu 25-50, sí, sí, un focal fixe.
1: Això va ser tota la conversació, sembla ser. I van arribar a la façana del naixement i la cosa va anar molt ràpid.
0: Quant va durar?
1: Bueno, res, com un minut.
0: La sessió de fotos és un minut. O sigui, tu estàs activada des de les 10 del matí, et truquen a les 4 de la matinada i has de fer la teva best performance en un minut.
1: Sí, a més, ella em va contar que estava molt fosc encara, eren les 4 i pico del matí, i ella realment va fer 30... Bueno, ell va salir del cotxe, es va posar a fer... postures, no?
0: Com, d'acord, ja hi estava preparadíssim, no?
1: Sí, però sense que ella li digués res, no? Ell estava pum, pum, pum.
0: I ella clac, clac, clac,
1: sí,
0: clac, clac.
1: I va fer unes 30 fotos. Oh. I ell va fer les seves postures i es va anar...
0: A dintre el cotxe, eh? I... Deixa'm dir que aquesta imatge de la que estem parlant la teniu ara mateix en el grup de... En el nostre... Ja em sortirà.
2: En el canal o en el club? Pots triar l'A o la B?
0: En el club de la solució, allà el teniu. Però, com podeu entrar al club de la solució? Doncs ens escriviu un missatge al nostre número de WhatsApp al 677-38-77-19 i us enviem l'enllaç en exclusiva per entrar a formar part d'aquest club de la solució. I si no, no patiu, que us la posem de foto de perfil, també el nostre número de WhatsApp, Fran, sí, si
2: home,
0: et sembla.
2: Tant,
0: home, posem-nos-hi
2: sí,
0: fàcil.
2: També els hi posem de foto de perfil.
0: Al 677-38-77-19. Teniu aquesta foto de Prince davant de la Sagrada Família. Total, que fa un minut en aquesta sessió de fotos i Prince acaba fent servir una d'aquestes fotos per una cosa que potser molts haurem vist però que no relacionem. On apareix una d'aquestes fotos?
1: Apareix a la portada del seu àlbum Camp.
2: Ostres.
0: Està tafanejant i apareix a la portada i a la contraportada.
1: A la contraportada, exactament.
0: Dues imatges diferents.
1: Sí, sí, sí.
0: I és fort perquè si ara poseu Prince com Sagrada Família, veureu la foto, reconeixereu l'àlbum, perquè a mi m'ha passat i dic, la mare que em va matricular, però això és a la Sagrada Família.
1: Sí, sí.
0: És a la façana, la portada és a la façana del carrer Sardenya.
1: Sí.
0: I la contraportada és a la façana del carrer Marina.
1: Exactament.
0: Si ho tinc ben entès,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I acaba formant part de l'imaginari col·lectiu també pels fans de Prince. Aquelles fotos inicialment tenia la intenció de traslladar-les a la portada d'un disc o no ho sabia?
1: Bueno, jo crec que no ho sabia, que estava fent això, el llibre de... que després es va publicar, que està per allà. De fet, el vaig buscar a internet i aquest llibre que es diu... Prince Presents The Sacrifice of Victor, que la portada també és de Barcelona, encara que no de la Sagrada Família, ara s'han venut per més de $2,000.
0: Cada exemplar?
1: Sí, cada exemplar. És com una
0: objecte
1: de col·leccionista. I ara mateix hi ha una eBay a $500. Dòlars o euros, no ho sé.
0: Doncs igual és una ganga, compreu-lo. Repeteix-me el nom del llibre.
1: Prince Presents The Sacrifice of Victor. Victor was the... Victor era com un nom d'ell també, que a vegades usava com un àlies.
0: Ah, perquè ell també va canviar de nom, es deia sí. Prince, després era l'artista antigament conegut com a Prince, després va ser un símbol, no? Sí. Presenta el sacrifici de Victor. El podeu trobar, de fet, he buscat la imatge, i la imatge de portada es veu que és Barcelona, però sembla d'un punt més elevat. No sé si Parc Güell també seguia amb
1: és
0: Gaudí.
1: És a Montjuïc.
0: És a Montjuïc. Montjuïc.
1: Sí.
0: D'acord.
1: També em va contar, si vols, també té una història bastant divertida.
0: Mira, ara me l'expliques. Abans, però, deixa'm saludar, perquè tinc el telèfon, a una persona que té una història molt interessant, la Natàlia. Natàlia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, Natàlia, quina és la teva història amb la Sagrada Família?
3: Bueno, la meva història no és directament, és del meu marit i de la seva família, perquè sempre se n'ha parlat i estan supercontents, i a mi em fa molta il·lusió també, que hi ha una campana amb el seu cognom gravada.
0: Oh, o sigui,
2: què dius ara?
3: Sí.
0: I quin és el cognom?
3: Rendé.
2: Amb el cognom de la família...
3: És una campana familiar. Sí. Llavors, per el que jo sé, perquè ja et dic que és a través del meu marit que va ser el seu avi, ell va finançar, suposo que la campana, i va ajudar, perquè això, com m'ho he explicat, era una... Es pagava...

0: Sí, tenim. Són tot... 5 germans i tots tenen criatures. I és una història que sempre, malgrat, surt sovint perquè és molt xulo. Fa molt
1: home, tu imagina't, si ets un render, dir, no, jo tinc una campana al meu nom, a la Sagrada Família, és el més proper al Papa que podem tenir qualsevol dels que estem en aquest estudi. Natàlia, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada, encara més aquesta informació privilegiada. Una abraçada, bonica.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Us demanaré a tots els que entreu en antena que sigueu breus, són històries apassionants, m'encantaria tenir temps per tot i tothom, però intentarem seleccionar les més curioses, com és el cas de la Judit. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bonica, com estàs?
2: Mira, molt bé. Escolta'm, és una anècdota. El meu besavi era l'empresa que eren els picapedrers del Gaudí.
1: Què dius?
2: Una empresa que es deia Barceló, que és l'apellido del meu besavi.
1: Sí?
2: I la meva àvia li portava el dinar cada dia, perquè, segons deia la meva àvia, que m'havia explicat, que si no, no menjava aquest senyor.
1: Aquest senyor és el teu besavi o el Gaudí?
2: Perdó?
1: Qui no menjava, el teu besavi?
2: No, el Gaudí.
1: Si m'estàs dient que la teva àvia li donava de menjar Gaudí?
2: Sí, li portava el menjar, la meva àvia era petita. Li portava el menjar, perquè segons sembla,
1: sí?
2: La imatge que es té del Gaudí, segons la meva família, era un senyor més aviat marranet.
1: Ai, no sé marranet, què vols dir, nena, que li estàs dient marranet a la ràdio pública, Gaudí?
2: No, ni rentava mai.
3: No.
1: Què dius?
2: I la meva àvia li tenia pànic, però la seva mare li deia, o sigui, la meva besàvia li deia, per favor, porta-li el menjar perquè aquest senyor no menja res.
1: Oh, clar, hi ha de seguir treballant aquest senyor, que hem de construir molta pedra.
2: Sembla ser que el Gaudí... Per això no el reconeixien quan va tenir l'accident, perquè era com un clochard, com un senyor...
1: Entenc. Una mica deixadot, dutxadot.
2: Judit,
1: t'he de dir que en Ramon, que és un dels nostres especialistes avui, en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge i especialista en els secrets de la Sagrada Família, va dir que sí. O sigui, tot això que està dient la Judit et quadra amb la teva versió de
2: Gaudí. Et quadra tot això?
3: Sí.
2: I després...
1: Espera't un segon.
3: Això s'explica a molts documents de gent que ha explicat la història de Gaudí, que és una història explicada, no escrita, tot i que ell va deixar... Existeix un diari de Gaudí on va apuntant coses, però que no aporta gaire perquè són més aviat pensaments religiosos i d'un home molt asceta, molt atribulat, que explica coses del seu projecte per enardir Déu i això, que era la seva obsessió. És cert que quan l'atropellen en el famós accident
1: el tramvia,
3: que tothom coneix,
1: sí?
3: Del tramvia, el porten de casualitat, el porten a l'hospital perquè finalment un guàrdia urbà de Barcelona es fa càrrec d'aquell captaire perquè tothom se n'aparta i diuen que
1: captaire,
3: ningú el reconeix i és un captaire qualsevol, ningú se'n vol fer càrrec i finalment explica la llegenda, part d'història, part de llegenda com sempre, que un guàrdia urbà de Barcelona va obligar a un taxista a portar aquell home, aquell pobre home, a l'hospital. Quan va arribar a l'hospital...
1: Estem parlant, això, no recordo l'any de la mort de Gaudí.
3: Estem parlant del 1926, 27, aproximadament,
1: 100 anys, ara, clar, sí. El 10 de juny del 1926,
3: 1926.
1: Clar, té tot el sentit, gràcies, Susana.
3: Sí.
1: Clar, d'aquí la visita del Papa, justament, amb el centenari de Gaudí.
3: 1926, doncs, el porten a l'hospital i no se n'adonen que aquell home és Antoni Gaudí fins que la gent que treballa amb ell a la Sagrada Família, ell era un home molt puntual i cada tarda anava a confessar-se amb un confessor que tenia a una església al centre de Barcelona, que és on va de camí quan l'atropellen amb el tramvia. I aleshores ell sempre es confessava a primera hora de la tarda i tornava immediatament a Sagrada Família, on ell vivia.
1: Vivia dins de la Sagrada Família,
3: d'acord. Sí, Subirats, que es va fer càrrec després, Josep Maria Subirats, que és el que es va fer càrrec després de la Sagrada Família, amb molta polèmica per la seva façana, etcètera, etcètera. Hi havia gent que treballava amb ell i quan veuen que no torna, que triga, comencen a buscar-lo. I és quan descobreixen que aquell captaire que han trobat, i aleshores intenten salvar-lo, però ja és tard.
1: Oh, no fotis.
3: I mor, sí. Mor per desatenció mèdica.
1: Que si haguessin sabut que era Antoni Gaudí, possiblement l'haguessin atès millor i possiblement hagués viscut?
3: Presumptament, sí, es triga molt en endur-se'n aquell ferit d'allà que l'ha atropellat un tramvia, que de fet no l'atropella el tramvia, li dona un cop perquè ell va creuar no veu, hi ha un tramvia que li dona un cop i té tanta mala sort que el cop el rebota contra un tramvia que torna en l'altra direcció.
1: Perdona, ostres, Déu-n'hi-do,
3: Sí.
1: O sigui, és el cop, el rebot i ara sí que l'atropella l'altre.

0: l'altre t'envia.
1: Ah, exactament.
0: Conxo, tu, Déu-n'hi-do, la història de Gaudí, aquests secrets que estem descobrint de la Sagrada Família, de la vida de Gaudí, de Prince. Estem fent un poti-poti, de veritat, que jo em quedaria atrapada a la solució d'avui. De seguida, per cert, Judit, gràcies, estimada, eh? Sí. Judit, hi ets, eh?
2: I després, digues, un altre petit incís. Hi ha les imatges de la Sagrada Família, sí, i sembla ser que la cara del Sant Josep és la del meu besavi.
0: Oh!
1: Sí, això és molt possible també perquè els motlles... El de la façana, de l'única façana que fa Gaudí és la del naixement, diguéssim, sí, el de l'Anunciació, sí, el naixement, i va fer motllos de veïns i persones que ell coneixia que vivien a la Sagrada Família, va fer motllos amb guix per fer totes les estàtues que adornen, o sigui que sí, són veïns reals d'aquella època de la Sagrada.
0: És molt possible que el teu avi sigui la cara de Sant Josep, com ara ens estaves dient. Judit, flipo amb les teves històries relacionades amb la Sagrada Família. No pengis, que t'agafarem el telèfon, que algun dia també ho inspeccionarem a fons, això. Judit, t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Una abraçada bonica.
2: Adéu.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Va, al 677-38-77-19. A veure qui supera aquestes històries. Us dic una cosa.
3: És molt difícil.
0: Esteu flipant tant com jo?
1: Sí.
3: Absolutament.
0: No és allò de, no, és que hem preproduït trucades. No. Si nosaltres obrim línies i ens truca gent, o tots els oients de la solució tenen unes relacions molt curioses amb la Sagrada Família, o hem tingut una sort brutal, no?
1: No, ens estan fent el programa.
0: És espectacular.
3: És fantàstic. I a més, molts estan confirmant, com per exemple la Maribel, la Glòria, el Joan, que s'hi jugava a bàsquet, també. O sigui, són oients que van jugar a bàsquet davant de la Sagrada Família. L'Enric, per exemple, també hi va anar a un bateig, a ell no el van batejar. Abans parlàvem de les columnes de la Sagrada Família i els diumenges que hi ha a l'any. Ens ha escrit l'Àngels, que ara mateix no ens pot atendre perquè està treballant, i quan us digui de què treballa, doncs podeu entendre per què no ens pot atendre. Bé, ella diu que la seva relació amb la Sagrada Família és força directa, molt bé, és força directa, endavant. Soc guia oficial de la Sagrada Família. Tinc tendència a ensenyar-la molt sovint. I us puc dir que és cert que hi ha 52 columnes perquè hi ha 52 setmanes a l'any.
0: La solució.
3: I ara l'Àngels no es pot atendre perquè està fent de guia. Està amb una visita i, clar,
0: amb quin grup? Són expats? D'on són? O són gent que ve de fora directament?
3: Ja es contestarà la matinada.
0: Digue-m'ho, Àngels.
3: Perquè ara mateix està fent la visita. I tenim una altra història. Hem parlat de batejos, no? Hem parlat de gent que juga a bàsquet, en aquest cas, a fora. La Carme, que és la germana del Jordi, es va casar a la seva família.
0: Què dius?
3: Fa més de 50 anys.
0: Em sembla fortíssim. Jo pensava que ja no ni se celebraven casaments a la Sagrada Família.
3: Doncs mira, la Carme s'hi va casar.
0: Mireu, 3 quarts exactes de 2 del migdia. Avui estem parlant d'aquests secrets de la Sagrada Família. Ho estem fent amb en Ramon Hernández, periodista, actor i director de doblatge, i amb en Juanjo Villalba, és periodista del País, que ens ha explicat aquesta història relacionada amb Prince. Per cert, el Ramon, si us agrada el que us està explicant el Ramon, que sapigueu que podeu consultar els podcasts Barcelona Fosca i L'Herència Oculta. Nosaltres fem una pausa i a la tornada, Ramon, parlem de signes del zodíac.
1: Vinga.
0: I numerologia d'aquesta Sagrada Família. Ui, ja teca, nenes, ja teca, ara tornem.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 11 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui apassionant, aquests secrets de la Sagrada Família. I ens hem quedat deixant-la votar dient, a veure, els signes del zodíac, tota la numerologia. De seguida anem al WhatsApp perquè em sembla que estan sortint familiars dels nostres oients que eren cares de la Sagrada Família.
3: Ja ve si hi ha el cens de Barcelona de l'època, a totes les façanes de la Sagrada Família. Podria ser, perquè mira, la Rosa Maria diu, a la meva família sempre s'ha dit que la cara de la Mare de Déu del naixement és una besàvia meva que vivia al barri, perquè ells eren de la zona. I podria ser, perquè Antoni Gaudí feia servir persones que potser es trobava per allà. Per cert, ens ha escrit la Maribel, que s'hi va casar també.
0: Ah,
3: a la sala, i ens envia una fotografia.
0: Estic flipant, perquè ara un dels meus millors amics em diuen que està batejat a la cripta de la Sagrada Família. Però això què és?
3: Clar,
0: jo no sabia això, clar, jo no hi era. Potser encara no era viva.
3: Sí, és allà, la cripta podia.
0: A tot això, a veure, Ramon, signes del zodíac. Tu has explicat que hi ha elements secrets camuflats a les parets i a les façanes. Alerta, perquè el conjunt escultòric de l'Encarnació hi ha signes del zodíac. Explica'm això.
1: Sí. Bé, és estrany. Aquí entraríem amb una polèmica, perquè hi ha una polèmica d'una etapa que no hem destapat, que potser no la destapem perquè ens ficarem amb coses que no d'allò, i és... hi ha una teoria que afirma que Gaudí era maçó.
0: Mira, aquest matí he estat defenejant això, perquè clar, feia servir molts tresos, molts 33-us.
1: Clar, i la...
0: No està confirmada, eh?
1: No està confirmat perquè no ha aparegut cap registre d'aquell estigués apuntat a cap lògia maçònica, però les lògies maçòniques són no secretes, sinó discretes, i és molt probable que algú eliminés aquest nom de la llista. En fi, deixem aquest tema que donaria pel molt. Els signes del zodiac. A veure, és estrany, és un element molt estrany.
0: Perquè és un element pagà.
1: Absolutament, i perquè a més l'Església Catòlica durant molts anys ha estat absolutament en contra, i encara ho està, de l'astrologia. Diu que això és una cosa pagana, que no té cap fonament, que no s'ha d'utilitzar, que no s'ha de fer servir, i en canvi ell hi col·loca just a l'arc de 180 graus de damunt de l'Anunciació, de la façana que ell fa, sis signes del zodíac que corresponen amb la situació de... el cel en el moment de l'encarnació de Jesús. Era la
0: Àries,
1: Taure, Bessons, Cranc, Lleó i Verge.
0: Que casualment ell és cranc.
1: Sí, i a més, aquests signes marquen just l'equinoxi de primavera. És que està ple de símbols.
0: Horóscopo negro by Gaudí. T'imagines ara? Tindria Instagram, Antonio Gaudí.
1: Segur.
0: M'encanta.
1: Sí.
0: Hi posa signes de zodíac. Sí. Gaudí, no sabem si era apassionat de l'horòscop, si tenia alguna cosa a veure amb la maçoneria. Ell era cranc, per cert. I tu vas poder parlar... Antoni Gaudí, anava a dir, li agradaven també els números, els signes del zodíac.
1: Sí.
0: Els números de sempre, de fet, s'ha dit que tenen un paper molt important a la Sagrada Família, en particular els números 5 i 3. Quin simbolisme religiós tenen? Més enllà de saltem-nos al masònic, eh?
1: El 3 és, com tothom sap, la Santíssima Trinitat, i el 5 el desconec.
0: Fixa't.
1: El 5 ara
0: jo
1: mateix.
0: Jo sé que són números màgics, el 3, el 5 i el 7.
1: Sí, i el 7, sí, i el 33 també. Aquest és molt important.
0: Per què és tan important el 33?
1: El 33 és l'edat de Crist, quan va morir, se suposa, i a més és el grau maçònic més alt que hi ha. Quan arribes al grau 33 ets un gran mestre maçó.
0: De la teva especialitat,
1: diguem.
0: Sí,
1: de la teva lògia, diguéssim.
0: Parlant de 33-us, hi ha un quadrat, no sé si heu passat per la Sagrada Família, us hi heu fixat, que hi ha un quadrat com si fos una espècie de sudoku. No, perquè la gent visualment ens entengui, amb una sèrie de números, no? És com un quadrat tallat en pedra amb diferents números. Això està a la façana de la Passió. És un quadrat màgic, és un element de pedra que es troba en aquesta façana que us deia. En aquest cas, obra de l'escultor Josep Maria Subirachs.
1: Sí.
0: Què és aquest quadrat de números?
1: Bé, aquest quadrat de números no se l'inventa Subirachs, és una forma que ja existeix a l'arquitectura... en molts llocs del món. Es coneix com a segell de Júpiter.
0: Segell de Júpiter.
1: O els nombres de Déu. Ja tornem a ser amb la dualitat aquesta de paganisme, catolicisme, religió. I amb aquests 16 números que componen aquest quadre es poden fer 310 combinacions numèriques diferents que sempre sumen un 33 com a resultat.
0: O sigui, sumis les que sumis, és a dir, si ho fas en horitzontal, en vertical, en diagonal, sempre suma 33.
1: 33, sí. Val a dir que Josep Maria Subirachs va modificar una mica aquest segell de Júpiter i va fer una mica de trampa canviant alguns números perquè sumés 33.
0: Amic.
1: Però ho va aconseguir.
0: Ho va aconseguir, que també et digués com un sudoku a la inversa, que encara és més difícil, no?
1: Exactament.
0: El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
3: Mira, l'Ignasi, parlant d'històries amb la Sagrada Família, hi ha gent que s'hi ha casat, hi ha gent que hi ha jugat a bàsquet, hi ha gent que té una campana, no? Hi ha gent que potser hi té la seva besàvia. Doncs l'Ignasi hi ha cantat.
0: A la Sagrada Família?
3: Però no una vegada, sinó... No recorda si són dues o tres. Diu... Això que he fet, ho podeu trobar a YouTube?
0: Però cantar professionalment, perquè, no s'hi val entrar allà i cantar.
3: Perquè en una trobada de gospel Barcelona, a les escales de la nau central, amb altres grups de gospel, han fet diverses actuacions a dins de la Sagrada Família.
0: Ignasi, eh?
3: Ignasi, sí, sí.
0: Ignasi, digue'ns, ha de ser espectacular, és a dir, cantar gospel en un temple com la Sagrada Família.
3: Sí, bona acústica, no?
0: Home, i a part, ha de ser com impressionant, vull dir, t'ha d'agafar com aquella connexió amb el més diví i deus cantar encara millor en una cripta de la Sagrada Família. Més coses.
3: Mira, i té un dubte per veure si podem verificar en directe. És difícil de verificar, però ell ho llença i nosaltres ho intentem. Diu, cap al 2014, diu l'Ignasi, una amiga em va comentar que recordava haver vist una llauna de refresc encastada en una de les torres que ell havia visitat. I era cert, m'ho vaig creure. M'ho podríeu confirmar? Sempre m'ha quedat el dubte de si era veritat.
0: Jo sabia que, o que constava, que a les parts altes de les parets exteriors del temple hi ha ampolles trencades, moltes encara amb tap. Això és veritat? Veritat o mentida el que ens comenta aquesta oient i aquest fake que jo tinc?
1: No t'ho sabria
0: dir. No ho sabem, eh? No podem contrastar això. Doncs haurem de seguir investigant. Potser pugem a la Sagrada Família i traiem el cap, que segur que ens deixen.
1: Però posades per Antoni Gaudí?
0: Clar, és
1: que o per algú que les ha deixat. Que el vidre estigui posat per Antoni Gaudí és molt possible, perquè ell feia el trencadís i el feia de moltes coses, de ceràmica, de vidre, podria ser. Ara la llauna de Coca-Cola.
0: La llauna, això ja m'estranya una mica més, eh? A la façana, a veure, això no és cap secret, perquè és visible, però les façanes del temple estan plenes d'animals. Quins animals hi trobem?
3: Ui, ara venen els animals.
1: Doncs mira, una serp. Bé, una serp, religió.
0: Sí,
1: diable, Eva, la temptació, sí, Eva, sí. Tal. Molt bé, fins aquí, tot correcte. Un pelicà.
0: Un pelicà?
1: Wow. Sí.
0: Això no ho havia vist, jo no ho he llegit a la Bíblia, això,
1: sí. El pelicà és un símbol cristià, de fet, però també, a més, és un grau de maçoneria.
0: Ui,
1: un símbol de la maçoneria.
0: Jo no, jo no ho estic dient, però ho estàs deixant caure, Ramon.
1: No, jo tampoc ho estic dient jo. O sigui, són de coses que hi ha publicades i jo em remeto als fets. Què més hi ha? Dues tortugues.
0: Tortugues?
1: Dues tortugues,
0: Li demanen els rèptils.
1: Dues tortugues que aguanten les columnes de la façana del Naixement. Hi ha dues tortugues i és molt curiós perquè aquestes columnes es recolzen sobre les closques. Una és de terra, que mira cap a muntanya, i una és de mar, una tortuga de mar, que mira cap al mar.
0: M'encanta això.
1: Això és molt curiós,
0: tot
1: també.
0: Pensat.
1: Hi ha els coloms de l'arbre.
0: I tant. Els coloms ja tenen un símbol,
1: Tenen un símbol claríssim. I hi ha camaleons.
0: Camaleons? Va, un moment, ara pregunta seriosa. Què li passava amb els rèptils d'Antoni Gaudí?
1: No ho sabem.
0: No sabem si hi havia alguna relació.
1: A veure, gàrgoles que servien per treure aigua o per res, hi ha a totes les catedrals, a Notre Dame hi ha moltíssimes. Fins i tot ens podem trobar en alguna església o alguna catedral que hi ha fins i tot figures del dimoni a la façana, que dius, una mica estranya la combinació. Però hi ha aquesta serp que baixa i aquestes tortugues i el camaleó, que és un símbol de canvi. És un símbol de transformació.
0: Escolta'm, Ramon, ens quedarem amb ganes de saber-ne més. Vull acabar, perquè ens queden dos minutets per posar punt i final a la solució d'avui, però jo havia sentit a dir que, clar, un cop acabada la torre central farà 172 metres. No sé si és veritat que Gaudí deia que no volia superar l'alçada de Montjuïc perquè considerava que cap obra humana havia de superar l'obra de Déu. Això és veritat?
1: Sí, això és el que expliquen. Sí, sí.
0: Era molt devot a Gaudí. Ja podeu veure pel recull que hem fet avui a la solució. Avui hem parlat d'aquests secrets de la Sagrada Família. Faran un missatge per acabar, de la nostra audiència.
3: Mira, en Marcel diu, la meva relació amb la Sagrada Família és que el primer cop que vaig anar-hi, fa 2 anys amb el meu pare, vam entrar amb el programa El Suplement, que feia 20 anys, va ser màgic, Roger Mas va cantar allà dins, va ser la primera vegada i va ser molt emocionant. És a dir, Catalunya Ràdio
0: aquí,
3: acompanyant aquesta primera
0: així
3: vegada.
0: Així m'agrada. I a Catalunya Ràdio també podreu seguir, evidentment, aquesta visita del Papa a la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesús i tot el que envolta aquesta visita papal. Avui hem parlat del secret de la Sagrada Família, ho hem fet amb en Juanjo Villalba, que ens ha explicat aquesta història de Prince, periodista del diari El País. Podeu consultar també l'article al complet i així veureu també tot el que us pugui interessar del que ha quedat pendent en aquesta conversa. Juanjo, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I també n'hem parlat amb en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge, autor dels podcasts. Apunteu Barcelona Fosca i l'herència oculta, si us heu quedat amb ganes.
1: Home, això espero. Gràcies.
0: Poseu-los tots a seguir, gràcies, encara que sigui perquè vegi l'impacte de la solució. Ramon, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fran Domènech, escolta'm, ens sentim demà i, de fet, demà es queda els comandaments del senyor Fran Domènech.
3: No, no ho diguis, home.
0: Ah, no ho dic?
3: Gent marxarà.
0: No, home, no, al revés. Feu suport en Francisco, per favor, que jo torno demà, el dia següent. Divendres hi seré jo, però demà en Fran em fa el favor i estarà aquí aguantant els comandaments. Tornem amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal i parlem de qualsevol etapa de la vida és bona per fer esport. Catalunya.
5: quan jo n'era petitet, que festejava i presumia
6: que el nano està guapo,
5: espardenya blanca al peu,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest migdia a les 12 s'acaba el termini perquè els docents votin el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Més de la meitat dels que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. I la CGT, en canvi, avisa que el preacord és un pedaç. Iolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: Si s'imposa el no, la USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, mentre la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila n'és la portaveu.
4: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: La jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
5: S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Llart Act i Wetlek. La planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric.
5: Coincideix a la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
6: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
5: De moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge, de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: Al torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella de Granollers-Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, el quadre masculí s'han classificat per semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran entre ells per decidir el finalista. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant de la russa Jana Schneider. També passa a semis la polonesa Maja Hwalinska.
5: En marxa el primer partit de la final de la NBA entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que recordem que és una sèrie al millor de 7. A la mitja part, els Spurs s'imposen per 48-55. Encara en bàsquet, el Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
0: Fins aquí les notícies.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
7: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
9: al Matí de Catalunya Ràdio,
7: amb Ricard Ostrell.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Que m'he comprat un armari.
12: Ah, ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
11: Sí, sempre anava a burra.
13: Una burra, els penjadors.
11: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
13: No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó, eh?
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Encara en ronda en algun lloc del cervell aquella antiga imatge de la bibliotecària com la dona reviuda que feia callar tothom aïllada del món entre llibres empolsegats. És aquesta la imatge de les pel·lícules, però no només, perquè l'escola de bibliotecàries que va fundar Eugeni d'Ors a principi del segle passat només es reclutaven senyores perquè així se'ls hi podia pagar menys. Se'ls demanava que fossin solteres i sense fills, que no es despistessin. Aquest imaginari, és clar, ha quedat totalment desfasat, però encara pesa d'alguna manera. És per això que en tractar-se d'un ofici tan feminitzat han arribat a la situació de col·lapse actual, les biblioteques. Avui defensem les biblioteques, un dels béns més preuats de la nostra societat i, per suposat, les dones que les vetllen. Que ningú passi pàgina.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

de Càmera Obscura, aquesta banda de Glasgow, i que comença també amb una biblioteca polsosa, però finalment tot s'acabarà bé. Això la cançó, eh? A la vida ja és una altra pel·lícula. Si vosaltres hi sou a l'altra banda, nosaltres ja estem molt satisfetes. És així.

0: Pareu bé les orelles perquè avui el que sentireu, déu-n'hi-do, eh? Ja hem fet aquí conversa al sofà amb les bibliotecàries i déu-n'hi-do, agafa't fort, que venen corbes. 9 de la nit i 9 minuts comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts. Shoving books on the night shift to take some time, but I guess I like it. Dewey's decimals keep me company. Aquests dies veiem per tot arreu aquestes samarretes, bosses que diuen defensem les nostres biblioteques públiques. Però què hi ha darrere d'aquesta demanda? I per què, sobretot, afecta les dones? Ja sabeu que estem a les dones i els dies i quan parlem de bibliotecàries encara hi ha aquella idea de que són dones la majoria. I és que és així. És així, no ho amagarem. És com el cos de les infermeres. També passa una mica el mateix. Les biblioteques públiques estan en lluita. Des de finals de mes de maig hi ha vaga indefinida a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i ara també s'hi afegiran els dissabtes les de tot Catalunya, i em sembla molt bé perquè crec que és una lluita molt comunitària. Es tracta, com dèiem, d'un col·lectiu feminitzat, molt invisible, precari, i per parlar de tot aquest conflicte tenim a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec i que és coordinadora de CGT de Biblioteques Barcelona. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També ens acompanya la Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé, també.
0: I la Laura Avià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Com estàs?
3: Hola, bona tarda, gràcies. Bé, tot bé.
0: Bona nit a les 3. Continueu amb vaga indefinida. Quines són les vostres principals reivindicacions? De què estem parlant? Perquè a vegades crec que no ens en fem a la idea els que som a casa.
2: Sí, mira, nosaltres estem demanant uns horaris més conciliadors. Estem demanant reconeixement professional de tot el que significa treballar en una biblioteca avui en dia, que va molt més enllà de les típiques funcions que
0: ens podem imaginar.
2: Exacte. Sí. També estem demanant, al final, més personal. Moltes coses es solucionarien amb més personal.
0: També tinc entès que feu unes jornades molt llargues, per exemple, i que no descanseu.
2: Sí, això va lligat amb tot el que té a veure amb els horaris, no? Quan fem jornades de més d'11 hores diàries, és que fins i tot estem vulnerant el que diu l'Estatut, no? També demanem un bon protocol contra violències.
0: Això és un tema del que parlarem detingudament, bastant, perquè ningú s'imagina, quan penses, dius, faré un programa de bibliotecàries, tothom s'imagina silenci, gent llegint, i dius, quin problema tenen les bibliotecàries? Doncs que la seva vida no és tan tranquil·la, oi, Helena?
3: No, per res. Al final pensem que les biblioteques públiques són espais oberts a tota la ciutadania, com han de ser, però això comporta una sèrie de casuístiques específiques. Al final és com si estiguéssim al carrer, dins de la biblioteca. No tenim dret d'admissió quan hi ha algun conflicte.
0: Sí, no teniu reservat el dret d'admissió.
3: No tenim reservat
0: el dret d'admissió. Tu no li pots dir a una persona, vostè no entri.
3: No, sí que per normativa hi ha una limitació o hi ha una possibilitat d'expulsió si no es compleixen la normativa de la biblioteca, però tenim aquesta possibilitat molt restringida a nivell legal i tampoc, no, sobretot a la ciutat de Barcelona, reclamem ja des de fa una dècada uns protocols contra les violències i unes mesures preventives per evitar que tot això passi.
0: Això ara ho explicarem, perquè jo crec que potser diu la gent, home, però què vol dir que no pot entrar algú a la biblioteca? Perquè és que hi ha abusos, hi ha assetjament, i passen moltes coses que no ens podíem ni imaginar quan parlem de biblioteques. En parlarem ara, però m'agradaria també que m'expliquéssiu si creieu que el fet de que justament és un sector tan feminitzat fa que potser amb totes aquestes demandes que esteu fent no se us estigui fent tant de cas. Què creieu?
4: Evidentment, vull dir, és una cosa que moltes vegades ho he pensat. Si fos un senyor de 50 anys darrere el taulell, segurament molts usuaris no s'atrevirien a dir-nos segons quines coses i segons quins comportaments potser no serien de la mateixa manera. Llavors, és un col·lectiu feminitzat, de la mateixa manera que ho és el de les infermeres, i això ens afecta moltíssim perquè a vegades no se'ns valora com se'ns hauria de valorar, tant a nivell personal com a nivell laboral, sobretot, que és una de les reivindicacions fortes d'aquest moment, que se'ns reconegui correctament a nivell laboral.
0: Em comentàveu fins i tot, abans d'entrar, que amb els arxivers, per exemple, tenen una categoria absolutament diferent. És que, clar, tu ja, arxiver, penses en la corona catalana-aragonesa, però, en canvi, quan parles, penses en les bibliotecàries, tot aquest glamour no et ve, eh?
3: Mm-hmm. Sí, efectivament, de fet, partim de la història de l'Escola de Bibliotecàries, que quan es va fundar es buscaven senyoretes que fossin joves,
0: que fossin
3: solteres, a les quals precisament se les podia retribuir pitjor que els homes. No calia fer un dispendi tan gran perquè a elles se'ls pagaria menys. Llavors, aquesta tradició, no, de l'Escola de Bibliotecàries ve d'aquí, de buscar dones que eren mà d'obra més barata, perquè ja sabem que en d'altres sectors igual més científics o no, sempre estan ocupats per homes, i la raó de que ens donessin, diguéssim, espai en aquest món del coneixement, igual que les mestres, no, era doncs això, no, una professió doncs vinculada al servei públic, a totes aquelles bondats que per estereotip de gènere sempre se'ns han aplicat.
0: I de fet, no només bondats, perquè estic pensant que en la cultura popular sempre hi ha aquella idea de la bibliotecària Rottenmeier, és que és una amargada, o sigui, l'imaginari del monyo d'una senyora que et fa callar, això tampoc ha ajudat. O sigui, tot aquest imaginari que portem a les esquenes no ha ajudat gens.
3: L'imaginari és el patriarcal que tenim a qualsevol altre sector. Com comentava la Laura, quan tenim un conflicte o hi ha algun problema a la biblioteca, tu ja pots repetir mil vegades, ja pots ser la directora del centre, que fins que no surt un home a qui li has de demanar ajuda i dir-li, sisplau, repeteix-li el mateix que jo li he dit a aquest senyor, no et fan cas, passant per que et faltin el respecte, que inclús que et puguin arribar a agredir, però ara me'n vaig de...
0: No te'n vas, perquè en realitat és aquesta mirada que dèiem de prejudici i de pensar que és una feina que pot fer qualsevol i que per tant la fan dones, i que ja està aquesta mirada ja prejutjosa de com ets i quines són les teves qualitats. També ara, per ser bibliotecària, s'ha d'estudiar el grau d'informació i documentació, i no hi ha gaires universitats que ho ofereixin. També és una professió que va de baixa, això tampoc afavoreix els vostres drets?
4: Actualment a Catalunya només la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'estudiar per ser bibliotecari en carrera, no? Que seria el grau de gestió d'informació i documentació digital. També ha aparegut un màster en biblioteca pública que fa que qualsevol titulat pugui accedir al lloc de bibliotecari sense haver estudiat la carrera, però exercint mitjançant el màster, que és una posició que no tots estem a favor. A banda d'això, sí que...
0: M'imagino que sentiu aquest intrusisme, no?
4: Sí.
0: Després de que us ha costat moltes hi heu arribat per biblioteconomia i documentació...
4: 4 anys.
0: De sobte, algú pot entrar havent fet un màster.
4: Exacte. I és aquesta part de, bueno, plouen pedres i ara encara plouen més pedres. A banda de tot això, sí que el fet de que no es pugui oferir mitjançant una modalitat semipresencial també perjudica els que som de comarques, que en dieu, els que som de fora de Barcelona, perquè ens hem de desplaçar a la capital per poder estudiar.

0: Sou a Les Dones i els Dies, això és Catalunya Ràdio, estem parlant aquesta nit de bibliotecàries i ens estan explicant les seves demandes, però a mi m'agradaria, ara després anirem al bacallà fort, però primer m'agradaria també que m'expliquéssiu d'on surt la vostra vocació, la vostra tria, perquè m'agradaria també posar en valor la vostra feina, no només des del sentit negatiu, no des de tot el que us està passant, que ara en parlarem, sinó com vau entrar aquí i per què us agrada tant aquesta professió. A veure, aquí comencem.
1: A veure, si vols començo jo, però m'agradaria fer un últim apunt respecte al que estàvem parlant abans, que aquesta discriminació que parlàvem se li afegeix també la pròpia precarietat que va lligada a tot el que és cultural. Vull dir, tenim la de dona i tenim la del sector cultural, que també sabem que és un sector que no està precisament ben valorat, ni remunerat, ni considerat.
0: Claríssim.
1: I ara torno a la pregunta.
0: Anem a la vocació. Anem a la vocació.
1: Molt bé.
0: Irene.
1: Una amant de la lectura. Bàsicament, jo m'he passat la infància llegint molt, i potser és una tria equivocada, perquè la gent es pensa que llegim molt a les biblioteques. No, a les biblioteques no llegim. De l'últim que tenim temps és de llegir. El que fem és la part tècnica que hi ha darrere de classificar i guardar el coneixement i tota la producció cultural de la humanitat, no? Per dir-ho d'una manera, i anar als inicis, no? Es tracta de guardar per poder-la recuperar quan la necessitem o quan en vulguem gaudir.
0: Endreçar,
1: jo era una fan de la lectura.
0: Endreçar, ordenar, això vol dir que ja no ets tan fan de la lectura? Se t'han tret les ganes o què?
1: No, continuo llegint, però sí que és veritat que vivim en un món que cada dia ho posa més difícil, fins i tot després de la pandèmia ens hem acostumat a estar amb la pantalla enganxada.
0: Passem moltes hores a Instagram i això ens treu hores de lectura, eh?
1: I que costa molt concentrar-nos, que tu estàs llegint però cada 10 minuts pots estar pensant, ai, que no m'hagi entrat un WhatsApp, ai, que algú m'ha de dir no sé què. Costa molt més, vull dir, mirem una pel·lícula a casa, comparant també, no és llegir, i qui mira la pel·lícula sense mirar el mòbil, tota sencera? Quantes vegades ho fem, això?
0: Això és que no és prou bona la pel·li. Ja ho deixarem estar. Helena Pardo, com vas entrar-hi tu?
2: Doncs una mica igual. Jo era una rateta de biblioteca des de molt petita, una lectora precoç, m'agradava molt anar a la biblioteca, i per mi tant els llibres com les biblioteques han estat refugis. Han estat unes finestres cap al món, cap a poder fer un creixement personal, intel·lectual, i inclús un refugi literal, de trobar un espai per mi, per trobar-me amb mi mateixa, per poder estar tranquil·la, per poder també inclús explorar, bueno, si tens certes inquietuds intel·lectuals, no? Doncs tu arribes allà i és que tens tot el món al teu abast en una biblioteca.
0: Hi havia, jo crec, no sé si encara passarà, una romantització de les biblioteques. Fins i tot jo crec que s'han escrit moltes novel·les parlant de tothom que s'enamorava de la biblioteca. I era una cosa, saps, que hi ha un llibre i venia algú, te'l recollia, hi havia tot aquest imaginari també de que era també on hi havia la ciència, on hi havia el coneixement, on trobaries tots els Harrison Fords de la vida. Clar, veníem també amb tot aquest imaginari com a dones. Vosaltres el teníeu? Potser estic dient una bogeria. M'està mirant la Laura dient, no sé qui és Harrison Ford, perquè és jove.
3: Sí, que ho sap, sí que ho sap. Jo vaig aterrar al món de les biblioteques. Vaig anar a la biblioteca, com feia sempre, com diu l'Helena, també era una mica una rateta de biblioteca, una persona que considerava la biblioteca com a refugi. I un dia vaig anar al taulell de la bibliotecària i li faig, mira, no sé què estudiar. Vull una cosa que sigui ètica, que sigui de tracte amb les persones. I ella directament em va respondre, tinc una carrera per tu, bibliotecària. I jo pensant, m'estàs prenent el pèl. També tenia la idea estigmatitzada de persona amb monyo, amb ulleres, amb cardigan. I no, la veritat és que vaig triar bé en el sentit de que vaig escollir una professió que atenem a qualsevol tipus de persona sense discriminar, però tot això també m'entristeix, aquesta lluita que hi ha ara, perquè estem reivindicant unes coses tan bàsiques que arriba un punt que dius, per què no puc fer bé la meva feina si no se'm posen les facilitats per fer-ho.
0: Clar, tu, aquesta bibliotecària que et va donar el consell era la bibliotecària de l'Espluga de Francolí, poble que ens estimem molt en aquest programa, perquè tenim Anna Maria Andaver parlant cada setmana aquí al programa. Però clar, al món rural i a la ciutat, a mi em fa la sensació que ser bibliotecària significa coses diferents. És així o no?
3: Jo sí. crec que sí, perquè no tenim els mateixos problemes, sí que tenim aquestes jornades partides que ens impossibiliten conciliar la vida professional i la vida personal. També tenim certs usuaris conflictius que, com que estem sols davant del taulell, doncs ens ho hem de menjar tot nosaltres, però evidentment la lluita de les companyes de Barcelona és una cosa majúscula.

0: Tu has dit una frase que em va molt bé perquè has parlat, estem soles darrere el taulell. Jo crec que no hi ha una idea en general de la societat de pensar què és ser bibliotecària, és a dir, estar sola en un taulell, i quan diem sola, un sempre pensa, hi haurà seguretat, hi haurà càmeres, però en realitat no és així. Vosaltres treballeu en biblioteques de Barcelona, ella la de Vinaixa, però no hi ha seguretes. Em sembla que de cos de seguretat n'hi ha, em sembla que a tres, si no ho tinc mal entès, biblioteques de Barcelona. La resta són espais molt grans, com per exemple la meva, la de Vaporvell, quatre plantes o cinc, en la que el que està passant a la planta de baix ningú sap el que està passant a la planta de sobre, no? Llavors, Què passa amb tot això? El fet és que moltes vegades, un matí, perquè ens fem a la idea, hi ha potser tres bibliotecàries per tot el públic que hi hagi, i això vol dir tant la persona que ve a demanar un llibre en préstec, a retornar-lo, però també tota una sèrie de qüestions, demandes, abusos, assetjament, violència que us trobeu. Expliqueu-me què us trobeu, quins casos us trobeu. Perquè jo tinc aquí una llista que estic amb les mans al cap encara, però feu-me un resum d'exemples habituals que us trobeu.
1: Jo ara t'anava a posar un exemple, quan has dit allò que algunes tenen personal de seguretat, però algunes el tenen, o l'hem arribat a tenir, jo ara penso en Nou Barris, on he treballat, a la biblioteca de Nou Barris, on hi he treballat molts anys, però aquest personal de seguretat ens l'han posat no arrel de les nostres demandes d'explicar dia rere dia que tenim tants conflictes, hem hagut de trucar tants cops a la urbana, estan passant XX coses. A nosaltres ens van posar personal de seguretat després de que un dissabte per la tarda, amb personal sota mínims, a una companya li tiressin una cadira i li fessin un trau al cap. Aleshores, quan ja ha passat l'incident greu, ui, sí, doncs potser us posarem seguretat. Però és com... és una reacció després, no una prevenció,
0: no
1: a partir del que ja sabem que passa.
0: Un trau al cap, violència, és una violència extrema aquesta, és a dir, no hauria de passar una persona que està darrere un taulell, però què us passa més? Hi ha tràfic de drogues, per exemple?
2: Hi ha una mica de tot. Pensem que, o sigui, de menys a més, totes les professions que són de cara al públic, doncs tens un cert nivell de conflictivitat i pot començar des de violències verbals, amenaces... fins a violències físiques, perseguir-nos, amenaçar-nos i perseguir-nos fora de la biblioteca, també a nivell d'agressions, doncs mira, un company, un usuari li va posar unes tisores al coll, a una companya, una usuària, la va agafar del cabell i li va mossegar la cara, la va tirar a terra.
0: Això a la biblioteca on estàs tu?
2: No.
0: Són ara casos de tot Barcelona.
2: Sí, t'estic parlant de casos al llarg dels anys, com dels més forts, però que sí que patim violències verbals i amenaces i a nivell pràcticament setmanal. O sigui, està totalment normalitzat. Tant el que són violències de caire més masclista,
0: sí, o sigui, tinc entès que també a vegades us demanen de guapa, gateta, us han dit puta, us han dit lesbiana...
2: Sí, ens han dit puta, ens han dit lesbiana...
0: Com si
2: fos un insult. Ens han desacreditat, ens han amenaçat, ens han assetjat per xarxes i fent, per exemple, assetjament visual, coercitiu, seguiment per les biblioteques, seguir-te per l'edifici, coercitivament, i a nivell d'agressió, d'assetjaments sexuals, doncs això, companyes, ara estem parlant de les professionals, companyes amb assetjaments sexuals fins al punt de que ja fa uns anys una companya va patir una violació per part d'un usuari i una altra un intent de violació. Tot això són situacions que han passat els anys, avui dia estem aquí parlant-ne, però fa 5 anys no se'n parlava en el nostre col·lectiu. O sigui, ha estat arrel dels últims 4-5 anys que hem començat a... Bueno, no, amb tot aquest moviment feminista que estem tirant endavant, que s'han començat a primer a verbalitzar i a treure de la normalitat totes aquestes situacions que estem vivint nosaltres com a bibliotecàries, però que viuen totes les dones a qualsevol sector laboral.
0: El que passa és que jo tinc ganes d'explicar que vosaltres esteu molt desprotegides perquè esteu al carrer, en realitat. Encara és un lloc públic, no hi ha dret reservat d'admissió, per tant, tu, aquest senyor, jo m'heu explicat, per exemple, que també hi ha alguns usuaris que es masturben a la biblioteca.
2: Sí, és habitual.
1: A banda de la pantalla de l'ordinador, a la sala multimèdia acompanyat de més gent al voltant.
2: A les sales multimèdia, a gairebé totes les sales multimèdia, no podem donar-vos xifres, és clar, perquè la gent, no, o sigui, no tenim aquestes mesures de registre, perquè no existeixen aquests protocols i aquestes eines, però jo, per exemple, el primer mes que vaig treballar a biblioteques, vaig patir un assetjament sexual per part d'un usuari. La resposta de l'equip va ser: passa i ja està, i menja tu. I a les 3 setmanes un usuari que s'estava masturbant a sala. S'està masturbant a sala amb el que això significa tant per tu com a treballadora com per les usuàries, que estan en un espai que ha de ser seu i en el qual han d'estar segures, i que acostumen a abandonar, marxen elles, i tu has de fer front a la situació sense les eines.
0: Això t'anava a preguntar. Vosaltres no teniu cap protocol en aquest sentit, llavors, a part de que tens un munt de noies, dones, que se'n van espantades, angoixades, el que sigui, i amb tot això se'n van cap a casa seva, però tu estàs allà i li has de dir a aquell senyor que s'aixequi.
2: Sí.
0: Quan a tu no... Parlant en plata, tu no et paguen prou per fer això.
2: No et paguen prou, ni està pagat,
0: per tot el que significa.
1: Ni tenim la formació per saber com conduir-nos en aquesta situació.
2: Ni tenim la formació, ni hauria de succeir.
0: I a més la truita es pot girar i que estigués en un lloc d'autèntic perill.
2: Mira, jo com ja en tinc experiència, o sigui, això expliques, et diuen: ah, que ets bibliotecària, que tranquil. Mira, sí, pues no. Jo acostumo, el que acostumo a fer és fer soroll. Si m'he d'apropar a una persona que té la mà ficada al pantaló, doncs abans d'arribar, com en principi és un espai una mica silenciós, doncs faig soroll amb les cadires, agafo uns llibres i els deixo anar, i faig un pam perquè aquesta persona s'assabenti que jo m'aproparé. Un, per no haver de veure-ho, i sí que abans de fer-ho, primer aviso, intento avisar a alguna companya, de dir-li: mira, tenim aquesta situació, anem almenys 2 persones, per lo que tu dius, perquè aquesta persona se't pot rebotar, se't pot posar agressiva, llavors nosaltres hem de vetllar per la nostra seguretat i per la de les usuàries. Hi ha vegades que són les usuàries mateixes que ens diuen: mira, està passant això. Llavors els diem: aparta't, vés cap a una altra zona, no li diguis tu res, perquè s'exposarà a violència aquella usuària, quan almenys tu ets la figura d'autoritat, diguéssim, encara que no tinguis aquesta protecció, però també tenim com a treballadores públiques un dret d'intervenció.
0: Però m'estàs dient, d'alguna manera, que el protocol us l'esteu fent vosaltres.
2: És nostre, no tenim protocol.
0: Clar, us l'heu inventat, això de fer soroll, de posar els llibres sobre
2: la
0: taula...
2: Aquest és el meu protocol personal i que comparteixo amb algunes companyes. Però
0: és que a mi em sembla...
1: Tenim alguna recomanació, com per exemple, en una situació de conflicte, intentar no estar mai soles, sempre que vingui una altra companya. Això sí.
2: Hi ha, diguéssim, algun document que és recomanatiu, no? De què pots fer si veus un robatori, si la normativa diu que tu no pots visualitzar contingut pornogràfic, també et diu que aquesta persona se l'ha d'expulsar. Vale, ok, la normativa diu això. Com
0: l'expulses?
2: Quin procedir fas si ets 3 persones en una biblioteca de 3 plantes, estàs tu sola a la teva planta, una de les companyes està fent el descans i la companya de baix està al telèfon atenent una cua? Què fas? A qui truques? Si moltes vegades agafes el telèfon en una situació de risc i primer no et poden contestar perquè no tenim botons al pànic, si truques a la Guàrdia Urbana, que de fet un dels lemes a les nostres manifestacions és: no volem trucar a la Urbana un cop per setmana, perquè és que estem dia sí, dia també, trucant a la Guàrdia Urbana, i només venen si hi ha una patrulla que de casualitat està per allà o hi ha una agressió en marxa. Si realment et diuen: vale, però aquesta persona està agredint l'altra i ara mateix, no, vale, pues potser no apareixen, potser no apareixen fins a després de 2 dies.
1: I no només voldria afegir que no només ho patim nosaltres, vull dir,
0: clar,
1: també hi ha el perill.
0: Aquesta idea sí. que jo deia d'aquest ideari de la biblioteca com un espai segur, romàntic, tranquil, bucòlic, se n'ha anat a fer sí. gargres.
1: Mm. Jo anava a dir, el primer cop que vaig tenir constància d'un cas en què una noia jove, adolescent, anava, sortia del lavabo i va anar cap al taulell de la biblioteca on estava en qüestió, a dir... crec que m'han gravat per sota de la porta. En aquell moment era amb una càmera, perquè ja dic, fa 20 anys no era ni amb un mòbil amb càmera. És una cosa que s'ha continuat repetint. Vull dir, jo sé d'aquest cas, però ha passat més vegades.
0: Dades a les biblioteques que una gran part dels usuaris són joves, molts menors, des dels 9 anys ja poden estar sols a la sala, això és interessant saber-ho, i fins i tot hi ha un informe de la Fundació Vicky Bernadet que va concloure que les biblioteques no són l'espai segur que podrien semblar justament per casos com aquest. Eh?
1: Sí, donen una falsa sensació de seguretat, va dir aquest informe. Ens creiem que és un espai on clar, es pot baixar l'alerta.
0: Vés a la biblioteca, carinyo.
1: Perquè moltes, com explicava l'Helena quan parlava de l'origen de la seva vocació, moltes hi hem crescut i l'hem sentit com un lloc de refugi.
2: Com un espai segur.
0: Jo recordo com una meravella, una festa major. Sí.
2: També és veritat que és cert que els usos de les biblioteques han canviat i estem molt a favor, no? Que són no només aquells espais que no podies ni dir ni mu i molt... no, ja no, aquell perfil ha canviat,
0: aquella rigidesa ha canviat,
2: són més flexibles perquè hem de donar servei a moltes necessitats i a molts tipus de col·lectius, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de necessitats que segueixen estant-hi, per exemple el silenci. O sigui, el silenci és un privilegi avui dia, no tenim habitatge, no tenim espais tranquils, sinó és per consumir. Yeah. Un espai que tens on no puguis consumir i estiguis tranquil·la passant caloreta a l'hivern o estant fresca a l'estiu.
0: Us vau tornar moltes estones refugi climàtic?
2: Som refugi climàtic quan cada any tenim biblioteques tancades perquè no hi ha un manteniment suficient d'aquests equipaments climàtics. Però, o sigui, sí, clar que ens agrada aquesta biblioteca diversa i pluricultural i oberta, però la volem de qualitat i volem que siguin espais segurs per a totes.
0: Per a totes i per les bibliotecàries.
2: I per nosaltres també.

0: Dones i dies, parlant avui de biblioteques, esteu esparverats? Us penseu que parlem d'una discoteca? No, estem parlant de biblioteques. Laura Vià, que treballes a la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, de la comarca de les Garrigues, explica'ns, perquè elles parlen del món de la ciutat, però com és en un poble? Tots aquests conflictes també te'ls trobes? Quins són els conflictes que et trobes tu?
1: És lleugerament diferent perquè, clar, estem parlant de molt petita escala, però hi ha una dinàmica general de la població de trobar-nos en situacions de, sobretot, de falta de respecte, de falta de que es pensin que de la teva validesa, no? Que a vegades dubten de que siguis vàlid per aquest lloc de feina quan tens els estudis, estàs sobretitulat, exactament, i sempre hi ha algú que t'ho ha de posar en dubte. I amb usuaris que hem tingut, sí, petits conflictes, que es, en el fons en alguns pobles arribem a ser l'únic lloc d'atenció al públic que hi ha obert a les tardes, perquè els ajuntaments, els serveis socials només atenen en horari de matí. Llavors l'únic lloc on es poden adreçar a la tarda és a la biblioteca, que ho conceben com a lloc de benvinguda, lloc de rebuda, però ens acabem empassant feines de treballadores socials, feines d'atenció a la diversitat o atenció a gent amb problemes familiars, laborals, personals, i acabem fent una figura que no crec que ens correspongui.
0: De fet, parleu, i això m'ho he explicat totes, que és un tret comú, el sensellarisme, com que no s'està treballant i no s'està fent la feina que s'està fent, hi ha molta gent cada cop més a les ciutats, als pobles, que no té casa, i per tant la biblioteca es converteix també en un refugi per a aquestes persones, que en alguns casos no és problemàtic, però en alguns casos sí que ho és.
1: Sí, clar, hem arribat a trobar-nos gent que fa ús, en el nostre cas hi havia una dutxa per qualsevol necessitat urgent, però hem arribat a trobar-nos usuàries

0: Nosaltres reclamem que formem part del teixit social de la ciutat i anem cap a, igual que anem cap a una retallada de tots els serveis públics, també a una retallada d'aquests serveis assistencials a la ciutat de Barcelona. Això vol dir, com totes les altres companyes que també estan en vaga de l'Ajuntament, hi ha molts sectors ara mateix, les escoles bressol, les OACs, serveis socials, els serveis d'atenció a la dona. Quan s'està fent una retallada o, a més d'una retallada, no s'està invertint prou en aquests serveis assistencials que han de donar acollida a aquestes necessitats, perquè vivim amb la societat que vivim, capitalista, de problemes econòmics i de vivenda. Sabem que el sensellarisme creix. De fet, fa uns mesos hi va haver, em penso, una taula a nivell de Generalitat i de Barcelona, no?, de com una actuació urgent cap al sensellarisme, i al mateix temps ens informen que els centres de primera acollida, que són on les persones sense llar poden anar a menjar, a dutxar-se, a guardar les seves coses, a rentar la seva roba i poder tenir una mica de vida digna, estan retallant aquest servei.
1: I això acaba...
0: Bé, directament, clar, fa que aquestes persones, moltes d'elles i la gran majoria, no generen cap tipus de problema, al contrari, són usuaris i usuàries fantàstiques, molt fidels i amb qui tenim molt bona relació, però també fa que després hi hagin unes problemàtiques que nosaltres no hem de fer front. Ni hem de fer front ni la ciutadania té per què pagar, i que la biblioteca, al final, la seva missió estigui retallada perquè el dia a dia tu no pots fer una bona selecció de compra de documents i mirar quines seran...
1: Perquè estàs fent de policia.
0: Clar, no pots fer una selecció literària i cultural i una programació d'activitats i una exposició i una activitat infantil quan a l'hora de la veritat estàs fent literalment de policia dins d'un equipament públic.
1: No hem parlat de que també hi ha tràfic de drogues.
0: També. Al final, les biblioteques, és el que diem, és com si fos un parc, és un lloc obert, amb aquesta falsa sensació de seguretat, i ja des de fa molts anys, doncs, pues, igual que hi ha persones que aprofiten per anar-hi a robar, perquè la gent es confia i deixa els seus portàtils, els seus mòbils, i se'n van al lavabo, potser sobretot estudiants que estan acostumats potser a la biblioteca universitària, que ja no hi ha aquests problemes, arriben a la pública i després arriben i s'han quedat sense res, doncs també és un lloc, diguéssim, com... fàcil, no?, on poder fer aquests trepitxeos, que sí, que també ens hem trobat. Per nosaltres no és de les situacions que més problemes ens pertoquen, perquè per sort o per desgràcia no te n'enteres, però sí que ens preocupa, per exemple, el que hem comentat de les violències cap als menors.
1: Absolutament.
0: I que venim reclamant des de fa molt temps.
2: És que al final... som un calaix de sastre assistencial, perquè tothom hi és benvingut universalment, portes obertes. Aleshores, rebem tot el que altres serveis socials i tot el que no es pot assumir, ho acabem rebent a les biblioteques, i al mateix temps som un reflex de la societat en el que vivim, no? Doncs el que pugui passar al carrer, el que pugui passar en una altra banda, també acaba passant dins la biblioteca.
0: Fa unes setmanes, inclús, una família desnonada va acabar en una biblioteca, la policia els van desnonar, els van portar a una biblioteca, esperar allà a veure on els duien.
1: Mare meva, o sigui, és com un forat negre, no? Sembla, la biblioteca, és allà pot passar tot.
0: I és el que ens fa molta ràbia, que en realitat és un espai que ens estimem moltíssim, que per nosaltres són... A mi una vegada un educador em va dir: les biblioteques són temples i vosaltres sou les guardianes d'aquests temples. I realment són temples de la ciutadania que hem de protegir, com sigui, igual que la resta de serveis públics.

0: Ana, que feu alguna història bonica que us hagi passat sent bibliotecàries? Expliqueu-me una, va. Perquè jo crec que també hem de valorar i també hem de canviar tot el que està passant amb les biblioteques, perquè les biblioteques també ens donen un gran servei i en alguns casos jo diria que ens canvien la vida.
1: Mira, jo el fet de poder treballar en un poble em permet arribar a conèixer molt bé la gent, conec els usuaris, a vegades allò que amb nom i cognoms, són gent del poble, gent que tinc vista tota la vida. Tinc des de la padrina que ve cada tarda a la biblioteca a llegir el diari, sentir-se acompanyada, fins un nen, la setmana passada és el superlector de la biblioteca, és un nen que ha llegit 700 llibres en 4 anys, no exagero, des de que vam reobrir la biblioteca el febrer del 2022, li agrada molt llegir manga i va llegint tots els volums de la col·lecció. I la setmana passada va dir que volia fer-me una entrevista per un treball de l'escola i que va triar, havia de ser una persona fora de la família i va escollir doncs, la bibliotecària del poble.
0: Vas passar més hores amb tu que amb sa mare.
1: Exacte, sí. I mira, va ser una entrevista, la mar de bonica em va preguntar per què havia triat estudiar per ser bibliotecària, què m'agradava més de la meva feina, i em va quedar aquell bon regust, aquella bona sensació dins de, malgrat tot el que està passant, malgrat tot el que està caient,
0: hi ha històries maques.
1: Sí, és bonic.
0: Vosaltres?
2: Va ser fa uns anys també a la biblioteca de Nou Barris, als voltants del 8M, vam preparar lo típic, una exposició centrada en feminisme i en la dona també, i la vam fer molt cridanera perquè vam aprofitar un llibre antic de feminisme dels anys 70 que era com un pinta i colorea, però que aquests dibuixos eren tot vulves diverses en blanc i negre, i aleshores en vam pintar nosaltres les bibliotecàries, algunes les vam fer com una exposició, una mena et podies parar a mirar-les, cridaven l'atenció, sí? I a part hi havia moltes fulles en blanc perquè la gent agafés, no?, i una mica el lema de escull la teva i pinta-la, no?, emporta-te-la, ja no me'n recordo bé, al cantó d'això també tota una exposició de llibres recomanats. Doncs estava préstec atenent i va venir un senyor que era un habitual de la biblioteca, però és que és un senyor que tenia 80 anys o 80 i pico, que s'havia quedat mirant, igual que moltes nenes...
0: No l'havies mai tantes de juntes.
2: Sí, que s'havia quedat mirant l'exposició, però de l'exposició que cridava l'atenció se n'havia anat als llibres i havia agafat el típic manual de feminisme per a dummies, no?, per dir-ho sí, d'alguna manera, un llibre molt bàsic de feminisme, i va venir a endur-se l'emprèstec i em va dir: vinga, va, que encara aprendré alguna cosa, que ja tota la vida m'ho ha dit la dona, això, no sé què. Però fer un
0: veus,
2: senyor...
0: Servei públic, biblioteques.
2: Un senyor de 80 anys que arribi a donar-se com la... de posar-se en la tessitura de revisar-se... potser encara aprendré alguna cosa respecte a aquest tema, és com doncs potser val la pena, no?, tota la feina que fem.
0: Meravella.
3: Doncs mira, jo potser situacions molt concretes no, però sí que al llarg dels anys al final, si estàs en una biblioteca, coneixes el barri, coneixes les, per exemple, jo vaig treballar uns anys a Torre Baró i feies una relació especial amb les criatures que venien cada dia, que després dels anys, quan han passat, no?, des de, són infants, són adolescents, i et venen i et diuen: escolta, gràcies, perquè per mi aquest era un espai especial i em va ser de molta ajuda en aquell moment. O a la pandèmia, per exemple, quan vam tancar i estàvem inclús nosaltres, no? Ostres, què passarà amb aquell senyor, aquest usuari que està
0: que
3: en aquesta situació,
0: dia,
3: que ve cada dia, que sabem que no té família, i després el retrobament, inclús amb usuàries pues, que havien perdut a la parella i que també era usuari habitual. O sigui, teixim també uns vincles molt macos amb les usuàries, i situacions semblant com a la que ha dit la Irene, jo fa uns anys incentivant, no?, aquest préstec de literatura escrita per dones, fent moltes exposicions i comprant novetats de dones, doncs els típics usuaris homes que no llegeixen dones, que això ja ho sabem, és que només hi ha dones, i al cap de 2, 3, 4 anys ara mateix on són uns genials lectors de dones i d'escriptores, i vas veient una miqueta com la teva feina ajuda.
0: Doncs gràcies a les tres, a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec de Barcelona, a l'Irene Lameiro, Biblioteca del Gòtic de Barcelona, i la Laura Vià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Moltíssimes gràcies a les tres. Defensem les biblioteques i les defensem des de Catalunya Ràdio, des d'on faci falta.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Defensem les biblioteques.
0: Merci.
5: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
0: Deu minuts perquè siguin les 10 de la nit. Marta Pallarès, pubilla de Michoacán, cuixa forta. Jo, què vols que et digui?
4: Vols que et digui jo tu, pedra dura de Montjuïc?
0: Sempre, sempre. Tu vull que em diguis tot el que em vulguis dir. Pugem-ho això, perquè escolta, m'he quedat que no toco ni quarts ni hores amb tot el que pateixen les bibliotecàries de Catalunya, especialment les de Barcelona.
4: Em toca sovint venir aquí després de temes complicats, així que com a mínim espero, doncs, això, que pugem una mica el to, escoltarem bona música, això sí, potser ens emprenyarem amb alguns altres temes, no et dic jo que no t'ho puc prometre,
0: en
4: però bona
0: programa,
4: música...
0: Sempre acabem amb la mosca al nas. Escolta, estem sentint Olivia Rodrigo i tot això és perquè va venir fa unes setmanes a fer un concert aquí a Barcelona i és que encara se'n parla. Explica'm per què.
4: Doncs no només se'n parla, sinó que a més en van plens els mitjans de comunicació més importants del món, com Catalunya Ràdio, el New York Times i The Guardian. Què va passar fa unes setmanes amb el concert de la Olivia Rodrigo? I més que el concert de l'Olivia Rodrigo, un concert d'una peça de roba molt concreta, perquè es veu que el que fem nosaltres no val tant la pena com a vegades el que portem posat quan fem aquestes coses.
0: O sigui, el concert va saber o no, no ho sabem. Però anava vestida d'una manera que no va agradar.
4: Efectivament.
0: Què portava? Què portava? Que anava amb un tanga transparent?
4: No, els tangues transparents estan acceptats. El que es veu no està acceptat ara són els vestits baby doll. Ens posem en situació. 8 de maig.
0: Un moment. Explica què és un baby doll. Que tu ets una dona molt il·lustrada, però hi ha algunes... que ens vam quedar amb la màquina arreglant.
4: Doncs mira, ara t'ho explico. Un vestit baby doll és un d'aquests vestits deixats anar sota del pit, amb les mànigues una mica bufades, acostumen a portar una mica de punteta. Són aquests vestits, per dir-ho d'alguna manera, que podien portar les nines de comunió que es regalaven abans a les nenes. Doncs aquesta cosa...
0: Oh, abans. Estem en uns temps que no sé si abans...
4: Ai, que em posaré jo aquí ara en un jardí que no m'hi voldria jo posar.
0: Exacte.
4: Doncs imaginem-nos un nenuco d'aquells vestit amb un vestit blanquet, les mànigues abollonades...
0: De
4: una
0: nina,
4: mica de puntet,
0: un vestit de nina, de nina curtet, això sí, eh?
4: Sí, curtet.
0: Normalment.
4: Curtet, però vaja, estem
0: curtet
4: parlant...
0: Curtet i vaporós.
4: Estem parlant de nines, per tant... No ens hauria d'afectar molt ni que sigui ni curt ni llarg, però és una nina.
0: Exacte.
4: Què va passar? Que va venir la Olivia Rodrigo el 8 de maig a fer un concert especial al Teatre Grec de Barcelona. És una sèrie que es diu Billion Club Live de Spotify. Billions Club és un concert que fan quan l'artista arriba a un bilió de reproduccions a la plataforma.
0: El que ens passa a nosaltres cada setmana.
4: Doncs mira, t'haurien de regalar un Billions Club a tu i una samarreta del Barça, perquè ella va venir a fer això precisament...
0: Tot això per una samarreta?
4: O per un vestit. Què va passar? Que en aquest concert, que era una col·laboració entre Spotify i el Futbol Club Barcelona, hi van anar uns 1.500 dels fans més fidels de l'Olivia Rodrigo. I ella què va decidir posar-se? Un vestit baby doll, rosa, amb unes floretes, les mànigues abollonades, i unes botes altes d'estil bastant militar. No eren unes botes d'aquestes d'anar-te a pujar una passarel·la. Unes botes dures, militars, negres, i en alguns moments de l'actuació se li veien una mica els calçonets per sota de la faldilla, però el vestit tapava força. All the pretty girls in the foreground
0: of my mind. Pontetes, vestidet, abollonat, Què? Per què tanta polèmica? És que no toco ni quarts ni hores.
4: Doncs la reacció a les xarxes va ser increïblement negativa. Molta gent va descriure el look com infantilitzat, deia que semblava una nena sexualitzada, i la paradoxa que ha assenyalat la mateixa Olivia és que ella ha portat roba molt més reveladora que aquest vestit, però es veu que som... se'ns permet ser sexis quan anem de sexis, però si tu et poses un vestit pensant, escolta, vaig canyera amb això perquè ara explicarem quina és la història dels baby doll, si algun home ho veu amb la seva pròpia mirada sexualitzada, després és quan amb ella l'han atacat.
0: Clar, perquè vols dir que veuen una nina allà, no veuen una dona.
4: Efectivament. Ella...
0: No voldria haver-te trencat jo aquí...
4: No, o és que ho has dit, ho has dit exactament. En un podcast del New York Times, que es diu Popcast, van explicar la setmana passada que aquesta crítica ha mostrat com realment es normalitza la pedofília en la nostra cultura. Això és el que ha dit la Olivia Rodrigo. El seu argument és aquest. Anar tapada amb un vestit que la gent considera infantil es veu com inapropiat, i això és el que se'ns inculca des de petites. No portis això perquè després un home... Amic, espera, jo m'hauria de poder posar el que a mi em donés la gana. No pas perquè després com un home ho vegi. Expliquem quines són les primeres dones que van portar, però, un vestit baby doll de manera reivindicativa.
0: Ja l'heu reconeguda, Courtney Love, Hole, amb aquesta banda, va ser una d'aquestes dones que en portava un.
4: Aquesta cançó es diu Doll Parts, Parts de Nina. El que molts no van saber veure en aquesta estètica de l'Olivia Rodrigo és que ella també ho estava portant com un homenatge a l'estil escènic de la Courtney Love i de la Kat Bieland de Babes in Toyland. Elles ja van fer servir els vestits baby doll precisament per subvertir els tòpics de la feminitat i de la infància dins del moviment punk feminista.
0: Imagina't, i a més, jo que sé, la Twiggy també portava vestits d'aquests, o sigui, la model... Vull dir que, escolta'm, que és que ens posem les mans al cap el 2021 per unes coses que jo no acabo d'entendre.
4: Aquest estil, com feien les cantants de grunge dels anys 90, té un nom força malsonant, que és el Kinder Whore, que és una paraula molt malsonant en anglès aplicada com el jardí d'infància.
0: Elles... Prostituta de jardí d'infància.
4: Això
0: ho hem de traduir així, eh?
4: S'hauria de traduir així. És una estètica, però, que van portar algunes músiques de grunge i del rock alternatiu nord-americà a principis dels 90 i feien precisament aquests vestits tendres, colls de Peter Pan, amb elements molt adults, com pintallavis vermell, escampat, maquillatge fosc... Era una manera de subvertir la imatge que s'havia bolcat sempre damunt d'aquests vestits.
0: Clar. És a dir, si vosaltres ens voleu veure com unes nines, nosaltres serem les vostres nines.
4: Però vosaltres no ens direu com ho hem de ser.
0: Exacte.
4: Doncs imagineu com estan les coses, que ha hagut de sortir l'Olivia Rodrigo a explicar-ho a molts mitjans de comunicació, quan ja va haver-hi dones com aquestes que sonen ara per acomiadar la secció, que ja ho van fer.
0: Bikini Kill, quina musicassa que ens portes avui, eh?
4: Home, és que si tinc l'oportunitat de ficar la Kathleen Hanna, jo te la posaré sempre. El 2021 ja l'Olivia Rodrigo va fer un homenatge a dones com la Kathleen Hanna i molt concretament a la Courtney Love, quan amb la seva portada del film concert Sour Prom ja va aparèixer amb una tiara, amb un ram de flors, com havia fet la Courtney Love el 94. El que volíem venir a parlar avui és precisament de com encara un vestit que ja des de la Segona Guerra Mundial es va començar a fabricar, encara s'ha d'explicar una mica perquè hi ha dones que decideixen portar-lo d'una manera reivindicativa, i sort que té l'Olivia Rodrigo d'haver-ho pogut explicar en una plataforma mundial, perquè si no...
0: El New York Times, etc., perquè si no, clar...
4: Ella, les xarxes són gratis i en van plenes, i s'hauria hagut de menjar amb patates, però aquí estem defensant que, evidentment, baby dolls, botes altes o el que faci falta, que es pugin a l'escenari. Això és l'únic que ens importa.
0: Això és el que ens importa, i que vingui sempre la Marta Pallarès a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Merci. Nosaltres acabem aquí l'equip de les dones i els dies. Demà, atenció, entrevistarem a l'actriu Candela Peña, que estrena nova pel·lícula a Netflix, La desconocida, i ve aquí a les dones i els dies, eh? És una pubilla de cuixa forta.
4: Fortíssima!
0: Ferran Badia, Nil Via, Roser Parera, a dalt, de tot, com si estigués al cel. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar, seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López és el portaveu socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions als dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Llarg Art Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cost d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat anunciat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moià el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
2: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
1: Estic una mica encostipada, però estic bé. Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però, siguem clars, el mèrit no és seu perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex, vos també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits
2: sí.
0: amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé si no sé sí, què aquestes. Deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit. Sí,
3: és divertit, ara, molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, és molt bé.
2: No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per tant els puc tenir repartits per la casa.
0: Bonic.
2: I les solucions aquestes químiques, que endolles a... Ah, un endoll, sí, perquè la redundància i... No, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, sí, és bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: Ah, no és el cas.
0: Queden molt bonics.
2: No és el cas. Ara, avui t'he agafat per aquest efecte de so.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir el sumari amb novetats sobre la implicació del so, i tu mateix la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat. Precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis, que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, en aquest estudi hi haurà Ricard Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Rostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol...
4: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Sort. Escolta, però quina sort. Però digue'ns...
4: En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no. Sempre tinc aquest dubte.
0: Sí.
4: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara.
4: No en tinc.
0: Ara és aquell any que ho estem comentant.
4: Sí, ara, la setmana que ve vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
4: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
4: Aquests són molt dolents.
0: Jo l'altre dia en tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit, que estava inflat, a botifar rat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs. Recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
4: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal, diguem-ho clar, no passa res.
4: És clavat.
0: És Donald Trump.
4: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat altiu que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, Tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana, que aquesta matinada finalment l'han indultat.
0: Pobret.
4: Han decidit que...
0: No el maten.
4: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
0: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
4: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han trasllat de zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més, l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries,
0: massatges,
4: cada dia, massatges... O sigui que...
0: Búfal.
4: Directament, Búfal Trump està triomfant.
0: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Què passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés... Paguem un percentatge de la venda de les entrades.
4: No demani un test de paternitat.
0: Quarancels. T'imagines? Pobre búfal. Deixem el búfal tranquil. Pobre. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Pràcticament arribarà un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional Ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
0: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'Ou com balla. Moltes gràcies a Andreu, i a aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud, i allà realment el vídeo fa vergonya, perquè si veuen tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
0: Vinga, i aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
0: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, sí, ja... Bé, ja és greu. Per tant, aquí, cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, eh? Perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
0: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat. No?
6: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
0: Vinga, va, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà. Ha passat pel programa Poco Passa de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
8: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
9: O sea, 60.000.
8: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
10: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
8: Muchas gracias.
10: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
8: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
10: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
8: Matías.
11: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
8: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
0: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixarà algunes perles importants i, escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa. Ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tot Espanya estava mirant el programa i no em vull ni imaginar que devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I alerta perquè el cor també batega amb Miguel Bosé. Sí.

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passa amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de veritat...
1: És que,
0: és que Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, clar, aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com... Bueno, va.
0: Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: està. I quina casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escaldes, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure.
1: I falta gent a Andorra.
0: Sí, escolta, és que Andorra te n'adones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i ha estat
0: tot ple
1: d'adolescents, perquè semblen adolescents,
0: perquè van a les botigues,
1: amb xarros,
0: sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar, sí, d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre una d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: Jo no ho estaria. En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: I amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026. També el xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam. Li enviem un petonet des d'aquí. Premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant a aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc. La portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que sí. El cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. Recordem que...
0: Un cul espectacular en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc se n'han venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
1: No fotem res. Avui anem a boxa. Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diu que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No.
2: No.
0: Vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions, i Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? A poc a poc i bona lletra, per tant, veurem el gimnàs avui. Qui bufarà espelmes, Lara?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sunny. Vinga, va, que és dijous,

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdani i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC, el PSOE i ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Aquestes hores cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa. També a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
8: Altres temes de portada. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
8: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al Periódico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
8: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
8: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
8: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
8: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
8: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
8: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava, i van passar 2 hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tu et ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí, en aquest moment que estàs tu, per, sí, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc, que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el car.
8: D'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara
9: era allà. Ja n'hi ha 10 minuts, no?

0: Mercat sospita, sospita. Qui té recompensa?
1: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
0: L'estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, eh?
1: Mm-hmm, en premis.
0: Un altre clàssic.
1: Sí, sí.
0: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
2: Sí, et vam fer una promesa i...

0: posem l'oient també en situació.
1: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que no havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit, ja no balla.
2: T'han clavat una navalla mentre ell ballava.
0: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
1: Sí, sempre hi ha en Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està patant molt.
3: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, en una sala de Vic.
0: Ah, dic, no, el cementiri no, dic...
3: No, no, pobret.
0: Potser se'l
3: no,
0: troba, potser se'l troba tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
3: Va, mira, dijous amb canvi de temps, al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
0: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
4: Doncs amb una estrena mundial com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
0: Vinga, va, més estrenes.
4: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón, pero nací sudaca, està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantán. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matines de Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
0: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
4: És la vostra setmana.
0: Batguiel,
4: avui dia gros al Primavera Sound, ahir es va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Batguiel, Massive Attack o Doja Cat.
0: 2 minuts, 3:45 del matí, molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013, el primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
6: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar

0: Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
2: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es treien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 3:15 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
3: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González i Ricard Ostrell, els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem en les 6 hores de matí.
1: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la dada Maiol. A veure, Maiolet.
3: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
1: També perquè us hi foteu. Rompa! També,
3: i en concret, quants ossos...
1: Oriol, ja també després del xinxan ja em pots ja canviar la cinta.
4: No, està molt bé, que ens agrada molt.
3: Fantàstic, gràcies, Oriol.
1: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
3: En concret, quants ossos té un elefant?
1: Quants què?
3: Ossos té un elefant.
1: Vale, vinga, ara què? És que també tenim una bocota...
4: És que
1: creix. No sé...
4: 45. Més, tia, no? Ja està xivant a la Sara.
1: No, la Sara i jo anem amb equip, és que a veure si ho enteneu.
4: Més,
1: jo diria,
4: 130.
1: Jo diria que... Què?
4: 130.
1: No, jo diria que... 400.
3: Aviam, doncs, entre la Marta, la Lara i el presentador matiners que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
1: Això no li diries a Ricard Ostrell, eh?
3: I tant, que li diria. Sí, això qui ho té més a prop precisament és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalías.
4: Això és un elefant adult, ja
3: té entre 326 i 351
1: ossos. El doble pràcticament que un ésser humà.
3: Per comparar-ho, un humà adult en té 206.
1: Clar, molt bé,
3: i un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
1: Per cert, jo faig molt bon equip amb la Sara.
3: La trompa està formada per músculs i no conté cap os.
1: Veus? Mira, perfecte.
4: Tot
3: això que m'ho apres.
1: Ai, que bé, escolta, estem en ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments. Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana. I n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaya. D'aquí uns moments les escoltem.
5: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
7: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
7: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
7: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
7: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: I després, quan guanyes, què més hi ha?
9: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
10: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
11: I el moment de retirar-se va ser complicat?
10: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
12: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
13: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
10: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
9: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
10: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
14: Tot fa la mateixa olor de sempre.
15: Cinema.
16: Estem en una situació crítica.
15: Sèries.
17: This is the most dangerous period I've ever seen.
15: Documentals. Plataformes.
18: Vinga, va. Selfie. I marxem.
15: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
19: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
20: Memoritzeu la cara del nostre home.
15: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
19: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
21: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
22: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
23: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
22: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
24: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
22: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
25: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
15: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
22: Desnonaments silenciosos.
15: Dissabte a les 10 de la nit.
23: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
10: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
4: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
4: no,
1: això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
4: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Això té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
4: És que la veritat, eh?
10: Els matiners.
1: No minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
4: I que la gravin.
26: Ai, és que ell té una casita...
1: Ella n'ha parlat, no per això?
4: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'està barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
26: Per estar a primera fila, no?
4: Per estar a primera fila i que la gravin, a veure.
1: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
27: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
28: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
27: A su casita.
28: Uy, yo la casita no quiero ir. No, porque... No, sí, pero es que, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí. Bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle. Bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
1: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hem trobat? A Carmen Lomana.
29: Está invitada, pero no he ido.
27: Estabas invitada a la casita famosa, que ha dado mucho que hablar la casita.
29: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar, a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
0: la millor.
1: És la millor.
4: Boníssima.
1: Carme Lomar, ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 93207474, ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. Aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Núria?
2: Molt bé.
1: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
2: Sí.
1: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
2: Digue'm, perdona?
1: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Et ve
2: sí,
1: a comprar o no?
2: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé, bé.
1: Hem de fer sí. campanya, hem d'anar parlant amb tots...
2: Que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
1: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
2: bueno,
1: no?
2: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
1: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia. Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
2: Jo a les 2 del dematí.
1: Mare meva, i ens queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
2: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a quarts de 3 a les... Sí, una cosa així, depèn del dia, Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a quarts de 3 me'n vaig cap a Mercabarna.
4: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
2: Bueno, Mercabarna és un altre món.
1: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit, no?
2: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És com si siguessis normalment a les 12 del migdia de qualsevol lloc.
4: Clar,
1: perquè quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, que estan absolutament despertes i, com estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
2: Sí, i tant, correcte, sí senyor.
1: Núria, fins a quina hora treballes?
2: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
4: Uau,
2: perquè
4: i després
2: que... Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca al migdia.
4: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
2: És com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2 me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i me'n torno a dormir.
1: Déu-n'hi-do.
2: Jo faig les 8 hores a tothom, però partida.
1: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
2: Sí, els dissabtes són molt dusos.
1: Mare meva. Doncs escolta'm...
2: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja només queda una emputxadeta.
1: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
2: Sí.
1: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
2: Sí, s'ha de reivindicar el mercat Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
1: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
2: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
1: Una abraçada, Núria.
4: Adéu.
1: Adéu. Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
3: I mateix, present.
1: Home, com estàs, Eloi?
3: Bon dia, bé, i tu?
1: Bé, home, de dijous. Dijous sempre és un bon dia.
3: Sí, sempre.
1: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana. Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
3: No especialment, avui.
1: No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
3: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps a la previsió meteorològica, però no passa res. No, simplement
1: però escolta'm, si tenim 3 minuts, i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
3: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
4: Oh, carai!
1: Sense, ara mateix?
3: Sense gaire motiu. Sí.
4: I què vas, amb una espelmeta?
3: No. Vaig posar una petita bateria, un SAI, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores.
1: Però escolta'm, que heu tingut...
3: La Catalunya Ràdio diu està garantit.
1: Que heu tingut temporal aquesta nit, o què ha passat?
3: No, acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
1: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
3: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
4: No li ha donat temps.
1: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
3: Ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
1: Ai, per cert, com van les gallines?
3: Una cabra rostida.
1: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
3: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
1: Oh. Comença per la plometa,
3: que s'estan recuperant. Per què? Perquè te'n recordes, que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
27: Clar.
1: Devia ser com l'amant, no?
3: Deu ser això.
1: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
27: La bona.
3: Què? Fem el temps?
1: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara García. Gràcies,
27: adeu,
1: noies.
27: Adeu.
1: I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
3: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
1: A veure.
3: Avui es treuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, eh? Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal de que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal notarem a partir del migdia, que començaran a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot, avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, eh? El nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant, i per tant també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
1: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
3: Adéu-siau, fins ara.
1: Fins demà, Ostrell, molt bon dia.
0: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
1: Sí, que me la va regalar tu, aquesta.
0: Aquesta samarreta és del Fax, la va fer el Jordi Calvís.
1: Llam de rellam.
0: Sí.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà, matiners.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui, molta alerta, com deia l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
1: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà també de les pròximes setmanes en parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
3: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la conselleria i els sindicats majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ni-ni-nis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
4: Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
0: Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la xarxa europea de lluita contra la pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
0: I a Brussel·les?
2: Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que tindrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
0: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
2: Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
3: Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després a la tarda afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim a avisos d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
0: Avui a l'Àgora del matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
6: Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
7: Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
8: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
7: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
0: I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre l'Eire Díaz i l'excomissari Villarejo.
6: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
8: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
4: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
8: Demà és un dia fonamental.
6: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
7: El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com la persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
5: La tesi del tinent coronel Antonio Bala, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
9: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral Robert.
10: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
11: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
10: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijóo d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
11: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
10: Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire que també inclou una conversa entre dues persones que l'identifica i que apunten també al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament.
7: La Guàrdia Civil sospita que haurien servit per finançar la trama. En un comunicat, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. En la seva compareixença ahir al Parlament, Salvador Illa va insistir a desvincular-se de la corrupció.
12: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I com dèiem, l'oposició doncs no li convenç.
6: Mònica Sales de Junts sospita que Illa intenta amagar alguna cosa i el popular Alejandro Fernández ha previst que la situació judicial dels socialistes encara es pot complicar més.
13: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Quin no dona explicacions, fa més grans les sospites.
14: És vostè políticament responsable d'haver-se mesclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
6: Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites que s'han generat.
0: I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc, que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
7: Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny
15: per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
6: A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
16: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
17: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
16: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
15: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
18: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
19: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
18: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
6: Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no i la CGT avisa que si el preacord tira endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
20: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3CAT Info.
21: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
22: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en falsa aquest conflicte.
20: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
15: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i SATES a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, l'utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
23: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
15: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir vam fer un programa especial en què vam visitar els punts per on passarà Lleó XIV, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
6: En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el Papa utilitzarà el català.
24: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així, també doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
6: Lleó 14 visitarà Brianzú, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte. El capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
1: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
6: Pensem en desplaçar fins al Raval, on el papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
2: L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
3: El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
4: Que hagi elegit l'Església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
6: I és clar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels Jesuïtes de Casp.
8: Jo sé que és un fet històric això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
0: Ara són les 6:20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Anna Alfonso. Bon dia.
25: Bon dia.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
26: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
27: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant, és imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
28: En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
0: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
28: La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
0: Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
26: Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa a Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
0: I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
28: La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, en bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
0: I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
28: En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
0: I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
26: Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a les l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond hi ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
5: Gaesa és una entitat militar y que de contra se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron.
26: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
0: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Primavera Sound amb caps de cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
1: La segona.

0: El Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Fígaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
1: I la tercera?
0: Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula, que arriba als cinemes el 17 de juny, també comptarà amb música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
1: I quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
2: De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
1: I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
2: I es compromet, a més, a pagar la quota dels socis si no venen.
3: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
1: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
2: Roda de premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president, el Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota l'UQAM de Murcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com d'estressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins, i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge, o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar.

0: I a la visita del Papa a tocar, avui cançons que et porten al cel.
1: Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians.

Knockin' on a Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just died, I'm meant to heaven. Aquesta és Heaven, d'Avicii. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
1: El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
4: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
3: La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Iolanda Segura i Laura Gené.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
6: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí. El que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
7: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
1: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general d'Apertur.
8: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
0: És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio. I dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
3: Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
0: Els usuaris passats del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: I repassem ara les portades de la premsa Mercurado avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
10: Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulant que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, llegim a El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: Avui a Castellà del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26, i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 20. 27. Tot això en un dia molt inestable. Atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 50 a 100 litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
0: I avui, que l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro a terra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.

0: Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de la, fora de la ràdio.
1: Sí, és un clàssic.
0: Ja no sé com dir-li a aquest home que...
1: Pobre, perquè a més és que
0: sempre.
1: Ho fa impecable.
0: Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que és matemàtic.
1: Posa, sí. Bé, sí, sí. En cas, ja l'hem avisat.
0: Sí, sí, ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen.
1: Sí, sí.
0: Els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser haurien de fer-ho per no estalviar feina.
1: Com Déu sabeu, això es pot salvar.
0: Pobre home. I amb què ens despertes avui, que no li has?
1: Evidentment amb la música de Carles Sabater i Pep Sala, al Sau, i evidentment això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
2: Uy, yo la casita no quiero ir, no, no, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
3: Estaba invitada, pero no he ido. Pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
0: Doncs que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
1: Sí, sí. De voler-hi anar...
0: Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir, doncs, que una caseta, doncs, vagin un prototip,
1: sí, sí,
0: de noies,
1: sí, sí, sí.
0: Primes... en fi.
1: La societat, no, i la gent,
0: jo,
1: que hem de fer.
0: No soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
1: Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona, de les 5 a les 7 de la tarda, a l'espai de persones grans transformadors.
0: Sí.
1: Hi haurà mostra de la classe de puntes de coixí. A 7:45, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'arxiu històric, Fort Pienc, 50 anys d'història. I a 7:45, també al centre cívic, pregó de festa major.
0: Ah, d'aquí.
1: A càrrec de la Loli Herrera.
0: Home, la
1: sòcia fundadora,
0: sí,
1: de l'associació Veïnal. Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i

0: Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
1: S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
0: El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels 100 dòlars. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els 98 dòlars al barril. Els parquets asiàtics oberts d'aquesta hora es tenyeixen de vermell, les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%, a Europa ahir també. També hi van predominar les caigudes, l'IBEX 35 va baixar prop d'un 1% i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, ahir van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
8: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
9: El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Ferran i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
8: L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
9: La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el WAN. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
8: Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos.
9: Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
10: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
9: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que, ara com ara, no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
8: Dia clau avui pel conflicte a l'educació. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
9: L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Laura Jané de la CGT en declaracions a aquesta casa.
11: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
12: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
9: Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
8: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat

0: Un alto el foc estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
1: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
0: I pel que fa a l'Iran?
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
2: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
1: A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
0: Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
1: Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
0: Oriol Pujador.
3: La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
1: La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
5: Estava instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización.
0: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
6: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
0: Joan Aleix Mata.
7: L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
8: Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic a la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
7: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara cap a Berga.
6: Perquè viu avui el dia gros de la Patum amb la mirada posada en la pluja després d'un passacarrers multitudinari i la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
0: Berga, Nàtia Dell.
9: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
10: La intenció és sortir, formar part de la festa,
11: saltar tota l'estona.
12: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
9: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
13: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el plec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
9: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nati Arell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
6: Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
14: Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Ha estat després que Wineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Mushka i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara teatre.
6: Perquè el mal d'estrena a la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
0: Marta Vivas.
15: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
16: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
15: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
17: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
15: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I acabem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
6: Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
18: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
6: El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Comà del restaurant Mare de la Font de Solsona.
0: I els esports, Robert Prat.
19: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya la set al Múrcia, la Penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
20: Riquelme ha aprovat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixen fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
21: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
22: Amics.
21: Rialles.
22: Llocs. Moments.
21: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins al Priorat i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, la resta moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
3: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
24: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
3: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
26: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
27: És guapo, Boja. El Dani, el trobes guapo?
26: És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
27: Jaume, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
28: No, però avui ara m'està fent molta enveja molta. I jo no soc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A 8:45 obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrosi.
29: A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat, ara que falta un any per les eleccions municipals.
6: A 10:15, el fenomen ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
29: I a les 11, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
6: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
30: Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extres.
31: Sí, sí, escolta, jo et demano entre 1.500 i 2.000.
27: Però què
31: sí.
27: Diu Armínia?
31: Va, home. Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
30: Però què que ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
31: Pel dia del Papa, eh?
30: Sí.
31: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
30: I què ha fet? Posar un anunci?
31: Sí, diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
27: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
31: Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
27: Sí, però quins serveis?
30: Clar.
31: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
30: Immersiva, immersiva.
31: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
30: Això no és seriós.
31: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
30: Cap a 11:15, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
32: Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la platja i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
0: I el segon, la Llucia Ramis.
33: Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound, els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Bad Gyal o Renaldo i Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals, els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres, i per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fe en els marges i els canals subterranis, d'on sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim en alerta el pla Inuncat activat, amb previsió de tempestes fortes i violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. També es formaran alguns ruixats o tempestes, però molt més dispersos i moderats a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Per tant, precaució per les pluges d'aquesta tarda, en un matí en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir, diuen, els interessos de Pedro Sánchez. Per cert, una d'aquestes causes avui arriba al seu moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
2: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El Guàrdia Civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez, des de Barcelona, intenta recuperar la iniciativa política.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut d'esgotar la legislatura, fins i tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlarem avui a partir de les 9, en temps d'àgora, i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també de les pròximes setmanes tan intenses que afronta la capital catalana.
4: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa al Tour, també hi haurà el Sónar o el Congrés Mundial d'Arquitectes. Tot això avui dijous, dia gran de la Patum a Berga i dia en què arrenca de ple el Primavera Sound.
5: Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
0: Amb Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal.

0: I avui també us explicarem la recta final d'aquesta campanya de les eleccions de diumenge al Real Madrid, que puja de temperatura. L'aspirant Enrique Riquelme, atenció, perquè promet fitxar el davanter del City, Erling Haaland.
1: Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial.
0: Ho va dir l'Hormiguero. Doncs bé, el primer anunci, un cop es va acabar el programa, va ser també de la candidatura de Florentino Pérez.
2: Sí.
0: Apareix José Mourinho confirmant amb aquest breu sí que tornarà a la banqueta de l'equip blanc. Sí. Tot això avui que el Banyà a l'Alt Empordà el sol ha sortit a les 6:17 del matí i a Maials el Segrià es pondrà a les 9:27 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'àgora del matí, tindrem Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Altes esferes.
5: L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire situa l'exmilitant socialista i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una trama per protegir els interessos del partit i de Pedro Sánchez.
6: Per fer-ho i aconseguir posar pals a les rodes a determinades causes, la coneguda com a lampista del PSOE s'hauria reunit amb la directora de la Guàrdia Civil, hauria maniobrat amb la Fiscalia General i fins i tot hauria pactat amb Villarejo informació contra el jutge del Suprem Manuel Marchena per impulsar l'amnistia.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Múltiples causes
8: són les que aquesta trama hauria suposadament intentat torpedinar. Per exemple, contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Així ho reconeix Leire Díaz en una conversa que es recull a l'informe.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: El sumari també s'hi recull com un general de la Guàrdia Civil assegurava haver rebut ordres d'un superior de posar-se de perfil en causes que tinguessin afectació política. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
10: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: O l'empresària Carmen Pano, que assegura que li van oferir pagar el casament de la filla, o els lloguers d'un pis i es negava que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: Farsans.
8: L'actual secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, assegura en un missatge a les xarxes que la informació coneguda i que estem explicant és una suma de comportaments, diu, individuals, d'oportunistes i ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. El PSOE afegeix que seguirà col·laborant amb la justícia perquè s'aclareixin els fets.
0: 20.000 euros.
5: El sumari del cas Leire també inclou una conversa entre dues persones que no identifica i que apunten al pagament al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. La Guàrdia Civil sospita que haurien fet servir per finançar la trama.
6: En un comunicat el PSC insisteix que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa al Parlament es desvinculava totalment de la corrupció. Junts i el PP insisteixen en què ha de comparèixer.
11: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
13: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: declaren.
8: Avui comencen els interrogatoris als acusats. En el judici, el germà de Pedro Sánchez, el primer en declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
5: La Guàrdia Civil acusa d'ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
2: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
2: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant l'instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primer pas.
6: El Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Amb el pacte del govern amb Esquerra i els comuns, es rebutjaran les esmenes que han presentat la resta de grups i els comptes seguiran amb el tràmit parlamentari.
8: Mentrestant, al Congrés compareix avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per explicar les línies mestres del departament. Arriba l'endemà que Pedro Sánchez anuncies que presentarà els pressupostos per l'any que ve i a les portes de la ronda de reunions amb les comunitats autònomes per parlar de la reforma del sistema de finançament.
0: A les 12.
5: Es tanca la consulta a mestres i professors per saber si donen suport o no al preacord que l'USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern i que té l'aval també de Comissions Obreres i l'UGT. El resultat es coneixerà immediatament després.
0: Maria Costa.
14: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a l'abast. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
14: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indemnitzacions.
6: Les reclamen els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències prevista pel 2028. Creuen que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el consistori. Maria Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
17: És una llicència que tenia un caràcter indefinit. Per tant, l'Ajuntament té tot el dret, si vol fer-ho, però això és una expropiació d'un dret adquirit i, per tant, el que té que fer és aplicar els mecanismes adients. És una expropiació i, per tant, tu tens que indemnitzar els titulars.
8: És una de les qüestions que abordarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9.
0: Alto el foc.
5: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat una nova treva condicionada a l'altura dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
6: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat.
0: Nou horitzó.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a celebrar els avenços en les negociacions amb l'Iran i ha posat un nou termini, diu ara que l'acord podria arribar aquest cap de setmana.
0: Washington, Oriol Serra.
18: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
19: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
18: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A Sant Petersburg.
5: El president rus Vladimir Putin arriba avui a la segona ciutat del país després de l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
6: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Putin també aprofitarà la visita per fer l'entrevista que fa cada any amb les principals agències internacionals.
0: Tot a punt.
8: Una setmana abans de la visita del Papa, el govern confirma que les gestions que s'han fet perquè Lleó XIV parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família han donat fruits.
20: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
5: Paraules del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, recorrent els principals punts que visitarà el pontífex. Un dels més simbòlics serà la presó de Brianzú, on passarà 20 minuts amb una vuitantena de presos. El capellà del centre penitenciari és Jesús Bell.
21: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación. Y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
0: Influència.
6: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort. La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, el fill i acusat de l'homicidi del pare.
8: La interrogatòria també indica que després de la caiguda mortal, el fill va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i no va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències.
0: Entra en funcionament.
5: La xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona és un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident de la presa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals.
0: Dia gran.
6: Avui al Primavera Sauna, amb caps de cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. Ahir va obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
0: I Mozart, al Liceu.
22: No em quedrà in farfallore amoroso, notte giorno di giorno girant.
8: Avui s'estrena Les noces de Figaro, la nova producció de Marta Pazos, amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanch, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Es pot veure fins al 21 de juny.
0: Guardonats.
5: Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de cuina tradicional pel motel Emportà de Figueres.
23: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
24: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
0: Des d'aquí una abraçada ben gran al senyor Subirós i també al Raül Balam. 3CAT reconegut.
6: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals, ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: Per cert, heu vist el nou anunci del 3CAT, amb Carlos Cuevas i Clara Segura?
6: No, encara no. Ah,
0: va bé, sí. Un gran anunci de TV3. I en esport, Robert Prat, partida de pòquer.
25: Florentino assegura que Mourinho serà l'entrenador del Madrid si és reelegit com a president i Enrique Riquelme es compromet a portar Holland i Rodri al Madrid o pagarà la quota de tots els socis.
26: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
25: El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur. El Barça serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd a la pista del Baskonia el primer partit de quarts de final.
0: Avui és dijous 4 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Navàs, 19 a Argentona i 22 a Barcelona. Carretera Sell Garriga.
27: Bon dia. Un accident provoca 2 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud cap al Martorell i comencen a anar plens els punts habituals d'aquesta hora amb algunes aturades ja a les dues rondes cap al Llobregat.
6: Avui dia gros a Berga. La capital del Berguedà viurà la Patum de lluïment i la completa amb la mirada posada en la pluja.
1: Després d'un passacarrer multitudinari.
4: I la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
6: Berga, Nati Adell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
9: La intenció és sortir, formar part de la festa.
10: Saltar tota l'estona.
11: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
7: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
12: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el plec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
7: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nati Adell pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Patum a banda, més notícies. A Barcelona, l'Ajuntament anuncia que destinarà un 40% més de recursos per la neteja aquest estiu.
1: El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges.
6: Toni Fortesa.
0: El servei de neteja augmentarà en prop de 300 nous efectius i més de 130 equips. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca el valor d'aquest augment.
13: L'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
0: En seguretat, el consistori instal·larà 11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní per controlar els accessos a la platja. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: A les 9, per cert, Ricard Ostell entrevistarà Jaume Collboni aquí al matí. Mentrestant, dos apunts econòmics de 2 euros al primer Nissan.
4: Els treballadors insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO que afectaria 211 treballadors dels 3 centres de la companyia a Catalunya.
1: El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona de Franca i el Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos.
6: I el segon, Ficosa.
4: Ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris.
1: Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
6: I cultura. Més enllà del primavera, Mazzoni. El terrat de la Fundació Carulla serà a les 8 del vespre. Les entrades les podeu trobar a partir de 7 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
29: I pot ser tot això sent professional.
28: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, el quiosc del costat de la ràdio que estem obrint ara mateix perquè el Calet arriba una mica tard avui. Bon dia, Calet.
31: T'he dit que això queda entre tu i jo. Ara, Déu meu, aquesta noia, mare meva, no es pot guardar cap secret. Molt bon dia.
4: Què ha passat avui?
31: Pues avui m'he entretengut veure les notícies i ja està. I després ja se m'ha escapat l'autobús i al final m'he quedat esperant el proper i ja està, i acabo d'arribar ara mateix.
4: Molt bé, gràcies, Calet. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui en Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem repassant l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil, els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. I altres temes de portada, Malià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegim al Periódico i també a l'Ara, i per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
32: el 70.674 60674 de la sèrie 39 39.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió.
2: 11. Ben jugat.
0: 7:22, ja us volem parlar del dilema del restaurant, que s'ha confirmat 50 anys després. Moi, el Roger, bon dia.
5: Bon dia. Segurament us haurà passat moltes vegades, a tu també, Ricard. Teniu el vostre restaurant preferit i dubteu si repetiu un plat que us agrada o provar coses noves. Doncs bé, això li va passar a un amic del físic Richard Feynman en un tailandès fa 50 anys. Dubtava si triar pollastre amb gingebre o canviar de plat. I Feynman, un dels genis més grans del segle XX, va agafar un tovalló de paper i un boli i va començar a calcular quin tant per cent de plats havia de tastar per prendre una decisió racional sobre quin era el seu preferit.
8: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
5: El resultat és el 37% dels plats. A partir d'aquesta xifra, la probabilitat que encertis amb el que és el teu plat preferit és molt més alta sense perdre el temps provant coses que no valen la pena. La gràcia de la història és que han passat 50 anys perquè d'aquell tovalló del paper es passi a un estudi publicat a la revista Nature que ha conclòs que Feynman tenia raó. S'ha fet, va arrencar el 2021, va demanar a 2.520 participants que imaginessin que durant entre una i quatre setmanes estaven visitant una ciutat desconeguda on cada nit havien d'escollir a quin restaurant sopaven. Podien buscar-ne un de nou o repetir i guanyaven entre 1 i 100 punts segons la qualitat del sopar. L'objectiu era tenir la màxima puntuació possible. El resultat va ser que els participants es van arriscar menys a provar nous restaurants a mesura que s'acostava al final de la visita davant del risc d'escollir-ne un de dolent. Un comportament molt similar al que va calcular Feynman al tailandès. Que sí, que no, que nunca te
0: decides. Yo sé que tú me quieres. Tot i que tant l'estudi com el càlcul de Feynman obvien factors humans com l'avorriment que suposa provar sempre el mateix plat, experts en ciència del comportament asseguren que els resultats són molt interessants en l'anàlisi dels anomenats problemes de parada. Són situacions que impliquen una decisió sobre si quedar-se amb una opció viable que tens davant o si seguir-ne buscant una de millor. La vida real n'està plena. Escollir quina casa comprar, contractar algú o triar fins i tot quin lloc per aparcar. Ara la matemàtica confirma el que va dir Feynman fa 50 anys. Amb un 37% de les opcions ja estarà preparat per triar la millor.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell és una eina d'escultor. I si ell és cis, C i S, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic, contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Mercedes Milà a Televisió Espanyola.
15: La supermega televisiva Mercedes Milà ha començat un altre programa de Televisió Espanyola que es diu Me meto en un jardín. I va dir fa uns dies que l'últim gran hermano que va presentar, que va ser el 2015, cobrava 60.000 euros per programa. És a dir, que va rebre al voltant de 800.000 euros en 3 mesos. Aquella tele tan ben pagada, només per la direcció i la presentació, ja no existeix, afortunadament. Això sí, la grandíssima diferència entre la cúpula televisiva i els equips que fan la tele continua igual que sempre.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb la primera gran jornada del Primavera Sound, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Daisy Jones and the Six.
16: Sexe, drogues i rock and roll, protagonitzada per una banda de rock fictícia però molt convincent, inspirada en llegendes com Fleetwood Mac, podria formar part del cartell del Primavera perfectament. I seguim el seu ascens meteòric, marcat per grans èxits, però també per una relació turbulenta entre els seus líders i caigudes al pou fosc de la indústria musical. Amb un càsting molt encertat i una gran banda sonora, Daisy Jones and the Six té una única temporada a Prime Video.
17: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
18: A Bezoya som molt de viure, molt? Vinga, que ja saps com continua. Som de viure.

0: Això mateix. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
1: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em desfaig. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia a les eleccions del Madrid.
4: Ese señor que habla por ahí.
5: Si yo soy presidente del Real Madrid, con Haaland jueguen en el Real Madrid.
6: Sí.
3: Falten pocs dies per les eleccions a la presidència del Real Madrid i els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja van ensenyant les seves cartes. Ahir l'aspirant Riquelme va anunciar que si és escollit president portarà el davanter Haaland al Madrid. I Florentino va contraatacar anunciant una cosa que més o menys ja se sabia, que si ell guanya les eleccions, Mourinho serà l'entrenador de l'equip blanc.
2: Ho va confirmar amb un anunci passat a la televisió just després de l'Hormiguero, on s'hi veu l'entrenador portuguès dient només
7: «Sí». Sí.
2: Sí. José Mourinho, sí. Bon dia.
7: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
2: Sí.
7: Sí.
3: Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
7: Per què?
3: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
7: Sí.
3: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
7: Sí.
3: Sí.
7: No, ah. Esto no es así como hablas. Va. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
2: No, el director
3: sí, mira, el tinc aquí. Sí.
7: ¿Por qué?
3: Si vols dir alguna cosa.
7: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en anuncio que dice sí.
3: Sí.
7: Es
3: sí.
7: Inteligencia artificial.
2: Ah, o sigui, no ets tu.
7: No, es IA.
3: IA.
7: Por eso si al final no gana Florentino, también digo sí al otro.
3: Ah, ya,
7: sí.
3: Pero el otro potser té el seu propi entrenador, ¿eh?
7: Sí, entonces digo sí a Benfica.
2: Són 7:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té avui cap acte a l'agenda. Per tant, no el sentirem reaccionar a l'aixecament del secret sumari del cas Leire. Sí que ho farà aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assisteix a una reunió de ministres europeus a Luxemburg i abans atendrà els mitjans, on haurà de respondre, per exemple, a les reunions que l'exmilitant socialista va tenir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Últimes hores també de la consulta a mestres i professors per decidir si avalen l'acord amb el govern. Yolanda Segura d'Ustec, a favor del pacte, i Laura Jané, de la CGT, en contra.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
9: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
2: I avui, a partir de les 9, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Això el dia en què aquest programa us avancem que els propietaris de pisos turístics reclamen a l'Ajuntament indemnitzacions si el 2028 se'ls retiren les llicències. Maria Muro, directora general de Partur.
10: El que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant és imprescindible, tenir una bona capacitat d'allotjament.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat?
11: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, classificat per les semis de la Lliga de Bàsquet, sí guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd el primer partit dels quarts a la pista del Bascònia.
2: I pel que fa al temps, atenció amb les tempestes d'aquesta tarda. Podrien deixar molta aigua en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora ja comencem el dia amb núvols i molta humitat a gairebé arreu de Catalunya. És un ingredient que pot afavorir que les pluges d'aquesta tarda siguin especialment productives, que caigui molta aigua. Les tempestes d'aquesta tarda les preveiem en qualsevol punt del país. Les més fortes, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones podrien arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat, segons ens indiquen alguns models. A la resta de Catalunya també hi haurà tempestes fortes on poden quedar una mica al marge, tot i que n'hi haurà alguna, serà a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Baixarà la temperatura. Demà potser els restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però demà el dia molt més tranquil i el cap de setmana una mica variable, però sobretot diumenge amb més sol i amb una pujada marcada de la temperatura.
2: I cop d'ull també a les carreteres i la mobilitat. Tenim problemes ara mateix al tramvia de Barcelona. Maria Fernández?
12: Bon dia, sí. Atenció als usuaris del tramvia perquè les freqüències de pas estan alterades a la línia T5, la línia que uneix Barcelona amb Sant Adrià del Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Mentrestant, a Rodalies, les línies R2, R2 Nord, R11 i R8 avui han arrencat amb normalitat després que ahir els retards fossin generalitzats a les tres línies durant tot el dia. A la resta de xarxes de Rodalies també els endarreriments habituals, igual que en aquestes línies que hem citat abans, que són habituals els retards per les limitacions de velocitat a la xarxa.
2: I pel que fa a les carreteres, un accident provoca retenció ara mateix a l'AP7 a Sant Cugat. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Si talla un carril en sentit sud cap a Martorell i la B23 i acumula ara uns 2 quilòmetres de cua. Tots els punts habituals d'aquesta hora també comencen ja a anar plens, de moment sense gaires problemes per circular, amb més congestió i algunes aturades ja a les dues rondes. I també destacar que per un accident es talla la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric.
2: Avui a la hora del matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombar. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
14: Bon dia.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i també l'anunci de pressupostos de Pedro Sánchez.
15: L'editorial de l'Ara exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes. I la dels pressupostos no és una arma menor.
16: També diu que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
15: El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però que no hi ha sentències.
16: Tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
15: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
16: És una referència a l'escena absurda d'una pel·lícula dels germans Marx en què en una comanda desmesurada que fan un cambrer hi van afegint al final de cada tanda i de forma recurrent i també dos ous durs.
15: Al País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat arriba quan l'opinió pública sap que es fan coses malament, no pel fet que es facin malament.
16: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
15: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
16: Explica que la Guerra Bruta afecta de ple el govern i que és la mateixa UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
15: I l'editorial de l'ABC porta per títol El camí del PSOE a la seva imputació.
16: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: I afegim-hi avui dijous el que ha llegit a la premsa la periodista Neus Bonet.
17: La sociòloga Marina Subirats es pregunta al diari Ara si és inevitable un govern de les dretes a Espanya. Creu que cal buscar un nou impuls per fer front al retrocés material i ètic que pot portar un govern de PP i Vox, que de nou convertirà Catalunya en l'enemic predilecte, juntament amb la immigració. Subirats diu que als partits d'esquerres els falta èpica, que se'ls han acabat els projectes engrescadors i els demana que deixin els egos i les picabaralles de banda perquè hi ha moltes persones que volen seguir construint i enfortint la democràcia. Doncs això.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: Peugeot.
20: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
21: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
22: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
1: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponés.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Avui amb Francesc Soler i Marta Aviana. Enviem des d'aquí un petó a la maionesa que recuperi ben aviat. Qui es va quedar atrapat al cementiri?
24: Una família de Vic que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar doncs es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van prémer el timbre d'emergència però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents van aconseguir la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i segons l'Ajuntament els operaris els havien avisat que aviat tancarien el cementiri però no els van avisar en marxar. Ho explica el 9-9.
2: I qui volia vendre gat per llebre?
25: Un home d'ells que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional va començar a investigar-lo perquè ofertava un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spyder a un preu molt inferior a l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa el cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Això ho llegim al periòdico.
2: Qui té recompensa?
24: Aquells que ajuden l'Estat a descobrir herències intestades, és a dir, sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar a mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: I on han trobat microbis 5.300 anys després?
25: El cos de Lodz i l'home de gel que va ser recuperat d'una glacera als Alps als anys 90. Una investigació ha identificat la vida microscòpica que hi ha dins del cos d'aquest home que va quedar momificat pel fred quan va morir fa 5.300 anys en plena edat de...

0: substituir qualsevol record d'aquell 4 de juny del 89 per narratives patriòtiques i educació ideològica. Saltem a Taiwan, allà sí que surt a tots els diaris, també al Liberty Times, on s'explica que el govern taiwanès presentarà avui la commemoració com una defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió davant l'autoritarisme xinès. Exigeixen que Pequín reconegui la veritat i obri un procés de reconciliació.
1: A la premsa econòmica també hi arriba el cas Leire. L'economista explica que Santos Cerdán i Leire Díez van intentar llançar una campanya per atacar Repsol. Segons el diari, la coneguda com a lampista del PSOE mantenia que existia una connivència entre Luco i Repsol per torpedinar la competència en el sector dels hidrocarburs. Cinco Días explica que la inversió espanyola a Cuba cau a mínims històrics per la davallada econòmica i les sancions als Estats Units. Les empreses espanyoles han invertit poc més de 3 milions d'euros en els últims 8 anys amb 5 exercicis sense cap operació. I Expansión destaca que l'energia fotovoltaica ha tingut un any de rècord després de l'apagada. Espanya ha assolit per primera vegada un 33% del seu consum elèctric diari proveït per plantes solars.
2: I atenció avui perquè la premsa esportiva ve calenta. Robert Prats.
3: Aquest és el moment de l'anunci de Florentino Pérez. Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, diu això.
4: Sí. Na, na, na,
3: na, na, na, na. Un sí de Mourinho en un anunci i una confirmació que el fitxa, com reconeix el mateix Florentino en una entrevista al diari AS. I per anuncis, el de Haaland al Madrid. Si Enrique Riquelme surt escollit president, com confirma el candidat a El Hormiguero. Haaland al Madrid. La Vanguardia parla d'un opositor molt agressiu per Florentino Pérez des que va sortir escollit el 2004. Joaquín Luna afegeix que es tracta més d'un plebiscit, Florentino sí, Florentino no, que no pas d'unes eleccions, que compara amb una petxanga de solters contra casats. I una història curiosa, la que ens explica el diari ara, la del jugador menys conegut del Mundial, Tim Payne, el central de Nova Zelanda, un creador de continguts, s'ha proposat convertir-lo en l'emblema del Mundial, en ser el jugador preferit de tothom, absolutament de tothom. La bola de neu s'ha fet gran, ha passat de tenir 5.000 seguidors a tenir-ne 4 milions i ja supera en followers el primer ministre del país i la selecció neozelandesa de rugby, els All Blacks. Recordeu-vos del seu nom, Tim Payne.
5: I sense ni tindre'n ni idea,
2: I a la premsa del cor, les aventures de la princesa Leonor, Elisenda Pineda.
6: Casa Reial ha fet públiques les primeres imatges de la princesa Leonor llançant-se amb paracaigudes. Ha saltat carregada amb una motxilla entre les cames, on suposem que hi duia els estris imprescindibles per passar la nit al front. Un fogonet, una pallaresa i una guitarra. A Leonor pren embranzida i es llança amb gran perícia. Desplega el paracaigudes, executa un bon vol jugant amb les corrents d'aire, esperem que no agafi un encostipat, i aterra fent una croqueta festiva. Aquesta és Elionor, a partir d'ara, la Maverick dels Borbons.
2: I què fa anys avui, Canalies? Bon dia.
7: Bon dia, avui felicitem l'actor Bradley Cooper.
2: 52.
7: Mira, 51. També fa anys Angelina Jolie. Guapíssima, Jolie, guapíssima.
2: 60.
7: No, 51.
2: Ah, mira.
7: Com Bradley Cooper i acabem felicitant en Toni Soler.
2: Toni Soler, 60.
7: Un mes, 61. Felicitats des d'aquí, Toni.
2: Santoral.
7: Avui és Santa Noemí, Santa Ruth. De fet, a veure la història. Noemí era vídua i els seus fills van morir de fam. Va anar a Betlem amb la seva jove, que era la Ruth, que va decidir cuidar la seva sogra amb humilitat i determinació. Ruth es va casar per segona vegada amb Boaz, un parent de Noemí, i no només va assegurar la continuïtat familiar, sinó que evidentment la converteix en avantpassada directa del rei David i de Jesucrist. A Catalunya hi ha 6.652 persones que es diuen Noemí i 5.056 que es diuen Ruth.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de juny del 2026. Seran al quiosc vintage amb Albert Om.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
9: 4 de juny de 1986 ha començat la campanya electoral per les eleccions espanyoles de 1986. Els principals candidats catalans són el ministre de Defensa Socialista, Narcís Serra, el convergent Miquel Roca, Ramon Espasa per la Unió de l'Esquerra Catalana, Francesc Vicenç d'Esquerra Republicana i Miquel Àngel Planes d'Aliança Popular. I atenció, perquè ara fa 40 anys, una campanya molt singular de seguretat ciutadana. El Govern Civil i l'Ajuntament de Barcelona publicaven una pàgina sencera als diaris recomanant que els ciutadans, atenció, gravessin el seu número de DNI als objectes de valor, als radiocassets dels cotxes, als televisors o a l'envers dels rellotges. Amb això, deien, baixarien els robatoris i ajudaria la policia a localitzar els propietaris de les peces robades. Acabo amb el Mundial de Mèxic 86, que estava en marxa i a Espanya va començar perdent 1-0 contra el

0: Brasil, amb problemes intestinals d'alguns jugadors i amb la visita de Rocío Jurado per aixecar els ànims.
1: Avui és 4 de juny, com dèiem, del 2026, és el dia 155 del calendari. Falten 17 dies per l'estiu, 20 per Sant Joan i un més exacte per la sortida del Tour de França des de Barcelona. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Luan de la trama, segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil.
4: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. Tot perfectament coordinat.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
6: A partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari i els mateixos horaris.
1: La jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
7: I apunta directament la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família.
8: The negotiation itself has gone very well, actually. If it happens, it could happen like over the weekend.
1: Sí. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Trama.
9: Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit. També maquinació secreta. Quan parlem d'una trama delictiva, com la que suposadament va ordir el PSOE, parlem de la maquinació secreta, però també de la trama dels fils que ha anat entrellaçant la policia per anar investigant.
1: Crustó.
9: Extrem d'un pa de forma allargada i picar el crustó inicialment era un cop físic suau a la cara o al clatell i ara ja ho fem servir com a sinònim de toc d'atenció, com el de la Comissió Europea a Espanya per la fiscalitat.
1: Crispetes.
9: Curiosament, la definició del diccionari de crispetes és una paraula, rosa. I rosa és el gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. En tot cas, l'espectacle de les eleccions del Real Madrid fa que, de moment, els aficionats del Barça ens ho mirem menjant crispetes.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 259.700.
3: És el nombre de grans fortunes que hi ha a Espanya. L'any passat van augmentar un 5,3% després de sumar-hi 13.100 persones. El seu patrimoni financer va créixer fins als 672.112 milions d'euros, segons l'informe sobre la riquesa mundial 2026 publicat per Capgemini.
1: 10.000.
3: Són els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Avui us expliquem al matí que l'Associació d'Apartaments Turístics reclama indemnitzacions a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències al 2028. Pensen que la mesura és incoherent amb el model turístic que promou el consistori.
1: 75.000 milions de dòlars.
3: És el que preveu recaptar SpaceX en la seva estrena a la borsa prevista per al 12 de juny. La companyia d'Elon Musk posarà a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per acció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un cotxe de policia del Regne Unit i just davant del capó, mig metre del vehicle, hi ha un grup de persones que increpen els agents que hi ha dins. Una noia, que és la que està més a prop, i llença el contingut del que sembla una ampolla de cervesa.
10: Diverses manifestacions d'ultradreta han explotat en les últimes hores al Regne Unit per un error policial en la mort d'un jove fa uns dies. Els agents van ignorar els crits del noi, a qui acabaven de detenir, i que havia estat prèviament apunyalat, mentre el suposat agressor, a qui els agents sí que creien, l'estava acusant d'un atac racista. Els incidents han provocat 11 agents ferits de la policia a Southampton en diversos xocs amb els radicals.
1: A la segona, veig una imatge d'un port. S'intueix que és un port gran. A la part de l'aigua s'hi veuen edificis baixos de diversos colors. I una mica més lluny, grues de càrrega molt grans, al fons una densa columna de fum negre.
10: És el port de Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia, objectiu ahir de l'ofensiva amb drons provinents d'Ucraïna. Més enllà del simbolisme que Kiev hagi aconseguit arribar fins a Sant Petersburg, la TARC arriba poques hores abans que avui s'hi celebri una cimera internacional, una cimera amb representants de més de 100 països al Fòrum Econòmic Internacional, amb què Putin preveu atreure inversions estrangeres.
1: I a la tercera imatge hi veiem una estàtua al terra, uns llibres escampats i el que semblen uns pupitres trencats. Llei de Julià Becar, què és tot això?
11: Doncs són les creacions artístiques que han fet una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida que han participat al projecte En Residència. És una iniciativa que els permet, guiats per un artista, en este cas ha sigut Marta Bisbal, conèixer tot el procés de creació d'una exposició des de zero. Feia anys que aquesta iniciativa es feia a Barcelona, però ara per primer cop ha fet parada a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per cert, aquí Lleida es pot veure fins al 7 de juny al Museu Morera.
12: El balcó gastronòmic és un lloc
13: Que bo.
12: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
13: Parella,
12: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 5 dies per la visita del Papa i al matí cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot Serra.
2: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'empresa demoscòpica GAT3 ha elaborat una enquesta de 10.000 persones inscrites en dos actes del Papa a Madrid i només un 28% creuen que la seva visita s'aprofitarà políticament per part dels partits. Com a cap d'estat del Vaticà, Lleó XIV farà un discurs al Congrés, fet que convida les formacions polítiques a la gesticulació. És sabut que Vox no està còmode amb el perfil anti-Trump i proper a la causa migratòria del Papa, i a l'altre costat de l'espectre ideològic, Podem i el Bloc Nacionalista Gallec ja han anunciat que no acudiran a l'acte. L'enquesta també revela que només un 17% dels seguidors del Papa esperen que parli sobre migració i acollida. A les Canàries, la visita bàsicament pivotarà sobre aquesta qüestió.
16: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
17: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
18: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cool en lloc de Trump. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, per ser exacte, donar el rellotge i posa Ram, una paraula anglesa que traduït del català vol dir cool. Per això, diu la notícia, la roda del rellotge és més rellevant. De fet, no se sap si és un error de fabricació o si algun treballador ha decidit trolejar el president fabricant un dels 250 exemplars únics d'aquest rellotge posant-hi expressament Ram en lloc de Trump. El rellotge és de color rosa, està fet en homenatge a la primera dama, costa $600 i a més del nom de Trump també porta inscrita la seva signatura. L'exemplar Ram ja ha estat batejat amb el nom de rellotge cool a les xarxes socials. S'han omplert de memes divertits sobre el possible troleig del fabricant de rellotges i també sobre el cool del president dels Estats Units. Per últim, diu la notícia que el rellotge s'ha convertit en un exemplar únic. El seu valor s'ha disparat a xarxes socials. Ja hi ha persones disposades a comprar-lo oferint més de $25.000.
1: Això és real o fals?
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
19: Som irreal o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump és una notícia falsa. Donald Trump no ven directament rellotges a través dels seus canals oficials i tampoc el rellotge cul s'ha disparat de preu a les xarxes socials. És cert que una empresa té la llicència per vendre rellotges amb el seu nom, també és cert que una vegada van vendre un rellotge amb aquesta errada, però el rellotge va ser canviat immediatament per un amb el nom de Trump escrit de forma correcta.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
21: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions.
22: Amics,
21: rialles,
22: llocs,
21: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ara són les 7:53. Repassant els titulars del dia en dos minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
23: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díez.
1: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
24: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
1: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
23: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
1: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
24: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
1: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
23: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
1: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
24: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
1: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós
23: per la seva feina al capdavant del moment i el motel de Figueres, respectivament.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies, Txell Garriga?
6: Sí, direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc, de fet, aquesta nit, i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però en veiem ja algunes aturades, és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon
22: Manu!
1: Dia! Com estàs?
22: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí?
1: A veure. Saludeu.
25: Hola!
22: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
1: Qui són? Qui són?
22: L'Àlex i la Lua.
26: Home! Maravella!
1: Que no van al col·le. Ah, si són les 8 encara.
26: Encara no, no, encara no.
22: Encara no van al col·le, oi que no, Lua?
1: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
25: A mi al matí em toca matemàtiques.
1: Oh, matemàtiques.
22: I a l'Àlex?
25: Plàstica.
22: Bueno, ah, bueno, encara no? Està bé per començar, sí, el dia.
27: Plàstica és divertida, a mi, sí, se'm donava bé la plàstica.
1: Sí, sí. A mi matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada, Lua, matemàtiques o no?
25: Bueno. Bueno.
22: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
1: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
25: Sí.
22: Clar que sí.
1: Fet un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
22: Lua és gallega.
1: Què és gallega? Bueno.
22: Un nom gallec.
26: Es pixa, la Lua, es pixa.
1: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
22: Sí, que fa anys. I la família el vol felicitar. 64.
27: Està a punt de la jubilació, ja, eh?
22: Sí. Apropet teu,
1: ja el té a tocar.
27: Ho tenim a tocar.
28: Hola.
1: Andreu, què tal?
28: Hola, qui ets?
26: Andreu.
1: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
28: Clar. Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
1: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
28: Hombre, moltes gràcies.
22: Per molts anys, per molts anys.
1: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
28: Ah, hombre.
22: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
1: Qui et pensaves que era? Qui et pensaves que era?
28: No, no, no, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
1: Ah, sí?
22: Ah, això està bé.
1: Això és bo, això és bo.
22: Andreu, evidentment avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
1: Home.
22: De tot el món, eh?
1: De tot el món.
22: Bueno, i et volen dedicar a aquesta cançó que toca en directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia, molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Ara, igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
3: Adeu, Manu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La política espanyola viu instal·lada en una paradoxa. Mai un govern havia arribat tan desgastat i alhora mai havia semblat tan difícil construir-hi una alternativa. El cas Leire Díaz ha tornat a posar aquesta contradicció sobre la taula. Des de fa dies, les revelacions sobre l'anomenada lampista del PSOE monopolitzen el debat públic. L'oposició hi veu un nou escàndol que afecta el PSOE, però el PSOE es defensa presentant-ho com una actuació individual. El problema, però, ja no és judicial, és polític. Perquè cada nova informació alimenta una pregunta cada vegada més incòmoda. Fins a quin punt Pedro Sánchez manté intacta l'autoritat per continuar governant? La resposta del Partit Popular ha estat la previsible. Exigir eleccions i, últimament, explorar amb boca petita una moció de censura que, per ara, no suma els vots necessaris. Però aquesta setmana hi ha hagut un moviment sorprenent. Pedro Sánchez ha tret la carta que ningú s'esperava i ha anunciat que vol pressupostos. És una decisió carregada de simbolisme perquè els pressupostos són l'expressió més tangible d'una majoria parlamentària. Són la prova que un govern conserva capacitat per governar. Si no hi ha majoria per aprovar els comptes, hi haurà majoria per continuar aquesta legislatura? Aquesta és la pregunta que avui plana sobre Madrid. I és una pregunta legítima. No perquè la Constitució obligui a convocar eleccions. No ho fa. Els governs poden continuar amb els comptes prorrogats. Ha passat fins ara i pot continuar passant. Però la democràcia parlamentària no funciona només amb reglaments. També funciona amb legitimitat política. Amb la capacitat de construir acords. Amb la força necessària per impulsar projectes nous. I aquí és on apareix el problema de fons. El govern demana temps, però cada vegada disposa de menys instruments per fer-ho. L'oposició exigeix eleccions i així Espanya es troba ara mateix en una fase d'immobilisme que corre el risc de perpetuar-se. Un govern que resisteix i una oposició que denuncia. Mentrestant, una ciutadania que observa sense saber exactament cap on avança el país. Veient com, per exemple, mentre les dades de la macroeconomia van com un coet, continuem tenint dificultats per accedir a l'habitatge i el preu dels aliments i el cost de la vida continua pujant. Potser aquesta és la lliçó principal del moment actual, que la qüestió ja no és només què va fer Leire Díaz, ni tampoc si Feijóo té prou diputats per presentar una moció. La qüestió és si el sistema polític espanyol encara és capaç de generar majories estables. Majories que aprovin pressupostos, majories que impulsin reformes, majories que permetin governar. Perquè una democràcia no es bloqueja només quan cau un govern, també es bloqueja quan ningú és capaç de construir-ne un de nou. I aquest és probablement el veritable problema que té avui Pedro Sánchez. Però també Alberto Núñez Feijóo. I en definitiva, tot el sistema polític espanyol.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dijous 4 de juny. Ens despertem amb 22 graus a Molins de Rei, 16 graus a Horta de Sant Joan i 10 graus a Camprodon encara. Avui amb molta humitat, núvols, alguna clariana, aquest matí es mantindrà així, i a la tarda amb inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes en qualsevol punt de Catalunya pràcticament. Les més intenses al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, aquí es podrien acumular més de 50-60 litres per metre quadrat puntualment. No descartem que s'arribi al 100, segons ens indica algun model. En canvi, les comarques de Ponent i a l'Ebre també es podia formar alguna tempesta, però quedarà una mica més al marge d'aquesta situació de tanta inestabilitat. Demà, encara, algun ruixet a primera hora entre Tarragona i Barcelona, però després s'obriran grans clarianes, amb una baixada de la temperatura, això sí, i el cap de setmana variable, amb núvols clarianes, potser algun ruixet dissabte i més sol diumenge.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el dia en què parlarem del sumari del cas Leire. Sumari, el del cas Leire, que assenyala encara més a Pedro Sánchez i deixa més alts càrrecs esquitxats. La Guàrdia Civil conclou que el PSOE va crear una trama per protegir els interessos del president espanyol. Un entramant liderat per Santos Cerdán, Leire Díaz i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías, en què es buscava torpedinar els casos oberts contra el govern espanyol, purgar policies i desacreditar fiscals i jutges. Madrid, Paula Brujats.
3: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president, i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Una de les novetats principals és que el mateix informe de la Guàrdia Civil assenyala la directora de la institució, Mercedes González. Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
0: Perquè, segons aquest sumari, la cap de la Guàrdia Civil va col·laborar amb la trama.
4: Sí, l'informe exposa fins a tres reunions de Leire Díez amb Mercedes González. Posteriorment, segons el sumari, es van obrir tres expedients contra agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa, que investigaven casos de corrupció relacionats amb els socialistes. A més, el cap de la unitat va denunciar pressions de la direcció de la Guàrdia Civil. El sumari assenyala, en base a converses telefòniques de Leire Díez, la familiaritat, diu, amb què la cap de la trama tractava amb la directora d'aquest cos policial i com havien parlat directament del paper de l'UCO.
0: Avui no sentirem a Pedro Sánchez perquè no té agenda pública, però sí que sentirem al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que té previst parlar d'aquí una estona davant dels mitjans, abans d'assistir a una cimera europea. I més coses que surten d'aquest sumari. Converses en què la Guàrdia Civil conclou que el president espanyol tenia coneixement de la trama. Missatges com aquest de Leire Díaz a l'advocat del cas Coldo.
5: El pressi ho té clar.
6: Si les regles estan clares, compta amb mi. Si no pot ser, no passa res.
5: Estan clares i el cap ho té molt clar.
6: I digue-li al president i al teu cap que espavilin d'una vegada o els arruïnaran la vida.
0: L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
4: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE.
5: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
7: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
5: Demà és un dia fonamental.
0: I què hi diu el PSOE? Doncs que tot plegat és la suma de comportaments, diu, individuals.
4: Comportaments de farsants, d'oportunistes i de ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. Aquestes són paraules en les xarxes de la secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, al partit afegit que seguirà col·laborant amb la justícia per aclarir els fets.
0: La pregunta és si també el cas Kitchen, doncs, és una qüestió de comportaments individuals. I què diferència havia un cas de l'altre. Un dels principals objectius de la trama també era la causa del germà de Sánchez, en la causa que precisament ara s'està jutjant a Badajoz. Anem cap allà, Tania Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: I en les converses interceptades per Leire queda clar que la trama volia desmuntar el cas.
8: Sí, volia desestabilitzar, destruir el procés. Són paraules literals en un grup de WhatsApp que compartien els implicats, que es deia vacances i viatges. Anaven a per la jutgessa que va començar a investigar el germà de Sánchez, Beatriz Viedma. Van contactar fins i tot amb un magistrat expulsat de la carrera judicial que hi tenien amistat per forçar una denúncia contra ella. També era objectiu de la trama el tinent coronel Antonio Balas de la UCO. Leire presumia al xat que ho tenien tot previst.
5: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
8: La denúncia contra la jutgessa es va arribar a presentar a la Fiscalia General de l'Estat, però no va prosperar per falta de competència. Santos Cerdán n'estava al cas de tot.
0: I avui comencen també a declarar a Tania els acusats.
8: Sí, ja està tot previst aquí a l'audiència de Badajoz. El primer és l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, va ser també líder dels socialistes extremenys. Segons el tinent Balas de la UCO, és ell qui va donar l'ordre política de crear una plaça a mida per David Sánchez per coordinar els conservatoris de Badajoz.
9: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
8: Després de la llargor declararà David Sánchez que ha seguit en silenci tot el judici per als dos, demanen 3 anys de presó. La fiscalia ni els acusa, no hi veu delicte. A la fase d'instrucció, el germà de Sánchez ho va negar tot, diu que va trobar la plaça per internet. Recordem un cas que arrenca arran d'una denúncia de manos límpies amb retalls de premsa 7 anys més tard que Sánchez aconseguís la plaça.
0: Gràcies, Tània. I el sumari també té dues derivades catalanes. La primera és la presumpta implicació del PSC, que ja ho ha negat, de fet, a través d'un anunci pagat durant la campanya electoral al Parlament.
4: La Guàrdia Civil manté que hi ha 20.000 euros destinats al mitjà Crònica Libre per anuncis de campanya que en realitat haurien servit per finançar aquesta trama. En un comunicat, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha desmentit aquest pagament i, de fet, recorda que la campanya està auditada a la Sindicatura de Comptes. Tot això després que el president Salvador Illa es defensés dels atacs de l'oposició en sessió de control al Parlament. Santi Milla, la portaveu de Junts, Mònica Sales, i el líder del PP, Alejandro Fernández.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
12: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: Aquesta és una derivada catalana. L'altra, d'aquesta trama, és la relació de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, amb Leire Díaz. Tots dos entrarien en contacte el 19 de juny del 2024 en una reunió en què també participa Santos Cerdán. Ho expliquen Ot Serra i Txell Vallespí.
13: Segons la Guàrdia Civil, Rosell s'incorpora a un grup de WhatsApp integrat també per l'empresari Javier Pérez Dolcet, on gestionen avenços de la trama.
14: El que els uneix és que Rosell sempre ha defensat que la causa per la qual va estar 2 anys empresonat i va acabar absolt va tenir origen a les clavegueres vinculades al PP.
13: Ja a principis de 2025, el fiscal José Grinde és acusat de fabricar irregularment la querella contra l'expresident del Barça. El propi fiscal proposa veure's amb Rosell per aclarir-li dubtes i, literalment, descartar terceres persones que et contaminen.
14: Aleshores, la trama vol aprofitar la reunió per fer-li xantatge. Si Grinda facilitava draps bruts contra el fiscal en cap anticorrupció, li aconseguirien un bon lloc al Ministeri Públic i, a més, no revelarien uns suposats vídeos de caràcter sexual que el comprometien.
13: Finalment, però, la Guàrdia Civil no acredita si la reunió es va arribar a produir.
0: Aquí es barregen dues coses. Un és l'interès d'alguns empresaris per desacreditar, diguéssim, com funcionava algun sistema, alguns jutges, com, per exemple, el cas de Sandro Rosell, que el que volia, bàsicament, era treure informació de la Lamela, la jutgessa Lamela. I després es veure si això té relació o no amb un finançament des de part del PSOE. Tot això és el que s'ha d'esclarir aquestes hores. Ho analitzarem també tot plegat a l'hora del matí amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Ignacio Rigau i amb Jofre Llombart. Abans, un primer comentari de l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera.
15: Una primera lectura del sumari que instrueix el jutge Pedraz recull, d'acord amb les investigacions de la UCO, que hi havia una trama dins del PSOE per torpedinar les investigacions contra el partit, que Gaspar Zarrías la va finançar i que Santos Cerdán hi era al front, d'un equip on Leire Díaz ha estat ja enxampada en diverses converses compromeses. Queden, però, altres de les afirmacions que es verteixen a dins d'aquest sumari per acabar de comprovar en el llarg de la instrucció, doncs alguns dels afectats les neguen.
0: El sumari del cas Leire és el principal tema del dia. L'altre són els moviments polítics de Pedro Sánchez.

0: que resisteix a totes les veus que li demanen que avanci eleccions i confirma que està disposat a aguantar fins al final del seu mandat, l'any vinent. Ahir el president espanyol va anunciar a Barcelona que el govern està preparant els pressupostos del 2027. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijó d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
2: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
1: Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sánchez, que no ho tindrà gens fàcil, no només perquè hi ha socis de la investidura com el PNB i Junts que li exigeixen eleccions anticipades després de tots els casos que esquitxen el PSOE i, a més, recordem-ho, no ha aconseguit aprovar cap pressupost en tota aquesta legislatura. I als equilibris polítics s'hi ha de sumar també una realitat, que és la realitat econòmica. I sobre això, una de freda i una de calenta. La primera, les perspectives de creixement de l'OCDE. Pol.
3: Que revisa a l'alça aquestes previsions i creu que el producte interior brut espanyol creixerà un 2,2%, una dècima més del que estava previst. També és cert que l'OCDE adverteix d'una inflació elevada, tot i que considera que les mesures del govern espanyol, com la rebaixa de l'IVA, mitiguen l'alça dels preus.
0: I la segona, precisament sobre els impostos, toc d'atenció molt seriós de la Comissió Europea a Espanya sobre la fiscalitat. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Per això, la Comissió, que és el govern europeu, aconsella limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat espanyol i posa el focus en aquest IVA reduït de l'hostaleria. Segons Brussel·les, Espanya tampoc treu gaire suc dels impostos mediambientals i, en canvi, alerta que els treballadors amb l'IRPF estan aguantant pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. La Comissió Europea també insta Espanya a reequilibrar la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap als més joves. Apunten que Espanya gasta molt en pensions i que els jubilats cada cop acumulen més renda en comparació amb les noves generacions. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs amb aquesta realitat econòmica i política, Pedro Sánchez vol aprovar pressupostos. I mentrestant, a l'altra banda, de l'hemicicle, Partit Popular i Vox segueixen posant-se d'acord a les autonomies.
3: Ahir tots dos van pactar un nou govern, ara Castella i Lleó, després de l'Extremadura i de l'Aragó. L'extrema dreta entrarà al govern amb una vicepresidència i tres conselleries i el PP torna a assumir la prioritat nacional. És a dir, que els espanyols tinguin accés a les ajudes socials abans que els estrangers.
0: Sobre l'anunci de Pedro Sánchez, comentari de la periodista del periódico Pilar Santos.
5: Pedro Sánchez actua com si les dues darreres setmanes no haguessin existit i anuncia que finalment complirà l'obligació constitucional de presentar uns pressupostos generals. Ell sap que portar uns comptes al Congrés i no aconseguir-ne l'aprovació condueix gairebé de manera inevitable a la convocatòria de generals i per això no ho ha fet durant 3 anys. La data en què el Consell de Ministres aprovi els comptes donarà pistes sobre quan vol les eleccions. A la tardor? Al maig, a municipals i autonòmiques? O més endavant, ja al final de la legislatura, al mes de juliol? Recordem que Mariano Rajoy va aprovar els pressupostos del 18 al mes de maig.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 18. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, la Lara García i la Xampú. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Dia clau en el futur del conflicte de l'educació. Aquest migdia es tanca la consulta per saber si els professors avalen l'acord de l'USTEC amb el govern català. Maria Costa.
11: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3CAT Info.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en falsa aquest conflicte.
11: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre educació, atenció a aquesta dada. 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
1: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'Estat. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors en menys mesura la utilitzen per fer material didàctic. El 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, però el 92% dels mestres desconfia dels seus resultats.
0: I una altra dada, a Catalunya hi ha un milió i mig de fumadors. És la xifra més baixa de la història.
1: Sí, ara fumen un 20,6% dels adults. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
14: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: 8 i 20, els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències el 2028.
11: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments de la ciutat. Marian Muro, directora general d'Apertur, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
15: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: Perdona, m'has dit què era?
11: Marian Muro.
0: I aquesta és una de les qüestions que abordarem també avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9, amb qui també parlarem de la visita del Papa. Tot això l'endemà del programa especial en què vam recórrer una setmana abans escenaris de la visita del Papa Lleó XIV.
11: El matí de Catalunya Ràdio va passar per la Sagrada Família, per Montserrat, per la parròquia de Sant Agustí i per la presó de Brians 1. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, ens va explicar els detalls de la visita del Papa.
16: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs a el que és la gent penitenciària.
0: I coincidint amb l'arribada del Papa, una bona notícia per l'accés a Barcelona pel sud. S'avança al final de les obres ferroviàries al túnel del Garraf. Joan Garcia.
17: Dilluns s'acaba l'obra dels túnels del Garraf. S'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
18: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
17: En canvi, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall del desdoblament a la R3 previst per ara. La interrupció actual entre Montcada, Bifurcació i La Garriga es manté i es reobrirà tot de cop a finals d'any. Des de Sitges, Joan García i Xavi Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I notícia d'aquesta nit. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
19: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
0: Tot tot això mentre continuen també les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump veu possibilitats d'acord aquest cap de setmana, tot i que Teheran no és tan optimista. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
20: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
7: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre dels fronts oberts dels Estats Units és Cuba.
19: Dissabte entren en vigor les noves sancions a l'illa que ja han provocat una fugida d'empreses. Visa i Mastercard hi deixen d'operar. Les espanyoles Melia i Iberostar tancaran la majoria dels seus hotels i la canadenca Blue Diamond cessa tota l'activitat.
0: El president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg amb por pels possibles atacs ucraïnesos a la ciutat. Moscou, Cristina Solies.
21: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
22: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
21: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I revés diplomàtic d'Alemanya a l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
19: L'Assemblea va votar ahir els 4 membres no permanents que formaran part del màxim organisme de les Nacions Unides, lloc habitualment reservat per Alemanya. Aquest cop, però, les dues places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i Àustria.
0: Novetats també, el cas Mango, el cas antic. La jutge apunta a la terapeuta de la família Andic.
1: La psicòloga és qui hauria mediat perquè el pare fes una donació d'herència en vida al seu fill. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda del seu pare, Jonathan Andic va trigar 5 minuts a fer la primera trucada a la parella del seu pare i va trigar-ne 8 a telefonar als serveis d'emergències.
0: I avui al Parc del Fòrum, dia gran del Primavera Sound.
23: Cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal ahir van obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
0: I atenció a això perquè el xef Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia han estat premiats.
23: Sí, Balam ha estat guardonat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de Cuina Tradicional pel Motel Emportà de Figueres.
24: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
25: M'agrada que com a persona que bé com a client, es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
0: I bones notícies pel 3CAT.
23: Sí, perquè els usuaris del 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
26: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
27: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
28: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
29: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
30: Ho veus?
31: Okay.
30: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
31: Molt.
30: Tant nostre com dir... Posarem llum?
32: A la foscor.
30: O com dir... Aventureres, aventurers...
32: Ens hi apuntem o què?
30: Què dius?
32: Saps que és molt nostre, també?
33: Sou molt bona gent!
30: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
4: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

0: pel que fa als esports, els noms de Mourinho i de Haaland apareixen 4 dies abans que surti escollit el nou president del Madrid.
1: Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant d'aquesta manera a l'oferta del Madrid.
2: Sí.
1: Na-na-na-na, Mourinho, que té contracte amb el Benfica, una clàusula de rescisió que puja 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat en intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa de Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van fer a televisió just quan s'emetia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral.
0: Un Riquelme que assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
1: Embolica que fa fort, es compromet a pagar la quota del soci si acaben no venint.
3: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
1: El pare i el mànager de Haaland han negat cap acord amb Florentino. It upsets me, baby.
0: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
1: Roda de premsa, coneixerem planificació de cara a la pròxima temporada, el president del Figeli, la propietat, Pere Guardiola, la direcció esportiva, Quique Cárcel, el Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota l'UCAM de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71, el primer partit de quarts de final de la pista del Baskonia, el Natació Catalunya, campió de l'Eurocup femenina de waterpolo i partit amistós Espanya-Iraq del premundial de futbol a partir de les 9. Woman, what you do to me?
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... del resultat de la consulta del sindicat USTEC sobre el preacord amb el govern. Mentrestant, es mantenen les vagues dels docents que avui es fan a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
4: Bon dia. Una protesta, sí, on tothom estarà molt pendent, esclar, del resultat d'aquestes votacions. Es tancaran a les 12 i a aquesta hora hi han participat més de 53.500 mestres i professors, un 54% del cens. Els que avui es mobilitzen a les comarques de Lleida, òbviament, rebutgen l'acord per insuficient. Aquesta vegada els sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i altres col·lectius traslladen la manifestació a Tàrrega a partir de 9:15. A les comarques pirinenques la convocatòria és a Tremp, amb una concentració a partir de les 10 a la zona de l'estació d'autobusos.
0: Unes vagues i un preacord que segur que també ressonaran avui al Parlament, on hi ha debat en la totalitat dels pressupostos. Parlament, Marta Corbalan.
5: Hola, bon dia. Els pressupostos passaran avui el primer examen al Parlament, amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Es tombaran totes les esmenes de rebuig que han presentat la resta de grups de l'oposició. D'aquesta manera, els comptes podran continuar tramitant-se amb la perspectiva que es puguin aprovar definitivament el juliol. Tot i el degoteig de casos judicials que esquitxen els socialistes i amb el conflicte encara latent del sector educatiu, Illa té assegurats els seus primers pressupostos gràcies al suport dels seus socis d'investidura.
0: I en política espanyola, el sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. Avui Sánchez no té agenda i no el sentirem, però sí que té agenda el ministre Grande Marlaska. Redacció, Marc Jurado.
6: Sí, concretament dèiem a Luxemburg, trobada del Consell de la Unió Europea amb els ministres de Justícia i de l'Interior. Serà allà on sentirem possiblement el ministre Grande Marlaska, després de conèixer ahir els detalls del sumari del cas Leire, que apunten, com deies, que l'anomenada lampista del partit i el de responsables també van maniobrar per salvar Pedro Sánchez amb suposades pressions a la directora de la Guàrdia Civil, entre altres, i la intenció de trobar draps bruts del jutge Marchena.
0: I tot això avui comença el torn dels acusats en el judici del germà del president espanyol per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influència per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Enviada especial a Extremadura, Tània Tàpia.
7: Què tal? Bon dia. De fet, el sumari de la trama destapa que volien acabar amb aquest procés, trobar draps bruts per apartar la jutgessa que l'instruïa, però el judici arriba avui al seu punt clau. Declararà primer el que fou president de la Diputació, després ho farà David Sánchez, que ha seguit tot el judici en silenci, sense fer cap declaració ni d'entrada ni sortida. La Fiscalia no hi veu cas, demana l'arxiu, però les acusacions sol·liciten 3 anys de presó. Germà de Sánchez sempre ha negat que ningú l'endullés.
0: Avui, 4 de juny, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Batallé i Jofre Llombart, un dia en què els diaris van plens del cas Leire. El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera, o l'ABC, el camí del PSOE a la seva imputació. L'Ara destaca que Sánchez planti batalla amb els pressupostos i a La Vanguardia, el director Jordi Juan considera que amb l'anunci d'ahir del president espanyol sembla que digui i dos ous durs. I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, doncs avui matí amb problemes al tramvia de Barcelona i a retards, combois que circulen fora d'horari a la línia T5, que és la que uneix Barcelona amb Sant Adrià de Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Per què fa als trens, a les rodalies del Camp de Tarragona hi ha retards de fins a una hora a l'RT2, en els trens que van de Salou a Tarragona, i el regional que va de Manresa a Lleida va 3/4 d'hora tard. Mentrestant, normalitat tant als ferrocarrils de la Generalitat com al metro de Barcelona.
0: I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora.
8: Avui no gaires, però sobretot les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i Sant Adrià a la Barceloneta.
0: I punts taronges?
8: Doncs veiem densitat als punts habituals d'aquesta hora, cap a Barcelona sobretot, A2, B23, també C58 i C33 cap al nus de la Trinitat, però avui són cues més curtes que altres dies i que en principi gairebé totes avancen.
0: I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Marta Viana.
9: Doncs a partir de les 9, entrevista amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. A partir de les 10, Àgora Esportiva per analitzar la recta final de la campanya a les eleccions del Real Madrid i les promeses de Florentino Pérez i Enrique Riquelme. A partir de les 11, torna Josep Cuní a Catalunya Ràdio. Amb Jordi González parlarem amb qui va dirigir aquest programa durant 10 anys. Ara en fa un, que va acabar el seu últim projecte professional.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a Eloi Cordomins, espera una tarda de tempestes.
11: Sí, a més, tempestes fortes. Algunes poden ser violentes, així que molta precaució. Avui tenim el pla Inuncat activat en fase d'alerta. Ara mateix ja hi ha molta humitat a tot arreu. 80-90% d'humitat és un ingredient que pot afavorir l'aparició d'aquestes pluges a la tarda. A partir del migdia, les tempestes poden aparèixer en qualsevol punt. Creiem que les més fortes a les comarques de Girona i de Barcelona. Hi ha avisos d'intensitat de pluja a nivell groc, de nivell taronja, i un nou avís activat a partir d'avui, que és de 60 litres en 3 hores. En aquest cas està activat concretament al Ripollès, a Garrotxa, Osona i al Lluçanès. Llavors demà encara restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però en general més sol, amb una baixada de la temperatura, i el cap de setmana, potser dissabte, amb restes de núvols, potser algun ruixadet, i a grans trets amb més sol de cara a diumenge.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere era cisell. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
17: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
16: Tu creus? Jo pensava que era normal.
17: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
18: Pluto!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport.
21: Temps.
20: 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs.
20: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
21: Doncs la Marta ens estava explicant els seus problemes per llevar-se, que la fan arribar fregant el pal, fins que l'Ignacio ens ha fet dentetes a tots, apuntant-nos que ha fet una escapada a Sardenya, era?
0: Sí, a Sardenya. Però entre setmana, entre setmana.
21: Mentre tots estàvem aquí llevant-nos a 4 o 5 del matí, l'Ignacio prenent el sol.
0: És el que té aquest nou mercat laboral, que és flexible. No?
22: Sí. Jo estava buscant catalans a l'Alguer.
0: Catalans a l'Alguer?
22: Sí.
0: I em vas trobar?
22: Sí, vells pescadors, em van dir. Ah. Que només els vells pescadors parlen català. Però vaig parlar una mica. Veus? I vaig trobar un port del Comte, a Sardenya.
23: La gràcia està que fa 20, 40 anys que hi ha vells pescadors.
0: Que sí.
23: Vol dir que...
0: Sí. Que són vells vells.
23: Que es van d'allò.
0: Sí, que els vells que no, van arribar.
23: Van arribar, sí.
0: Hem de començar avui l'Àgora parlant del cas Leire. Perquè en les últimes hores hem tingut més detalls d'aquest cas i de la presumpta corrupció del PSOE, un sumari que recull possibles filtracions dins la Guàrdia Civil, suposades pressions també per desactivar causes judicials que afectaven el PSOE i també sobre Marchena, per poder aplicar l'amnistia. Volem parlar de tot plegat amb el periodista del diari Punès, José Enrique Monrossi. Bon dia, buenos días.
24: ¿Qué tal? Bon dia, buenos días, compañeros.
0: I gracias por acompañarnos. Una de las últimas informaciones más relevantes que hemos conocido es que Leire Díez habría pedido a la directora de la Guardia Civil que investigara la UCO, que es la unidad de la propia Guardia Civil, o sea, que la Guardia Civil investigara a la Guardia Civil. ¿Con qué objetivo habría hecho esto?
24: Bueno, lo que empezamos a tener ciertas evidencias, porque ya

0: coses a les que se dedicava.
1: La setmana passada, quan es va saber que Leire Díaz estava investigada en aquest marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, la vam trucar en aquest programa i ens deia això.
2: Pues que no sé nada. Están diciendo que es por la causa de CEPI, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
1: ¿Pero existieron pagos?
2: No.
1: No. Decía que no sabía nada y que no recibió ningún pago.
0: Sí, sí, bueno, la verdad es que una de las cosas más pintorescas en este tipo de causas es escuchar a los protagonistas pronunciarse sobre ella, y yo la verdad es que tengo que confesaros que difícilmente olvidaré el día en que acudimos a la comparecencia de esta señora, hará un año aproximadamente, cuando vino a decirnos que ella lo que era una periodista de investigación que estaba escribiendo un libro, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo creo que ahora mismo cualquier argumentación que aporte esta señora o incluso el propio Santos Cerdán, pues evidentemente tiene la validez que tiene, que es muy cercana a cero. Y aquí además se acredita otra cosa con la información también que ya tenemos, que es que Leire Díez no empezó a dedicarse a estos chanchullos de manera reciente. De manera reciente es cuando ella confiesa que el Partido Socialista al fin le hace caso a raíz de la imputación de la pareja del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Pero bueno, se detalla también en esta investigación judicial cómo esta ex militante del Partido Socialista se dedica a este tipo de cosas pues desde hace más de una década, que empezó en el Partido Socialista de Andalucía para intentar entorpecer alguna de las causas de corrupción de los socialistas andaluces, en concreto la trama, el caso de escándalo de corrupción de los ERE, y que por tanto digamos que se dedicaba casi profesionalmente a este tipo de causas para las que al parecer las contacta el Partido Socialista en 2024 cuando ocurre la imputación del presidente del gobierno. Yo insisto que desde un punto de vista político yo creo que la información con la que contamos a día de hoy pone al Partido Socialista en una posición muy complicada, porque detalla comportamientos, bueno, absolutamente repugnantes, injustificables en su forma y en su fondo, y sobre todo porque sí que detalla que esta señora, bueno, pues contaba con toda una red de contacto al primer nivel, al máximo nivel en el Partido Socialista, y que la llevaron, pues eso, comentábamos al principio, a reunirse con la directora de la Guardia Civil, a tener citas en la Fiscalía General del Estado, a estar más de una veintena de veces en la sede socialista de la calle Ferraz, o incluso a pedirle para sus chanchullos ayuda a otros altos dirigentes del Partido Socialista, como Juanfran Serrano, que sigue hoy sentado en la ejecutiva de Ferraz. Yo creo que la información que tenemos hace que escale la gravedad de la situación para el PSOE y para Pedro Sánchez, por supuesto.
1: José Enrique Monrossi, periodista del diari Punés, gràcies per acompanyar-nos.
0: Muchas gracias a vosotros, buen día.
1: Tenim més àudios destacats del que hem conegut d'aquest sumari, no només converses en què la Guàrdia Civil conclou que el president espanyol tenia constància d'aquesta trama, sinó també l'informe recull una sèrie de reunions, per exemple, entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo. Díez hauria negociat per buscar drets de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
3: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
4: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
3: Demà és un dia fonamental.
1: I què ha fet Sánchez de tot plegat? Doncs fer una jugada mestra. Presentar la idea de presentar uns pressupostos per l'any vinent. I com ho farà? Li preguntaven en aquest cas des del cercle d'economia, el cercle d'economia, i deia doncs que amb humilitat. Ara ho expliquem.
5: Imagina-t'ho. Brian Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life. Catalunya Ràdio.
6: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
7: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
6: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
7: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Una família trencada.
12: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
11: Un fill que s'esquerda en silenci.
13: No suporto viure i és culpa teva.
12: Què he fet jo? Què és culpa meva?
11: I molts retrets.
13: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
11: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Que m'he comprat un armari.
19: Ara ja sí, eh?
20: A la que compres l'armari.
18: Sí, sempre anava a burra.
21: Una burra, els penjadors.
18: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
21: No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó, eh?
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
22: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
1: I com veieu ara mateix la legislatura i el que estem explicant? Marta Pascal.
3: Mira, jo ahir quan vaig sentir en el Sánchez dir que, bueno, amb humilitat presentaria pressupostos, em va quadrar amb una cosa que jo us he dit sempre, que és que crec que és un polític que sempre vol tenir la iniciativa, vol tenir la pilota, i per tant això en el que és ell em va quadrar. De fet, em semblava superestrany que durant les últimes setmanes senzillament deixés caure, diguem-ne, la tempesta i no fes res més. Jo crec que ho té molt complicat, però senzillament el que fa és intento, no?, canviar el pla. A vegades en política necessites generar una conversa nova per veure si la conversa nova dissipa una mica el que hi ha. Francament, el que hi ha és molt espès, no?, i després de sentir el que acabem de sentir ara, doncs és evident que hi ha el que hi ha, però jo crec que ell ho intentarà, i si veu, sí. Penseu que en el cas espanyol...
1: És un cop d'efecte, diguéssim,
3: sí,
1: no?
3: Sí, en el cas espanyol recordeu que la llei el que diu és que tu estàs obligat a presentar els pressupostos i eventualment aprovar-los abans que acabi l'any. No és com en el cas català, que tu pots aprovar els pressupostos de l'any aquell quan ja pràcticament s'està acabant d'aquest any, no? És una cosa estranya. Per tant, això ens porta a escenaris de votació, octubre,
1: no,
3: novembre...
1: I que pots negociar que s'abstingui els socis, no? Vull dir que aquí hi ha un cert marge, i en cas contrari, doncs mira, ja tens el programa de l'any 2027.
3: Correcte, i per tant, jo interpreto més aquest moviment de Pedro Sánchez com un moviment de precampanya, no?, ja per iniciar un altre cicle, sabent que si els aprova, doncs bingo, i va fins al final. Jo crec que ho té francament complicat, però amb aquest senyor no es pot dir mai això no passarà, i si no els aprova, és ell, diguem-ne, que ha agafat la iniciativa i ha fet un escenari electoral que ell ubica on creu que li pot anar menys malament. Ara bé, també és veritat, malgrat tots els pressupostos que vulguis aprovar o tota la iniciativa que tinguis, si el que va sortint realment va calant amb evidències, no?, i sortim de coses i soroll i informes i passem a evidències evidents, home, jo crec que el Partit Socialista té un problema greu.
1: Que això, de fet, ja ho hem viscut, perquè si ens n'anem a l'any 95, aquella reunió de Pujol que se'n va anar a la Moncloa amb Felipe González, no?, que li diu... fins aquí la nostra confiança, allà es trenca una estabilitat parlamentària, clar, un suport, és que les eleccions les convoquen, sembla, fins al cap d'uns mesos, fins a la tardor, no?
3: Sí, perquè sempre hi ha el marge.
1: Un escenari paral·lel, de dir, ara hi ha una crisi, no hi ha un suport necessari, ho posem sobre la taula amb una votació de pressupostos, veiem que no hi ha suport i al cap d'uns mesos anticipem unes eleccions, però clar, ja ens aniríem al 2027, que és el compromís de Pedro Sánchez.
0: És gairebé un avançament tècnic, seria.
1: Sí.
0: No ens enganyem. Sí. És el que deia la Marta, estem en una política de gestos per controlar allò que en política, diguem, el famós relat.
3: Sí.
0: És a dir, agafar la iniciativa. Ho hem vist amb Pedro Sánchez, el tema pressupostos, que és gairebé impossible que els socis li donin suport, però és que ho vam veure també ahir, abans d'ahir, és a dir, quan Feijó demana el suport a Junts i al PNB perquè hi hagi aquesta moció de censura, que sap que és gairebé impossible, que Junts no donarà suport, PNB tampoc, perquè hi ha pocs pel mig. A més, recordem que el País Basc, el PNB està governant amb el PSE, per tant, també en aquell moment ell vol agafar la iniciativa, i el mateix des d'aquest estudi, quan Jordi Turull diu que si realment volen negociar aquesta moció de censura, doncs que vagin a Waterloo a parlar amb Puigdemont, cosa que sap que és perfectament impossible, que el PP no ho farà. El mateix Daniel Cirera aquella nit, el més nit, deia doncs que vingui Puigdemont aquí. Bé, per tant, polític... En fi. Va dir, ja havia vingut una vegada. Deixem-ho córrer, però...
3: Deixem-ho.
0: Política de gestos, el que dèiem, per agafar la iniciativa, per controlar el relat. Una altra cosa és el tema judicial. Aquests darrers dies, quan s'ha aixecat el secret del sumari del cas Leire, com ara sentíem el periodista del diario.es, es demostra que realment hi havia connexions, o si més no, més gent del que...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
0: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
0: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
0: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avenç, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
0: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
0: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
5: El Joan Amades.
4: Joan Amades,
5: el del
4: correcte,
5: costumari
4: del costumari.
5: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
5: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
5: I comencem amb el mestre Marcel Caselles.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Caselles, el Joan Sant Agustí, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom. I paral·lelament és això, es van crear, doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Caselles va dir, doncs, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants. Alici va fer el ball de bastons. Doncs trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena. I va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home... Pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
5: I creem aquest seguici.
4: Exacte. I llavors, havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors, tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
5: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
5: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
5: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la santa?
4: Depèn de l'any.
5: Val.
3: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari. Cap a setmana, després...
5: Clar.
3: Exacte.
5: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
5: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
4: sí,
5: força.
4: Sí, sí, sí. Eh? Per això et dic sí i no.
5: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles. L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
5: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
5: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport, i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
5: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
5: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
4: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
5: Ja. És que jo soc de TIC, eh? O sigui que...
4: No. Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera, i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
5: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora, i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules de taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
5: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
5: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
5: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
5: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit, estem oblidats. I fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
5: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
5: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
4: Recordem tots.
5: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
4: Sí, sí.
3: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això no, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no, en aquest aspecte.
4: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
5: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
3: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
5: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
3: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
4: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
5: Sí, cert. Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
3: i que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no? que ens portaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
5: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
3: i tant,
5: i de fet, per seguir conversant.
4: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
3: I en tinc una altra.
5: Vinga, som-hi.
4: Vaig a la segona i després ja et dono.
5: Sí.
4: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
5: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
3: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat de la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització als espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
5: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
4: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
5: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
3: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
5: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més, així que atents. Bon dia, Marçal.
2: Bon dia.
1: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
2: Això mateix.
1: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
2: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo, vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
1: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
2: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
1: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
2: 100%, sí, sí.
1: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
2: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
1: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
2: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
1: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
2: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
1: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
2: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema

0: les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència. Per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no, diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
1: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quan val el quilowatt hora, depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no, de... doncs això, de fer aquestes comunitats energètiques.
0: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no? Que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No, doncs hi ha aplicacions digitals, no, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
1: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
0: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
1: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
0: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no, que representa el canvi de model, no, de passar d'un model centralitzat d'energia, no, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. també va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant,

0: tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
1: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us posem en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
0: Gràcies, Isabel.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant.
6: Amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.

0: associació de veïns, artista,
1: ONG, músic.
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gràcies!
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. 72. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens n'enterem, les famílies no ens ho fan saber, ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, B baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms. Normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin... Els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus des d'aquí, i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran. Però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos. I aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones. És una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats, perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que sí primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista, i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, sí, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats,
0: sí,
2: però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí a la mà, que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: És el tema, el primer tema, el primer fulletó el vam fer nosaltres sols, i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus, i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que viu a Gràcia, que ens va obrir el seu casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer. I,
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: i
1: del Pont d'Esplugues,
2: el regidor, senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí.
2: Però som com 15 o 16.
1: Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa el treball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen d'anar de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006 que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una, porta un cercador també, qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des de 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí.
2: Els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, xac, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més
2: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i millor ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu de les coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament.
2: És això.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
1: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció.
0: Sí.
1: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quan va la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros
1: són 5 números en tot l'any.
2: I el calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu
1: afegir. Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ell expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. Que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens, i nosaltres finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret: l'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
2: Hola, gràcies.
1: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade doncs és que ets d'Esplugues.
2: Sí, sí, jo soc d'Esplugues i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
1: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport. En aquest cas, el centre excursionista, doncs, pujar a la muntanya.
2: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final, tot el que estigui vinculat amb la natura.
1: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
2: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries tassen dos totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
1: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
2: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part de que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
1: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a Gelade aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
2: Bueno, molts, ja, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000, també hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit, i mitja muntanya també, i escalada.
1: Perquè hi ha persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? S'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
2: No, en principi no, o sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé. Sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
1: 3.000, l'has dit?
2: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
1: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
2: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Vas sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, has de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
1: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
2: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
1: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
2: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
1: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
2: Vale.
1: Per l'últim que heu fet.
2: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, a fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
1: També feu cursos?
2: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fa hereda, hi ha tota una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
1: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la CEAS, es diu?
2: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana, i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
1: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
2: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que jo, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
1: Doncs en cas recordarem que GELADE està a l'Avent Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
2: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
1: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
2: Correcte. Vale. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade, i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
1: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
2: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta gelada i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que facin muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
1: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
2: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
1: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
2: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
1: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
2: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui pel risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
1: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
2: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
2: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
2: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà,

0: I llavors, bàsicament, seria això. I que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé. Doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavi Arias.
0: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
0: Sí, sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs novament, gràcies, Sergi.
0: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. Gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
3: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també. Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i sobretot dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art, art de totes les maneres.
2: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
3: Correcte. L'últim diumenge de mes, no sé que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
2: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
3: Sí. Bé, nosaltres Facebook. Tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, on enviem informació.
4: És grups de WhatsApp.
3: És el cercle, grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no, hi ha el cercle que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
4: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse... Cruz Elaegui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això ho publiquem en el grup de WhatsApp, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, que m'interessa saber què feu, doncs l'afegim al grup i rep tota la informació que
3: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, pensa que aquí encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
2: Les deesses del món.
3: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
4: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
3: Val més, bueno, ara però sí. Bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
4: Sí, no, sí que sí, estava. El que passa que com està estudiant Història de l'Art, està ahí aficionat.
3: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró perquè hi hagués una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica, la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després hi ha el pont d'Esplugues, abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això. Nosaltres no, això ja no hi volem entrar
2: ja, aquí. Però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
4: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps molt abans, sí, per publicar-ho. I què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació. Tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem, sí, per publicar l'agenda.
2: Correcte.
3: De fet, l'agenda l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
2: que del... funciona és el boca orella, oi? El, sí, boca orella.
3: Bueno, clar.
2: Que la gent que coneixes i dels teus contactes.
4: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era, sí, de protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps, o sigui, has treballat tant, sí, perquè surti bé. I és una llàstima.
3: Per això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans, com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara, de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, eh? Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no, eh? Vull dir, això està claríssim. Pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé, que raro que estigui aquest senyor aquí, eh? I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
4: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí, ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
3: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, eh? Jo dic creació perquè,
4: sí,
3: en crear coses, eh? Del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i ja fa una obra d'art i ho penja, eh?
4: Clar,
3: no,
4: sí,
3: vull dir,
4: sí,
3: noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, eh? El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
4: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, no, ja, perquè... Bueno, i d'on els metes?
3: Clar, i després, depèn quin tipus de quadros fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, eh? Altres, jo, molta gent, quan faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, eh? I així cada artista, la prova està, no, que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel
4: i
3: de la lluna
4: Buda,
3: i budes, i, sí, i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
4: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza,
3: bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer que pues, campari i em digui allò que has fet no està bé, perquè no sé què, per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens. Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre dos. Aquell, les coses que li devien dir els francesos.
2: Sí.
3: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que vol, per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
4: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar, i si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
2: Exacte, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics, per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
3: i l'Iglesia també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar-hi jo, com un altre,
2: Sí.
3: Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com
2: la resta que han pogut tornar.
3: Sí, m'entens, eh?
2: Els que han pogut.
3: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
2: millor,
3: els veig...
2: No, millor que no. Millor que no.
3: M'entens, eh?
2: Millor que no.
3: M'entén, perquè...
2: Sí, t'entenc, millor que no.
3: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
2: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats i moltes felicitats pel vostre aniversari.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic xaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
2: Bon dia.
1: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
2: Exacte.
1: Ets veí del barri del Gall?
2: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
1: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
2: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
1: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
2: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
1: L'Avenç, sí.
2: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
1: Però a nivell mundial ens ho pots explicar,
2: però,
1: sí.
2: Sí, però...
1: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
2: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
1: Déu-n'hi-do, eh? No poden abastar encara totes les possibilitats.
2: És que els escacs té, no sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs, ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
1: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
2: Sí.
1: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
2: Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
1: Que me la vaig empassar de seguida.
2: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73 o 74, ara no sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen, eh? Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada. És un esport minoritari, per això.
1: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
2: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant en la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però, bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
1: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
2: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
1: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
2: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... El meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai. Havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
1: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
2: Sí, sí, sí.
1: Us ha tingut.
2: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que
1: ja
2: passa.
1: Ja estem veient el que passa, sí.
2: Doncs vaig començar... Primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó, bueno, articles sobre el club, sobre els CACs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
1: que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggròs va fer un llibre parlant.
2: Ah, exacte, sí. Sí. Ah, doncs ell va escriure també, ell que escriu a la crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germano hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la Fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues l'Avenç, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica allà a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Va? Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs, Avenç d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31 d'abril del 31 es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
1: Una vida curta.
2: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carxaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i bueno, i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un, ja et dic, un himne. No?
1: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanor, o amb el Jordi Udina...
2: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
1: sí,
2: i és,
1: sí,
2: Joan Maria.
1: És Joan Maria Puiggròs, sí, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, uh-huh, La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
2: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes. La qual cosa és molt, molt curiós, també. Però no sé què passa l'any 35, que se'n va Norris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanor i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia... només en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
1: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí, simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix, sí, amb el grup Germanor i tot això, sí, que estaves dient.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, està allà. El Club Excursionista Germanor sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanor, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avenç, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avenç es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
1: I quan es reinicia la segona fase...
2: Doncs, quan es reinicia la segona fase, jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no he localitzat si era aquí a l'Avenç o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avenç es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
1: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
2: poc a poc
1: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
2: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
1: Doncs el meu pare i el meu tiet.
2: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
1: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paterno-filial, que els nostres pares ja es coneixien. Exacte.
2: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
1: Sí, mentre... que jugava molt bé, i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
2: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
1: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
2: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any. Podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
1: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
2: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
1: ens... Sou pocs, som... ara.
2: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
1: No està jocis. Malament, 25 jugadors.
2: Sí, però en una... població que té...
1: 47.000 habitants.
2: Sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més... Bueno, un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
1: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
2: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
1: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
2: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
2: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtac, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
2: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs de, en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut regnes molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
2: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
2: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica, com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
2: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, la tesi en xarxa, aquí si no la vulgui mirar.
1: Interessant, perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això, està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
2: Sí. Els cors de Clavé surten en la tesi.
1: A la teva tesi.
2: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada el Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues, i ara els articles que estic fent a la, ja des de fa ben bé un any i mig, a la Crònica de la Vida d'Esplugues, són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit a... Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me ningú, el grup d'estudis...
1: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple...
2: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre

0: de buscar, investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
1: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte, vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico anys ja, eh? Vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
0: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
1: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
0: Potser sí, mira.
1: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
0: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet, doncs, lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
1: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
0: Correcte.
1: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la Crònica de la Vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
0: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges a

0: Migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22 a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avencesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: arribarà.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Mary Grace Hernández, que prové d'una família originària de Filipines. Tot i que ella va néixer a Barcelona, va viure a les Filipines amb la seva àvia des dels 8 mesos fins als 5 anys, i ara en té 29. Hola, Mary, com estàs?
2: Hola, Assumpta. Bé.
1: De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
2: La meva família és de la regió de Luzon, que és la part nord de les illes, i concretament de la ciutat de Batangas.
1: Tu hi vas viure amb la teva àvia fins als 5 anys.
2: Sí.
1: Quins records en tens?
2: Doncs records molt, molt difusos, perquè tenia, clar, era molt petita. Però recordo, bueno, sortir al carrer del poble, jugar amb els nens, els veïns, agafar flors, jugar amb el terra allà fent fang, i vaig anar a l'escola com 2 mesos. I al passar 2 mesos a l'escola, que era com equivalent a P4, em van venir a buscar els pares, a començar aquí la vida.
1: Sí. I com és que vas néixer a Barcelona i després et van deixar a les Filipines amb l'àvia?
2: Bueno, els meus pares no m'ho han explicat molt, crec que no volen tocar molt el tema, però recordo que em van dir que no tenien una situació regular aquí a Barcelona, perquè ells van començar aquí a viure a finals dels 80 i no tenien papers. Aleshores van aconseguir els papers quan el govern d'aquell temps van decidir fer com una amnistia per els Jocs Olímpics, i van donar papers a tots els immigrants. I van tenir la sort de regularitzar els seus papers, i bueno, van decidir tenir-me quan ja tenien papers, i com que no tenien una casa fixa, vivien amb més gent, com en un pis amb, jo que sé, 20 persones, que només estaven els caps de setmana quan no treballaven, i aleshores no podien tenir un bebè allà,
1: clar,
2: en aquelles condicions.
1: Clar. En què treballaven?
2: Doncs crec que tenien dues feines, en un restaurant i a més en una casa d'interns, o sigui que dormien entre setmana a casa dels jefes.
1: I quan vivien a Luzon, vivien a casa de la teva àvia?
2: Ells es van conèixer aquí. Ah. Bueno, és una llarga història.
1: Yeah.
2: Perquè es van conèixer, el meu pare va sortir de Filipines, va treballar a la construcció a Saudi Aràbia, i allà va conèixer un senyor que era cosí de la meva mare, i aquell cosí li va dir: "Venga, jo tinc una prima que està a Malàsia, us escriu cartes i a veure què surt d'aquí, no?" I va sortir, bueno, van dir: "Bueno, ens veiem a Barcelona i bueno, a veure què passa."
1: Ah, i aquesta era la teva mare?
2: Sí, la meva mare, que treballava a Malàsia, bueno, netejant cases. I es van trobar aquí a Barcelona.
1: I no es coneixien?
2: Personalment no.
1: Només s'enviaven
2: cartes, fotos, tal.
1: I mira, va sortir bé, no? Perquè
2: sí,
1: encara estan,
2: sí,
1: junts. I tenen dues filles precioses,
2: sí,
1: no? I després, quan et van venir a buscar ja, seguien treballant de cuiners?
2: Sí, de fet el meu pare segueix sent cuiner ara. La meva mare, bueno, aquests últims anys ha treballat de portera, que és em va dir que és la feina més fàcil que ha tingut a la seva vida, perquè sempre ha netejat cases i les jefes mirant si quedava polvo tal, i ara estava molt tranquil·la, però ara està de baixa perquè va tenir un ictus fa poc. I bueno, sí, quan em van venir a buscar treballaven del mateix, però potser tenien més una situació millor, tenien un pis, no, ja no estaven en el pis on hi havia molta gent i em podien cuidar.
1: Està bé de l'ictus la teva mare?
2: Bueno, s'està recuperant, està fent rehabilitació.
1: I li quedaran seqüeles?
2: Bueno, era lleu, de l'equilibri només, o sigui, no, No és un ictus greu.
1: En quin barri vivíeu aquí a Barcelona?
2: Al Raval.
1: Encara hi viuen els teus pares?
2: Sí, un altre pis, però sí.
1: Ja. I quines vivències tens tu del Raval? Com ho valores haver viscut allà?
2: Molt bé, o sigui, moltes cultures. Cada dia aprenia molt dels meus companys de classe perquè tots eren fills d'immigrants i no sentia cap discriminació, en plan, bueno, cap, o sigui, tots érem diferents i ens respectàvem com érem i parlàvem de tot, la veritat.
1: I autòctons n'hi havia o no?
2: Un o dos. No, però és clar, al ser del Raval, doncs, eren de famílies desestructurades i, bueno, era difícil, tenien situacions difícils també a casa.
1: Vols dir que al Raval no hi viu cap família, diguéssim, normalitzada, així entre cometes, que no vull dir que,
2: sí,
1: que les que hi viuen no ho siguin, però vull dir famílies, això, autòctones?
2: Sí, però jo no... Bueno, sí, hi havia una companya de classe que sí que era... que estava bé a casa seva, suposo, sí. Però crec que no tenia pare, no sé.
1: Ja, ja, bueno, però tu ho valores com una riquesa, això.
2: Sí, clar, tinc molt bons records. A l'escola érem poquets, era d'una sola línia i érem com una família, i sempre els profes s'interessaven molt per la ideologia dels pares, i això ho veien bé, tal, quins recursos mancaven a casa.
1: No, que a mi em sembla molt bé, però trobo que també hi hauria d'haver-hi barreja, no? Amb famílies catalanes,
2: sí, però jo...
1: no? Que també és una riquesa, que no vull dir que tu no siguis catalana, per famílies d'aquí de tota la vida, diguéssim,
2: sí,
1: no? Que també és una riquesa per les famílies autòctones,
2: clar.
1: No?
2: Però clar, jo que ara estic estudiant educació, s'escolta molt a famílies autòctones, entre cometes,
1: sí,
2: que, bueno, que no volen ficar els fills, no? A les escoles on veuen molta immigració, també entre cometes, perquè també hem nascut aquí, som d'aquí. I bueno, no crec que sigui un problema de les famílies que venen de fora, sinó de les pròpies famílies autòctones que no volen que els seus fills es baregin amb nosaltres, que ens veuen com extraterrestres, per dir-ho d'alguna
1: manera. No extraterrestres, però sí que s'ha com divulgat molt, així a nivell popular, com si les escoles on no hi on només hi hagués immigració, el nivell acadèmic fos més baix, diguéssim. Tu, que després vas anar a fer la secundària a una escola concertada, tu vas tenir dificultats pel teu nivell acadèmic?
2: No. Cap.
1: Ja. I com valores després el pas per l'escola concertada, que tu vas anar a fer l'ESO a Sant Antoni, no?
2: Sí, bueno, no sé si he de dir l'escola.
1: Sí, no passa res.
2: L'escola Pia de Sant Antoni.
1: Sí, sí.
2: Bueno, em vaig trobar, bueno, vaig passar d'una escola, d'una classe on tothom era més o menys, teníem el mateix bagatge, no, familiar, encara de cultures diferents, i vaig passar d'una classe així a una classe on tots eren de classe mitjana alta, de l'Eixample, Sant Antoni, i no tenien aquest bagatge cultural, diguem-ne. I bueno, em sentia una mica observada, com etiquetada d'aquesta ve del Raval, aquesta és immigrant, i bueno, vaig acabar anant amb les noies d'origen filipí, que no van néixer aquí, tenien com més interioritzat que eren filipines, no com jo, que em sentia d'aquí també, però bueno, vaig estar amb elles i vaig estar bé, i estudiàvem juntes com tothom.
1: Però et senties discriminada d'alguna manera, no? Que et devia afectar, perquè això és un tracte com pejoratiu.
2: Sí, bueno, les mirades, tal, que et miraven i es reien, tal. Doncs jo me'n vaig adonar que quan era més petita, quan em preguntaven d'on era jo, jo sempre deia de Filipines, perquè bueno, cadascú és diferent, l'altre diu que és de Pakistan, l'altre diu que és de Xina, doncs jo dic que sóc de Filipines. Quan vaig arribar a l'ESO, tots eren blancs, quan em preguntaven d'on era jo, doncs em vaig reflexionar i vaig dir, jo sóc d'aquí, he nascut aquí.
1: Sí.
2: clar, no sé, era com un canvi de xip de ara diré que sóc d'aquí perquè no em discriminin, perquè clar, m'estan mirant raro, i si dic que sóc de Filipines, que és el que volen escoltar, s'estic com donant la raó, no?, de que sóc diferent. Sí, sóc diferent, i què passa? No passa res. O sigui, però en aquell temps estava com molt ratllada dient sí, sóc d'aquí també, o sigui, sóc catalana com tu, però no ho acceptaven.
1: Ja. I et vas sentir recolzada pels professors?
2: Bueno, era un tema que no es parlava, la veritat. Em veien que anava amb les companyes filipines i pensaven, bueno, és que van anar a suya, o... Sempre es pensa així, no?, que si ens ajuntem és perquè anem perquè tenim com... Som, entre cometes, tancades, però no ens ajuntem perquè no ens sentim acollides o acceptades, entre cometes, no?
1: Però això trobo que és una falta de ser-ne conscients per part del professorat, no?
2: que no
1: se sabia,
2: sí,
1: què passava, no? I sobretot
2: cultural.
1: Aquestes edats, ara que l'ESO comença als 12 anys, que és molt d'hora, que trobo que encara es tenen poques defenses, no?, a nivell de poder-ho fer tu sola, estant amb tanta minoria, diguéssim.
2: Sí, en aquella etapa d'edat sempre tenim com... que busquem la nostra identitat, no?, que no sabem cap on tirar, i clar, si no tens recolzament, pues...
1: A més, és una riquesa que trobo que s'hauria com de tractar per sistema, no?, de dir, bueno, pues, mira, aquesta noia ve d'aquí, on és aquest país, què passa allà, no sé, que això enriqueix, no?, i no sé, fa que també se't reconegui amb els teus valors.
2: Sí, a l'escola primària sí que em vaig sentir més recolzada. Fèiem cançons de fi de curs de cada idioma o tal, sí, festes, menjar de cada país, els pares interactuaven entre ells.
1: Clar.
2: I estava molt bé. Sí, sí.
1: A nivell familiar parleu tagalo?
2: Parlem tagalo. Ai. I amb una barreja de castellà també.
1: Ja. El castellà de l'època de la colonització espanyola perdura allà?
2: No, bueno, hi ha una zona al sud que es parla com una barreja estranya de castellà i tagalo, que es diu chabacano, i si l'escoltes pots entendre cosetes, paraules.
1: Ai,
2: sí.
1: Ja.
2: És com un, no sé, és com un castellà mal parlat. Que s'ha quedat.
1: Està bé.
2: Sí.
1: I tens ocasió de parlar el tagalo amb algú altre, a part de la teva família?
2: Amb amics, amigues, sí, que del Raval. Perquè, bueno, també de petita, en l'època de la meva infància, no sé si ara ho segueixen fent, els pares filipins cada dissabte portaven els nens i nenes a una escola de tagalog.
1: Ah.
2: Per aprendre el tagalog, per aprendre la nostra cultura i tal, per no perdre-ho.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I bueno, allà vaig conèixer la gent filipina de la meva edat.
1: I sou molts, oi?
2: Sí. A qualsevol país que vagis hi ha un filipí, o sigui,
1: sí, perquè
2: hi ha molta migració.
1: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat.
2: Vale.
1: Per què l'has triada?
2: Bueno, la vaig descobrir fa poc, fa un any així, i parla de la lluita, de la nostra lluita, no?, de ser filipines fora de Filipines.
1: Uh-huh.
2: I dels privilegis que no tenim.
1: D'acord.

0: Tu que has estat a l'escola pública i a la concertada, quines diferències hi veus? I per què els teus pares et van portar a fer ESO a una concertada?
1: Diferències, bueno, el tipus d'alumnat, no? És evident. Bueno, perquè, bueno, també depèn de l'escola pública.
0: Clar.
1: L'escola pública on vaig anar, o sigui, ja com he dit, els pares eren d'origen immigrant, o sigui, que han emigrat aquí, i la majoria no tenien el mateix capital cultural que els pares de l'alumnat del concertat. Aleshores, bueno, tenen més facilitats en estudiar, i quan el professorat, el concertat estaven més a sobre teu, i no ho puc, no sé com comparar-ho amb una secundària pública perquè no hi he estat, però segons l'experiència de la meva germana, que va estar en una secundària pública, que, bueno, anaven més a la seva bola els profes, no sé, depèn també. Clar. Depèn molt, és que cada escola és un món.
0: Sí, sí, sí, tant. La concertada és diversa, sí. I la pública també, no?
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Clar, cadascú parla per la seva experiència.
1: Sí. I els meus pares, bueno, van decidir matricular-me allà perquè, bueno, tenien com el concepte aquest de que un centre no públic era millor, perquè a Filipines és així, és molt classista tot, i tot lo públic es veu pitjor que lo privat, perquè, bueno, valoren més els que tenen diners, i, bueno, tot si pagues és millor,
0: sí, sí, sí, sí,
1: diuen,
0: sí.
1: Allà, però yeah. Aquí és al revés.
0: Sí. Però clar, a nivell de convivència, no? Trobo que també és com poc ric, no? Perquè el que m'explicaves tu, no? De que alguna companya teva que no havia estat mai al Raval, no?
1: Ah, sí.
0: Que li feia por anar-hi, doncs
1: sí, sí.
0: Clar, això és un gran desconeixement, no?
1: Sí, jo vaig quedar una mica en xoc quan em va dir que, bueno, era una companya que em portava molt bé amb ella, era de l'Eixample, i havíem d'anar a comprar un material a Bolsera. Li dic, a la Bolsera és una botiga molt guai, tal, que tenen de tot, ho trobarem de tot. I em va dir, però això està al Raval, jo no puc entrar allà, perquè la meva mare m'ha dit que no entri, és molt perillós. I jo, què dius, tia? No, jo t'acompanyo, no te preocupis.
0: I va arribar a venir, sí.
1: Sí, sí, sí, però estava allà molt cagada. Sí.
0: Però es va convèncer que no passava res.
1: Que no, o sigui, no.
0: I quina trajectòria acadèmica has fet? Quan vas acabar l'ESO, vas acabar amb ganes de seguir estudiant?
1: Bueno, em sentia una mica perduda perquè jo volia enfocar-me en les arts, en el disseny, m'agradava dibuixar des de molt petita, però clar, em van orientar a l'escola, a la concertada, que no fes l'artístic, que no té futur, i que em dediqués a, bueno, que em matriculés al batxillerat social. I jo, bueno, vale, si ho diu una profe és per alguna cosa, no? I ho vaig fer. Però a segon de batxillerat vaig dir, no, és que no m'agrada això, és que quina carrera agafaré amb això. I vaig passar a una pública de batxillerat artístic, a segon.
0: Mm-hmm. I vas acabar el batxillerat artístic?
1: Vaig acabar el batxillerat artístic, però clar, a l'acabar el batxillerat artístic jo volia fer disseny i només hi havia de privades. I el meu pare em va dir que no, que agafés una altra cosa. I vaig agafar turisme perquè no sabia cap a on tirar, com que m'agradaria viatjar algun dia en molts països, vaig pensar, bueno, pues, em fico a turisme, però no em va agradar gens perquè, bueno, no em motivava gens.
0: És que és trist que no puguis agafar els estudis que tu vols, no?
1: Clar.
0: Per qüestions econòmiques.
1: Sí, això també és una trava. I bueno, vaig deixar turisme i vaig fer un cicle formatiu de grau superior d'animació audiovisual, i aquest sí que la vaig acabar, aquest curs.
0: I has pogut exercir d'això?
1: Va ser difícil, no. Bueno, només vaig arribar a participar en alguna gravació d'algun clip o a bodes, baptismes, així. I després vaig decidir entrar a la universitat agafant educació.
0: Mm-hmm. I ara segueixes estudiant educació.
1: Sí, és el meu últim any.
0: Quina branca has agafat?
1: Educació primària, atenció a la diversitat.
0: Ja, mira que bé. I has fet pràctiques ja?
1: Sí, dues pràctiques i aquest any tinc les terceres.
0: I tens la sensació que no t'has equivocat de carrera, diguéssim, que és la feina que t'agrada?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al principi tenia molta por, però ara, bueno, crec que estic convençuda.
0: I ho has fet amb escoles d'aquestes d'alta complexitat?
1: Sí, perquè és on vull estar. Vull que els nens que han tingut la meva experiència, bueno, com que tenen el mateix bagatge que jo, que es troben en situacions familiars semblants a mi, doncs que tinguin un acompanyament i una mirada que se't comprengui.
0: Clar, i és molt important també que tinguin referents de persones racialitzades com ells, no? Perquè hi ha bueno, la majoria de mestres són blanquets.
1: Sí, i bueno, quan em... Ja està?
0: No.
1: Quan em van veure els nens, quan em veuen per primera vegada, em diuen, hola, si hablo català. I jo, a veure, nens, he nascut aquí com vosaltres. Yeah. Vosaltres suposo que heu nascut aquí. Sí, tal... Però, i tenen molts dubtes també d'identitat. Però si els meus pares són de Marruecos, jo què soy? Jo sóc d'aquí i jo, tu ets d'on et sentis. I ja està.
0: Molt bé, doncs mira, acomiadem aquí a aquest programa, però com que encara ens han quedat moltes coses al tinter per parlar, doncs això t'emplaço a gravar un altre programa per seguir parlant. Doncs et vols acomiadar amb Tagalo?
1: Bueno, maraming salamat, que és moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima.
0: Molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda a l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu... pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
6: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Ivonne Vera. La Ivonne ja va néixer a Catalunya, però la seva família va venir de l'Equador. És a dir, que és una catalana impregnada de la cultura i els costums propis de l'Equador, que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Ivonne, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Quants anys tens?
1: Tinc 21 anys.
0: Molt bé. I la teva família fa molt de temps que viuen a Catalunya, perquè van venir?
1: Sí, van venir a l'any 1994, van tenir l'oportunitat de venir ja que una amiga de la família els hi va proposar la idea, ja que ella havia estat aquí a Espanya i a Catalunya i li agradava molt, llavors li van proposar la idea als meus pares de venir aquí a treballar, perquè a l'Equador estava bastant xungo el tema del treball, hi havia una mica de crisi, llavors no s'ho van pensar i van voler provar, i aquí es van quedar des de llavors.
0: Quants sou a la família?
1: Som quatre, els meus pares i la meva germana.
0: I totes dues heu nascut aquí.
1: Sí.
0: Van venir de seguida a Barcelona?
1: Sí, com ja dic, el 1994 van estar aquí, a Barcelona, i vam viatjar a alguns jocs d'Espanya, i després, el 1998, es van traslladar a Girona per tema feina, i ahir va ser quan vaig néixer jo un any més tard.
0: Mira, i sempre han anat tenint feina.
1: Sí, sempre no hi ha hagut problema en això.
0: Tu ja has estat escolaritzada en català, no? Sempre.
1: Sí, m'agrada molt parlar català.
0: I a casa teva el parleu?
1: No, la veritat és que no. Va ser a través de l'escola.
0: Clar, clar. Però, si no... És lògic. I els teus pares el parlen o l'entenen?
1: L'entenen, però no el toquen. Parlen.
0: No, però tampoc no en deuen tenir necessitat, no?
1: No, exacte, no. Bueno, en espanyol crec que s'entén tothom.
0: Sí, sí. Bueno, encara a Girona es parla més, no?
1: Sí.
0: Però hi van viure poc temps a Girona.
1: Sí, van estar poquet i després vam tornar aquí. Jo tenia un mes de nascuda i vam tornar a Barcelona. No ens hem mogut.
0: Sí, aquí es parla molt més castellà. I entre la teva germana i tu parleu català?
1: Bueno, a vegades una mica insisteixo, no? A vegades em surten en frase en català, però no gaire. Sí que potser amb els amics o amb la meva parella sí que parlem més català.
0: Ja, està bé. On vas fer la primària i la secundària, tu?
1: La primària la vaig fer a l'escola al Jurés i la secundària a l'Ernest Lluch.
0: Et vas sentir fora de lloc pel fet de que a casa teva potser vivies un ambient diferent o això? No.
1: No, perquè sempre, bueno, ja des de petita vaig començar la mateixa escola i sempre he estat amb els mateixos companys.
0: Conserveu molt costums de l'Equador a casa?
1: No gaire. No. La veritat és que com es van acostumar aquí no segueixen les tradicions ni fem res típic de menjar ni res.
0: Bé. I us relacioneu amb altres equatorians aquí?
1: No, bueno, sí, a l'escola sí que tinc alguns amics que són de l'Equador, però de pandilla familiar no.
0: Tu aquí al barri vas anar a l'Aprenem Compartint, que és un projecte. Com va ser això?
1: Bueno, al principi no estava molt entusiasmada en participar-hi perquè quan vaig entrar va ser a l'ESO perquè no m'anaven gaire bé els estudis, però bueno, una mica, bueno, quan vaig estar al projecte pues, m'agradava molt anar-hi perquè m'ajudaven, tenia l'ajuda necessària, tenia una relació amb els companys i els professors. I al final pues, va ser com una petita família.
0: Yeah. I com ho vas conèixer, tu?
1: Ho vaig conèixer perquè bueno, m'anava malament al col·le i llavors des dels serveis socials de Sants m'ho van recomanar a veure si volia fer alguna activitat i van pensar que l'Aprenem Compartint seria una bona idea per mi.
0: I què vas trobar allà a l'Aprenem Compartint?
1: Bueno, l'ajuda que no tenia a casa i que els meus pares, pues, hi havia coses que no en tenien i no podia en sortir-me sola. Després també pues, molts llibres, enciclopèdies i passar una bona estona amb tothom. Com
0: un ambient propici, no?, per poder estudiar i així.
1: Sí, tothom era molt bons amb mi.
0: Què és el que t'anava malament de l'ESO?
1: Sobretot les matèries de números, la química, física, biologia, aquestes no m'acaben mai d'en sortir.
0: I et van ajudar a entendre-ho?
1: Sí, al final m'ho vaig treure i bueno, també va ser gràcies a en pare a ells, ja que estaven dia tras dia amb mi.
0: Tu què plantejaves? El que s'havia explicat a classe i no havies entès? O t'ajudaven a fer deures? O com anava això?
1: Sí, primer doncs, a vegades teníem uns mètodes d'estudi i potser fèiem una xerrada abans de fer els deures, després doncs, ens posàvem ja amb el que no entenia o el dubte d'aquell exercici i fèiem una reflexió.
0: Està bé. I et va ajudar a entendre el que no entenies.
1: Sí, al final sí, doncs, pues, mica en mica anava fent i va haver un dia que es va acabar l'etapa de l'ESO.
0: Clar, clar, clar, i vas sortir titulada de l'ESO. Sí. I a més amb ganes de seguir estudiant, no?
1: Sí.
0: I anaves sola de l'institut o anàveu més colla junts? A l'Aprenem?
1: Del meu institut no hi havia cap persona perquè com estava a l'Eixample i era més com un projecte de barri de Sants,
0: sí.
1: Llavors no era gent d'aquí al voltant.
0: Està bé. Però és curiós, no?, que des de l'Eixample et derivessin cap aquí.
1: Sí, potser perquè bueno, com...
0: Ho coneixien o no sé.
1: No, l'únic que com vivia estava empadronada aquí al barri
0: clar,
1: de Sants.
0: Ah, clar, clar, clar. Clar, és veritat, sí, que estaves empadronada aquí però anaves a l'Institut de l'Eixample,
1: sí.
0: Perquè havies fet la primària allà. I com explicaries a les persones que ens escolten què és l'Aprenem Compartint?
1: L'Aprenem Compartint és una eina d'ajuda cap a una persona, no només d'estudis, fan molts més projectes i activitats fora de l'Aprenem, ja que està bé també aprendre coses fora d'un àmbit estudiantil. I ho recomano molt perquè també t'obre les portes de cara a conèixer nova gent, a relacionar-te i sortir una mica del teu confort. També crec que és bo que hi hagi gent que tingui el valor d'ajudar altres persones amb una mica de lo que sí.
0: Clar, clar. Sí, que donen temps d'alguna manera i coneixement, no? Perquè la majoria de persones que ajuden allà l'Aprenem Compartint són voluntaris.
1: Sí, són voluntaris de, bueno, ells pues, tenen la seva feina o estudien equips no sé, grau d'universitat, però tenen temps per venir i col·laborar en aquest sentit.
0: I segur que deuen haver rebut formació, no?, per part dels organitzadors de l'Aprenem Compartint.
1: Sí, suposo que abans d'entrar, pues, bueno, sé que fan una entrevista a les persones que van ser voluntàries i s'informen una mica.
0: I tu d'alguna manera vas retornar el que havies rebut fent de voluntària també en el projecte, no? En què va consistir el teu voluntariat?
1: Sí, em van proposar, bueno, quan s'acaba l'etapa de l'ESO, amb 16 anys et proposen ser voluntari pels nens de primària, llavors m'ho van
0: proposar.
1: M'ho van proposar i bueno, vaig decidir que sí. Llavors el que fèiem, bueno, t'assignaven una escola perquè hi havia alguns voluntaris, t'assignaven una escola i primer arribes a l'escola i normalment feien l'esbarjo de pati i després pujàvem a alguna classe depenent de l'escola que sigui I bueno, primer preguntàvem que miràvem la gent dels nens a veure què tenien de deures, què havien de fer. Després bueno, ho anàvem mirant i al final cada nen donava una conclusió del que li havia agradat d'aquella tarda l'aprenem compartint.
0: I com valores l'experiència?
1: Pues va ser molt satisfactòria. Jo bueno, estic molt contenta perquè gràcies a això pues, he pogut conèixer gent, m'he pogut relacionar amb nens i això m'ha ajudat a l'hora de pues,

0: La qüestió dels deures és un tema bastant controvertit a les escoles, sobretot a primària, que no totes les escoles són partidàries de posar deures. Tu ho trobes útil o penses que hi ha altres maneres d'aprendre?
1: Sí, jo penso que està bé el que fan algunes escoles de no deixar deures, perquè crec que també es pot aprendre d'altres maneres. De fet, el TR de batxillerat el vaig fer posant en pràctica el ser voluntària a les escoles del barri de Sants. Es diu el joc com a eina motivadora de l'aprenentatge, i ja que estava fent de voluntària, doncs vaig decidir posar algunes tàctiques i jocs a la manera d'estudiar dels nens, perquè crec que és molt més divertit i no estan tota la tarda fent deures i surts de l'escola i has de seguir estudiant i estudiant, i crec que els nens s'atabalen. Llavors crec que sí que hi ha maneres d'aprendre que no siguin només estar al despatx, a la taula sentat fent deures.
0: I te'l van valorar bé, el treball de recerca?
1: Sí, vaig rebre bastanta bona nota.
0: Que bé. No, i a més, com que devies parlar amb molt de coneixement de causa, no? Perquè si ho havies practicat amb els nanos i havies vist els resultats que donava i això, no?
1: Sí, el bo és que tenia el coneixement de lo que era el projecte, i a més també podia utilitzar la pràctica de ser voluntària. Em va anar molt bé.
0: Clar. A quines escoles vas estar aquí, Sants?
1: Aquí a Sants he estat només a Lluís Vives, fent segon de batxillerat.
0: No, però fent de voluntària.
1: Ah, vale. De voluntària he estat, el primer any vaig estar a l'escola Pràctiques, després he estat al Lluís Vives també, i a una escola que està darrere d'Hostafrancs, ara no em sé el nom.
0: El Miquel Bleach, potser?
1: No, està darrere del parc de la Industrial.
0: Sí.
1: Entre el carrer de Sants i el parc Industrial, però ara no me'n recordo.
0: Ja. Bueno,
1: sí, van ser 3 anys de voluntària.
0: Sí. I vas trobar molta diferència entre una escola i l'altra?
1: Sí, bueno, sí que hi havia una escola d'aquestes que no deixaven deures, perquè els nens, pues, el dia següent anaven a aprendre, i per la tarda era com o deixem algun joc així fàcil de resoldre o alguna tàctica, com per exemple, bueno, quan vas a comprar amb la teva mare, pues, què és el que compra, quan val? Pues,

0: dibuixant, llavors d'aquest rotllo.
1: Ja molt lligats a la pràctica.
0: Sí.
1: Mm-hmm. I tu com penses que s'implicaven més els nanos? D'una manera o d'una altra? O totes les maneres són bones?
0: Penso que una mica cada és bo. Si a la classe estan atents i van fent dia tot el que han de fer, després sí que hi ha molts jocs amb molts números, amb moltes lletres, i això també els pot fer servir per aprendre.
1: Tu segueixes vinculada amb el projecte de l'Aprenem Compartint?
0: A dia d'avui no, perquè de fet vaig deixar de ser voluntària perquè havia aconseguit la meva primera feina i no ho podia combinar ja, però bueno, quan necessiten alguna cosa, com visc aquí al costat, no hi ha problema.
1: Que bé. I amb què has treballat?
0: El meu primer treball va ser he estat a un restaurant a Palamós, a la Costa Brava, fent a la cuina, fent una mica de menjar, pues estan netejant els plats, i en aquest restaurant he estat 3 anys, només vaig durant els mesos d'estiu. I després el meu primer treball oficial aquí a Barcelona va ser en un supermercat, atenent a la gent, venent. També després d'aquest vaig estar en un altre i d'una altra cadena diferent. També he estat he sigut comercial de formatges, venent-los per aquí a Barcelona. I a dia d'avui, treball com a tal no, però sí que he estat fent pràctiques del que estudio i he hagut de treballar com una més.
1: Clar, clar. Tu estudies Administració i Finances. En què consisteix?
0: És un grau que, com bé has dit, es diu Administració i Finances, i toquem tot el tema comptable, que s'hauria de portar en una empresa, factures, tots els sistemes que les administratives utilitzen a l'hora de treballar, els documents, l'Excel, tots aquests programes informàtics, i també l'atenció al públic, al client, una mica de tot. Jo crec que Administració i Finances et brinda conèixer una mica de tot el que hauríem de saber per estar en una empresa.
1: T'anaven malament els números i has acabat estudiant.
0: Sí, jo crec.
1: Finances. No, al final hi has trobat el gust.
0: Sí, també, sempre crec que no he sigut molt bona a les llengües i prefereixo fer números abans que llengües.
1: Mm-hmm. I et sembla que et serà fàcil trobar feina d'això?
0: Sí, jo crec que sí, segons el que em diuen, que sí que puc obrir-me en aquest camp.
1: Habitualment se't dirigeixen en català a tu la gent?
0: Doncs no gaire. Sí, no parlo jo, no. Depèn d'on em mogui també, és difícil, però sí que a vegades m'ha passat que he anat a algun lloc i he parlat en català i no rebo la mateixa contestació.
1: I com ho vius això? Perquè parles un català perfecte, tu, no?
0: Sí, a mi no em molesta, la veritat, però sí que crec que no és de bon gust sabent que has estudiat aquí i que tens tots els coneixements d'aquí, que no se't trati com a una persona més d'aquí.
1: Suposo que encara estem poc acostumats a veure com habitual, no?, persones que tenen altres característiques físiques i així, i que ens sembla que perquè el seu origen és de fora o així, que no han de parlar català. No sé per què tenim aquest xip, diguéssim, no?, que si no ens ho treballem, doncs ens sembla que ens han d'entendre més en castellà, i és una tonteria, perquè no és veritat, vaja.
0: Sí, jo crec que d'aquí a uns anys potser ja no passarà.
1: Anirem canviant. A mesura que anem veient molta gent, no?, que ja té altres característiques físiques i que ja han nascut aquí, no? Però potser encara no és prou habitual, no? Has tornat a l'Equador, tu?
0: Sí, he anat 4 cops de vacances. Normalment anem un mes de vacances i res, per estar amb la família, per fer una mica de turisme, però ja està.
1: Trobes que és molt diferent la manera de viure d'allà?
0: Sí, molt, molt. Bueno, jo perquè estic acostumada a viure aquí, però sé que la vida a l'Equador és difícil, no tenen els mateixos recursos, hi ha gent molt més pobra i crec que també els hi costa sortir endavant perquè no tenen una ajuda per part dels directius més alts, però bueno.
1: I la qüestió de l'educació tampoc no està tan garantida allà, no?
0: No, crec que tenen una altra manera d'ensenyar, no, un altre sistema. No el conec bé, sí que tinc molts cosins, però com no he fet aquest procés, pues no sé com va el tema. L'únic que sé és que, bueno, sí que som molt endreçats, molt nets, i els agraden en uniforme. No sé, totes les escoles segueixen el mateix patró, però a l'hora de tema d'estudis no sé com va.
1: Doncs res, mira, ja s'ha acabat el temps del programa, ja veus que passa molt de pressa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar i hem conegut a través teu, i tant de bo doncs tots els teus projectes es compleixin i segueixis tirant endavant com fins ara.
0: Moltes gràcies, Sunta, i moltes gràcies a tots els oients.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labordet.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Punga. El Josep va néixer a Catalunya, però la seva família és originària d'Angola i del Congo. Pare i mare són de països diferents, però de la mateixa ètnia. Hola, Josep, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de gaudir d'aquesta xerrada i conèixer-nos.
0: Que bé. Els teus pares van triar un nom ben català per tu.
1: Sí, és, m'acostumen a dir. I és graciosa la història, no? Perquè la meva família, els meus pares i la meva mare, van arribar aquí als 90, el meu pare una mica abans, a finals dels 80. I quan van arribar, evidentment, van arribar desarrelats, no coneixien ningú aquí, havien de construir, havien de refer, i van agrair moltíssim l'ajuda i la col·laboració d'un home de l'església, que es deia Josep. I li van estar tan agraïts perquè els va ajudar amb els tràmits, els va ajudar amb la boda, perquè es van casar aquí. I li van estar tan agraïts que els van dir: ostres, si tenim un fill ens agradaria que fos tan bona persona com tu, per tant li posarem el teu nom. I així va ser que em van ficar el seu nom.
0: I en resposta a les seves expectatives, ets bona persona, com ells volien?
1: M'agradaria dir que sí.
0: De quina ètnia són?
1: Doncs... si mires el mapa polític de l'Àfrica, no? Sí. podràs veure, no?, que hi ha fronteres rectes. Són fronteres que es van fer amb Escai de Cartagó arran d'una conferència del segle XIX on les potències europees es van distribuir el continent africà independentment de les ètnies i de la realitat social, lingüística del continent africà, no? I això és el que ha produït aquesta paradoxa, no?, aquesta situació tan estranya que passa en la família, que tots són de la mateixa tribu o ètnia, no?, els Bakongo, sí, però estan distribuïts en estats diferents, no? La meva mare, per exemple, és de la República Democràtica del Congo i el meu pare és d'Angola, però són de la mateixa tribu, del mateix origen lingüístic, però tenen aquesta peculiaritat històrica, diguem.
0: I es van conèixer visquent a països diferents?
1: Es van conèixer aquí, de fet.
0: Mira.
1: Es van conèixer aquí, es van casar aquí i...
0: Ja.
1: Sí que és curiós de persones de la mateixa ètnia, països diferents, que es van trobar i a Catalunya. I es van
0: home, per això es devien atreure, no? I els Bakongo teniu unes característiques físiques determinades? Us reconeixeu entre vosaltres?
1: Sí. Sobretot, hi ha trets comuns que fan que sigui més fàcil el fet de reconèixer, però també és veritat que l'ètnia Bakongo en si mateix també té com moltes subètnies, vull dir, és bastant complex. Crec que l'últim recompte que vaig veure era el 2015, hi havia com 10,2 milions de Bakongos en el món, evidentment centralment sobretot en Àfrica, i és bastant difícil buscar un tret comú, però sobretot és idiomàtic i cultural, lògicament.
0: I què t'han transmès els teus pares dels seus països d'origen?
1: Doncs, clar, tot i ser de la mateixa tribu, de la mateixa ètnia, sí, tots dos han transmès coses diferents, perquè al final el llegat colonial, el llegat en funció del país europeu que el va colonitzar, doncs també té a veure, no?, amb el que transmeten. Qui més m'ha transmet de lligam respecte a l'ètnia Bakongo és el meu pare. El meu pare ho ha viscut més intensament, però també perquè ell, diguem que va néixer al poble que era originari d'aquesta ètnia, no?, que és en Banja-Congo. En canvi, la meva mare va néixer al Bas Congo, que és com la part més moderna i més allunyada, diguem, de l'origen ancestral.
0: I per què van venir cap a Catalunya? En sabien alguna cosa, ells, de Catalunya?
1: Doncs, cadascú té raons diferents, que vam trobar aquí. La meva mare va venir per estudiar, per formar-se, i per llaurar-se un futur millor per meu germà gran, que ja havia nascut. I... sempre m'explica, no?, que l'única cosa que coneixia de Barcelona o de l'estat espanyol en general, que és l'única visió que tenia fora, era Rosa d'Espanya. Era l'única cosa que sabia quan va arribar. Després, evidentment, va arribar aquí, va conèixer que era Catalunya, la identitat nacional catalana, la llengua... El meu pare, per exemple, ell sí que estava més en línia, perquè el meu pare està més polititzat i li interessen més aquestes coses, i a més que la meva mare sí que va venir directament a Barcelona, però el meu pare va tombar més, va anar al Portugal, no li van denegar l'estatus de refugiat, va anar a Brussel·les, li van denegar, va anar, no sé si a França també li van denegar, fins que va parar a Barcelona, i evidentment sí que coneixia la disputa identitària, la diferent identitat catalana respecte de la resta de l'estat, etc.
0: I aquí sí que té l'estatus de refugiat el teu pare?
1: Al final va aprofitar-se d'un procés de regularització en massa que es va fer a inicis dels 90,
0: sí.
1: I ell va aprofitar-se d'això, crec que li estaven tramitant el fet de refugiat, ja tenia permís de residència, i va anar bastant ràpid. Llavors no crec que formalment no li van arribar a formalitzar la situació de refugiat, però sí que parcialment estava com a refugiat aquí.
0: Va venir fugint de la guerra d'Angola.
1: Sí, sí, sí. De la guerra civil, primer la guerra independència, després la guerra civil. És el conflicte armat més llarg de la història d'Àfrica. Va acabar relativament fa poc, el 2002,
0: sí.
1: Amb la mort de Savimbi. I sí, el meu pare va venir fugint perquè allà t'enxampaven al poble i t'enxampava el bàndol que t'enxampava i t'agafava la força per lluitar, i ell evidentment no volia això per seu futur ni per seva vida.
0: Li va costar obrir-se camí aquí?
1: Sí, perquè ell va arribar amb una formació, ell al seu país va treballar com a comptable i aquí va estudiar com a criminòleg, dos formacions una mica diferents entre si, però el meu pare sempre ha estat de costums molt, molt diverses. I sí que és cert que els primers anys no va poder dedicar-se a la seva formació, malgrat tenir estudis en el seu camp, i va haver de treballar del que trobava i de qualsevol cosa.
0: Mm-hmm.
1: Vas treballant de paleta, vas treballant del que trobava.
0: Ja.
1: De xòfer també, crec.
0: I ara últimament, al final, en què ha consolidat la professió ell?
1: Al final ell tenia l'anhel tan forta de treballar del seu camp, i aquí es veia impossibilitat de poder desenvolupar la seva professió,
0: sí.
1: Que va decidir tornar a Angola,
0: uh-huh.
1: I treballar allà. Llavors, clar, estava allà treballant 9 mesos, venia aquí per les festes de Nadal i tornava allà. I va estar allà des de que jo tinc 12 anys, vull dir, porta així 14, 15 anys.
0: Ja, yeah. Així veus, devia fer poc de pare.
1: Sí.
0: Pare així,
1: sí.
0: A la distància. La teva mare no treballava.
1: La meva mare sí, era cuinera. Uh-huh. Era, quan va arribar aquí, perquè ella va estudiar infermeria,
0: sí.
1: Però no va poder acabar la carrera perquè el dictador de torn d'aquella època va tancar les universitats. Va venir aquí i va més o menys comparar i va treure's una formació de cuinera,
0: sí.
1: I amb això ha pogut treballar tots aquests anys. També s'ha fet
0: una
1: formació per ser cuidadora, diguem, de gent gran, i vam fer les dues professions.
0: Quina llengua parlàveu a casa?
1: Doncs és una història... m'atreveria a dir tràgica, perquè a la meva família tinc l'enorme sort que hi ha una riquesa lingüística i cultural molt gran. És a dir, la meva mare, la seva llengua, diguem, materna, la seva llengua del seu estat és el francès, el meu pare portuguès. Sí que és cert que fins a l'any i mig, dos anys, em parlaven cadascú el seu idioma, el meu pare portuguès, el meu pare francès, hi havia una barreja també en lingal, les llengües pròpies. Però van tenir una mala experiència. Ai, els meus consells, cuideu-vos dels meus consells, perquè quan estava a la guarderia, una professora li va recomanar, li va dir: escolta, jo crec que això de parlar tants idiomes per aquí a l'hora no li era bé, millor que us centreu en una, i si pot ser alguna d'aquest país, si pot ser castellà, que el parla més gent.
0: Ai.
1: Llavors em vam passar de parlar-me francès, portuguès, vinga, de dos idiomes, a parlar-me només castellà, i clar, va ser
0: una aberració
1: 100%, i ara encara vull veure qui és aquesta professora,
0: sí.
1: Per poder
0: cantar la Isla Canya. I el lingal el parles?
1: L'entenc, puc dir alguna paraula potser, però no em puc. No podria mantenir una conversa llarga amb la lingala, malauradament.
0: Ai, quina llàstima. Tu penses que s'ha de preservar el lingala?
1: Jo sempre he cregut, i recuperant el que he dit abans de les fronteres artificials del continent africà, que és molt important que cada col·lectiu, cada comunitat política, mantingui la seva tradició, la seva llengua, perquè jo crec que és una riquesa pel conjunt de l'humanitat, no? Per tant, també és molt important que aquelles llengües autòctones i pròpies, no?, que s'estan perdent o que tenen menys potència que respecte a altres idiomes, doncs es mantinguin, no? O sigui, la mateixa defensa que jo faig aquí en el país envers el català i la identitat catalana, doncs crec que és una defensa que també faig en els respectius regions culturals del continent africà, entre elles el lingala o el bakongo o el kikongo, i crec que s'han de preservar, s'han de lluitar per elles, s'han de comunicar i s'han de passar de generació en això perquè no morin, perquè seria una llàstima per...
0: És una llengua acadèmica també, o no? Només es transmet per via oral?
1: Té una història peculiar al lingala, perquè és un cas, almenys dels que jo conec de la geografia africana, únic, en el sentit que és de les poques llengües regionals que ha pogut combatre en règim d'igualtat amb la llengua colonial, no? És a dir, en el Congo el lingala pràcticament està al mateix nivell de francès quan a preservació acadèmica, cultural, transmissió, perquè s'ha fet com la llengua franca, perquè el Congo és un país enorme, sí. Hi ha moltes etnies, moltes tribus, hi ha moltes, molts idiomes, moltes peculiaritats culturals, hi ha el Kikongo, hi ha el Chiluba, hi ha el Lingala, hi ha moltes llengües de Swahili, però el Lingala, per raons històriques, culturals, etc., s'ha aconseguit ser la llengua franca, diguem, més enllà del francès, que ha aglutinat a tot el país i s'ha convertit com la llengua oficial de facto i ha pogut combatir de tu a tu amb el francès allà. Llavors, sí, està bastant canalitzada.
0: Molt bé. Tu has fet tota l'escolaritat aquí, ja, i quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola, no?
1: Sí, sí.
0: Tu et va fer sentir malament, això, o diferent?
1: Jo crec que, i ara faré una mica de d'apologia, en el sentit de que des de que jo tenia, a la guarderia era l'únic, a educació infantil també, la primera persona de també origen africà no va venir a l'escola fins als 5 anys i vam ser els dos únics, una noia, ella i jo. En institut també érem dues persones potser, i a la universitat dos, igual, sí, tota la meva vida acadèmica érem pocs, però jo crec que un fet molt important, almenys que jo he destacat, és el fet de que Catalunya és un país amb molta riquesa, és un país molt plural, és un país amb procedències i orígens molt diversos, però no és una societat tancada, no? Com podria passar, per exemple, als Balcans, on les diferències procedències no es parlen entre elles, fins i tot tenen conflictes armats entre ells, no? Sinó que aquí jo crec que la importància del català com a llengua comuna, com a llengua d'interrelació, com a la immersió lingüística, no? El fet de que puguis venir de diferents procedències, puguis transmetre la teva cultura sense por, que ningú tingui prejudicis sobre tu, però a més que et puguis connectar, diguem, a la població autòctona perquè hi hagi una intercomunicació fluida, és molt important, i jo l'agraeixo perquè gràcies al català m'ha permès potser una situació de la qual jo em podria sentir una mica marginat o discriminat, doncs que no fos així en la majoria de les situacions, no? I és un fet que jo l'agraeixo a la immersió lingüística i l'agraeixo a aquest país, estic molt, molt orgullós.
0: Ai, que bé, és reconfortant, eh? Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: Quins vincles conserves amb Àfrica i et relaciones amb altres africans aquí només pel fet de ser-ho?
1: Els vincles que conservo són sobretot familiars, és a dir, tinc també la enorme sort de venir d'una família molt extensa, vull dir, la meva mare són 12 germans i germanes que han estat repartits i repartides arreu de la geografia, i és el lligam que tenim entre nosaltres, no? Al final, per molt que hi hagi, tinc família que viu al Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Grècia, on sigui, doncs mantenir el lligam comú de que tots venim de la mateixa procedència, doncs és com el lligam que mantenim tots i totes per mantenir-nos cohesionats, no? I aquest és el principal vincle que tinc. Quan a relació amb altres persones que també siguin d'origen àfrica, sobretot al meu barri, on vaig créixer, que és Nou Barri, Ciutat Meridiana, Torre Baró, que també hi ha un col·lectiu molt gran d'origen africà, sobretot Senegal, Ghana, Guinea, i encara a dia d'avui, a cada cop menys, no? Perquè al final cadascú fa la seva vida, creix, però quedàvem totes les caps de setmanes per anar a jugar a futbol i ens expliquen com està la vida i fem unes cerveses i connectem d'aquesta manera, m'expliquen una mica com estan i sí.
0: Amb ells parles català?
1: Amb ells depèn. Amb alguns castellà, amb alguns català. Jo soc el català del grup, diuen.
0: Clar.
1: Intento fomentar, quan estan a mi sí que és veritat que s'esforcen, no?
0: Sí,
1: una conquesta
0: sí.
1: D'anys i anys allà en picant pedra, però,
0: clar.
1: però encara falta feina.
0: Clar. I també depèn, no?, de si han fet tota l'escolaritat aquí o no, que l'escola ajuda molt en aquest sentit, però si s'han escolaritzat de grans ja és més difícil.
1: Sí, o fins i tot en quin barri o a quin context socioeconòmic t'has escolaritzat, no? Perquè és gent que, per exemple, molts d'ells parlen català i sí que volen, però sí que és cert que s'han sentit una mica sosos, no? Perquè la immersió lingüística no ha arribat arreu a la mateixa potència, a la mateixa força, no? I hi ha moltes regions de la conurbació metropolitana de Barcelona que no ha arribat tant a la potència que hauria d'arribar, i en aquests casos, per exemple, és Nou Barri, Ciutat Meridiana, Torre Baró, on no han tingut la possibilitat i no s'han vist la motivació d'utilitzar-lo com el que és, una eina de connexió.
0: Tu t'has implicat aquí socialment o políticament a Catalunya o en relació a l'Àfrica?
1: Sí, a les dues qüestions.
0: Sí.
1: Jo crec que com a ciutadà, ciutadana, és una obligació, fins i tot podria dir moral, no?, de repercutir a la societat el que ella t'ha donat. I un dels canals més fàcils o més òptims per poder-ho fer és a través de l'activisme social, l'activisme polític, i estat implicat en dues qüestions. En qüestions socials vaig estar molt, molt breument, no?, perquè em va enxampar, diguem, una etapa on estava d'alta frenesia la meva vida, tenia molta educació, tenia molts problemes i moltes ocupació, però a Africat, que és una organització que vetlla, diguem, per l'autoconeixement, bueno, la doble coneixença entre la cultura catalana i la cultura africana, però no des de termes d'afropessimisme, no?, sinó en termes de descoberta mútua i respecte i de creixement mutu. I a més també en qüestions de Madrid vaig durar allí 2 anys i vaig participar de Por Causa, que Por Causa és un think tank que s'encarrega de fer noves narratives del discurs que actualment, malauradament, s'està imparant respecte a la migració i dels processos de mobilització humana, i des d'allà que fèiem era lluitar, diguem, contra aquesta visió tan negativa i d'odi que es genera en certs sectors, diguem, de la societat.
0: Trobo molt important, que fa molta falta, no? Perquè el discurs imperant que hi ha, sobretot en alguns mitjans de comunicació, i això és molt de culpabilitzar la immigració, no? I en canvi és la baula, jo trobo, més feble del sistema, no? I en canvi gent que és corrupta, que roba mans plenes, que tenen poder, no? I no se'ls posa tant en el punt de mira com a la immigració, trobo, no?, que és molt injust.
1: Exactament. És a dir, una persona que ve a llaurar-se la vida, que busca un futur millor, que no vol fer mal a ningú, que només vol progressar, està titllat d'odi, i un corrupte i un lladre que se'n va a Qatar amb les mans plenes, sense cap mena de necessitat vital, és un heroi, quan ve aquí l'aplaudeixen amb les mans i amb els peus, no? Doncs, evidentment, no té cap mena de sentit.
0: I en relació a la societat catalana, diguéssim, de quina manera t'hi has implicat?
1: Doncs jo, sobretot, Com he comentat abans, jo estic molt agraït a un país, a una cultura que m'han donat, perquè al final una llengua és un regal que et fa la societat perquè tu et puguis expressar sentiments, emocions, opinions, reflexions crítiques amb el conjunt de germans i germanes que també formen part de la societat, no? I jo estic molt agraït d'haver nascut en un país com Catalunya, que m'han donat una llengua com el català, que m'hagin permès connectar d'aquesta manera. I un dels punts d'agraïment que jo com a persona tinc envers aquesta societat, envers aquesta cultura i envers tot el valor històric que té, és fer tot l'activisme i tot el que estigui a la meva mà per la seva preservació i per la seva dignitat, no? I ara que vivim un temps, la veritat no molt abans, però ara vivim un temps d'emergència, diguem, on estem veient com una altra identitat o una altra llengua, diguem, està intentant apaivagar, està intentant aniquilar, diguem, la llengua històrica d'aquesta nació, doncs la meva pràctica política va encaminada, diguem, a preservar i a mantenir el màxim possible, diguem, aquesta riquesa humana com és la llengua catalana.
0: I des d'on fas activisme ara?
1: Ara mateix, des de l'ANC. Vaig estar durant molts anys, des que tinc 17 anys, militant a partits, però considero que a dia d'avui, espero estar equivocat en un futur pel bé de la societat, però a dia d'avui no són l'eina més útil ni la millor eina per tal d'aprofitar en aquesta lluita política. Per tant, des de l'ANC, des d'Òmnium, des d'aquest tipus d'entitats fora dels partits, a dia d'avui crec que és on es pot fer més incís al nou despertar, diguem, que necessita aquesta societat per tornar a agafar autoconsciència i embranzida per un nou embat que haurem de cometre, sí o sí.
0: I on diposites l'esperança, diguéssim, de cara al futur immediat?
1: Aquesta és una pregunta que a dia d'avui estem tots allà donant-li voltes, no? Sí, perquè jo crec que hi ha un pessimisme bastant instaurat a nivell de la societat.
0: Sí.
1: Jo l'esperança, sincerament, i no vull ser autocomplaent, però la pico a la nostra generació. Jo crec que la nostra generació ha tingut un paper poc destacat, diguem, en els últims esdeveniments polítics, i té molt a dir, està molt formada i és molt diversa, molt plural, i representa de manera més fidedigna, diguem, el sentir i com és aquest país, no? Jo crec que fins que aquesta generació no tingui els espais on poder ser escoltada, on poder formar part de la presa de decisions, no tirarà endavant. Per tant, el meu optimisme el diposito als conjunts de la ciutat de la qual formo part, a veure com avança tot.
0: Tant de bo. I abans em parlaves d'una conferència.
1: Sí. Al febrer serà la conferència per la independència de les entitats civils i la societat civil de Catalunya per agrupar-se i per debatre sobre l'estratègia que hauria de seguir el moviment de cara als propers embats i de cara als propers anys. Jo crec que és un moment molt important perquè el moviment portem 5 anys com a mínim tristos, desesperançats, guarint-nos les ferides, i ara detecto, no?, que aquest setembre, aquest octubre s'ha tornat a albirar una nova espurna, no?, que no podem desaprofitar. Per tant, és important aprofitar aquesta il·lusió, aquesta esperança, perquè d'altra manera, si la desaprofitem, el proper procés de cura i de depressió no seran 5 anys, sinó seran 10, 15, 20 o vés a saber com han.
0: M'han dit que els Reis d'Orient t'han demanat ajuda.
1: Sí, s'han posat en contacte amb mi, els patges reals em van venir a buscar a casa i van demanar el favor d'ajudar a ses majestats, i no podria ser d'una altra manera que quan ses majestats et demanen el favor, doncs estar disposat i voler fotre un cop de mà, així que...
0: Veus, els teus pares ho van encertar amb això de posar-te Josep. doncs res, espero que segur que tots els nens estaran molt contents de la teva ajuda, i bueno, i la societat catalana en general, moltíssimes gràcies per contribuir-hi a fer-la millor i per haver acceptat que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, i espero que el futur et depari moltes satisfaccions.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest magnífic programa tan maco i per aquesta estona tan agradable que hem pogut tenir aquí de conversa. Moltes gràcies.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: arribarà.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Cielo, que va néixer a Perú i va passar part de la seva joventut a Bolívia. Hola Cielo, com estàs?
2: Bona tarda, molt agraït que m'hagis invitat.
1: Tu vas passar la teva infància a Perú, en concret a la ciutat portuària del Callao. Fins quan hi vas viure i quins records en tens?
2: Bueno, en realitat vaig néixer al Callao. Però va ser una qüestió de logística, però vaig viure tot el temps a Lima, que estan pegats, és com Barcelona i Badalona.
1: I quins records en tens de la teva infància?
2: Bueno, de tot, el primer record que tinc que seria als 3 anys, és quan un cosí meu ens portava de casa de mare meva, de la meva mare, a casa del meu pare, perquè estaven separats.
1: Sí. I,
2: era cap al vespre i vaig sentir uns tirs i hi havia un assalt, un enfrentament.
1: Uf.
2: I així, suposo que per això, per la violència, se'n va quedar gravat.
1: No m'estranya. Després, tota la família vareu anar cap a Bolívia. Què va representar per a tu?
2: Bueno, un nou començament, perquè deixava darrere els pocs amics que tenia.
1: Clar.
2: Perquè no eren molt de sortir de casa, eren molts a casa, vivien 6 germans i germanes junts.
1: Uh-huh.
2: I doncs entre nosaltres mateixos jugaven i molt sovint jo era el que els cuidava també.
1: Yeah.
2: Que era el major en aquest, moment.
1: Sí. I els 6 germans són del mateix pare i mare?
2: No. Jo tinc 12 germans i germanes.
1: Uf, quina família més extensa.
2: Sí, i jo dic que és perquè els meus pares, tant el meu pare, que es va casar 4 vegades,
1: yeah,
2: i la meva mare 3 vegades,
1: sí,
2: no van parar de cercar la felicitat.
1: I tu creus que la van trobar al final?
2: Bueno, amb els fills i filles, sí. I de fet, entre els germans i germanes, tenim la sort d'haver sobrepassat totes les baralles dels pares d'un costat i de l'altre i hem dit, no, això és problema vostre, nosaltres deixeu-nos en pas i nosaltres parlem.
1: Tu vas conviure amb 6, però, de germans.
2: Sí, 5 de menors. Sí.
1: Està bé. I de Bolívia, què en diries?
2: Bueno, va ser molt diferent. Imagina't, des de Lima, el Callao, que està a la costa, el calor, la humitat i l'altura, anar-hi a 3.500, perquè la passa està entre 3.500 i 4.000 metres d'altura.
1: És veritat.
2: Un paisatge preciós, perquè per primera vegada veiem el cel blau i a les nits amb estrelades i tot això, que a Lima no és possible. El cel és gris perquè hi ha una permanent coberta de núvols estratos al llarg de tota la costa. Per l'efecte de la corrent de Humboldt.
1: A Bolívia hi has anat tornant. Quins canvis socials hi has vist i com vas viure el cop d'estat?
2: Bueno, molts canvis socials. Tinc en compte que jo ja faig el proper any, a principis del proper any, 60 anys.
1: Ala, no ho sembla.
2: Sí, merci. I doncs vaig viure allà des dels 13 anys fins als 20 a Bolívia. I a part de ja aportar, diguem-ne, la migració a la sang, perquè els meus pares van ser exiliats ambos dos al Perú i per això vam néixer la majoria dels germans i germanes allà a Perú, però eren migrants exiliats i per la política. Doncs quan vam tornar a Bolívia, també vam viure i vam veure, i jo mateix vaig experimentar que la gent estava molt més implicada en la política diària que a Perú. A Perú era cada dia de fer les seves coses i ja està, però no es parlava molt al nivell del carrer de la política. En Bolívia sí.
1: Uh-huh.
2: I vaig viure cops d'estat de militars, perquè també he de dir, la meva família era de dretes, el meu pare, és que jo li he sortit el gat negre, però amb molt orgull.
1: Ja. Però t'accepten a tu tal com ets.
2: Sí, ens barallem i discutim molt. De fet, la darrera vegada, el darrer Nadal, vaig dir-li a la meva mare que si aquest govern continuava jo no tornaria mai més a Bolívia, perquè a més, si volia que jo visqués, perquè si jo surt així i se n'adonen al carrer de que sóc una dona trans, seguro que me la piden.
1: Clar, segur.
2: Perquè són de dretes i heu vist tant la expresidenta de facto com el que va organitzar des de Santa Cruz l'arribada del nou govern, va entrar al Congrés amb sendes bíblies enormes.
1: I tant.
2: I parlant sempre amb un rosari, cosa que és cínica, perquè aquestes persones, i sobretot aquest home, el de Santa Cruz, el Camacho, que li deien el Macho Camacho, perquè vegis com està el patriarcat i el machisme arrelat, és una de les persones que està als papers de Panamà i que renta diners. Doncs com es pot combinar? Hi ha molts casos, no? Però és hipòcrita i cínic el que d'una banda digui que defensa els valors del cristianisme i d'altra està forrant-se a costa d'empobrir i d'explotar a la gent.
1: A partir dels resultats de les últimes eleccions, creus que s'han recuperat els guanys que havia implantat l'Evo Morales?
2: Això trigarà temps, perquè han fet molts canvis, i això que no hauria d'haver sigut, perquè una presidència de transició, com es van anomenar, tan sols està allí per preparar les següents eleccions, per administrar el que hi ha i preparar per les següents eleccions. Però no era això, volien canviar i des del dia 1 ho van fer. Una de les primeres coses que van fer, que va ser una traïció no tan sols al poble bolivià, sinó al poble palestí, va ser restablir relacions diplomàtiques amb el govern sionista d'Israel, de Netanyahu, perquè Evo Morales va trencar les relacions en defensa dels palestins i palestines.
1: I a nivell social, que em deies que hi havia hagut el primer matrimoni gai, quan va ser això?
2: Recentment, fa un parell de setmanes, i és un amic del meu germà el coprotagonista d'aquest. I doncs això són notes d'una música que m'agrada.
1: Clar.
2: Que tot i el machisme, el masclisme que encara reina i està molt arrelat, es fan petits passos. Això seria impossible amb el govern fascista que teníem abans.
1: Clar, devia ser una gran celebració, no?, aquest casament.
2: Sí, tota una fita. I, bueno, no era un casament, era el reconeixement d'una parella homosexual. Encara s'ha de fer el
1: casament formal.
2: Exactament.
1: Sí. Està bé. Abans de venir a Barcelona vas viure en altres països, a Mèxic, Alemanya. Què t'hi va portar?
2: Abans de ser aquí a Espanya, aterrar a Espanya, vaig estudiar a Alemanya, on, gaudint d'una beca d'estudis del govern alemany, i vaig estudiar allà enginyeria en tecnologia d'aliments. Jo sóc enginyera en això i treballo en això. Sóc, com et deia, una privilegiada. Tot i que hi ha burocràcia que no m'agrada gens fer-ho, però altres vegades quan puc sortir a les fàbriques i tocar el producte, mirar, pensar com està transformant-se i aplicar tot el que vaig aprendre a Alemanya dels processos bioquímics i biològics i físics, doncs m'agrada molt dir, això és cert, sí, és perquè el professor aquest em deia aquesta s'aplica aquí, etcètera, etcètera. Doncs és, jo gaudeixo molt.
1: Clar, i actualment sí que és un privilegi treballar en el que has estudiat, no?
2: Sense dubte. Ja deia que molta jovent aquí a Espanya i a tot arreu, jo penso, a tot el món, perquè a Bolívia també és farta, diguem-ne així, de fer maestries i una cosa o l'altra per aconseguir un treball. Doncs comencen a treballar als 30-35 anys quan acaben totes aquestes maestries, mentre... I d'altra banda, cada vegada hi ha menys llocs de treball, perquè jo des de la meva experiència veig que les indústries cada vegada es robotitzen més, s'automatitzen més, i això comporta la pèrdua de llocs d'empleus, perquè ja no es necessita la mà d'obra. I ja veuran els ordenadors d'una banda a les oficines faran tot el treball.
1: A Mèxic també hi vas anar per estudis?
2: No, a Mèxic vaig anar-hi perquè el meu pare va treballar i en el cos diplomàtic de Bolívia, va ser enviat allà i tota la meva família, van ser 2 anys i pic allà, però vaig aprendre quan propers som els diferents llatinoamericans.
1: Ara posarem la cançó que has triat, perquè l'has triada, El sol le pido a Dios.
2: Uau, és l'himne de la meva mira, de la meva vida, i a més quan estic de depressiva,
1: sí,
2: doncs això em dona forces, per la lletra sobretot. I una part ja ho sentireu que diu: solo le pido a Dios que la muerte, que la fría muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
1: És veritat, sí.

0: Quan vas néixer se't va atorgar el gènere masculí, però tu et sents dona.
1: Sí.
0: Quan ho vas descobrir i com?
1: Bueno, ho he tingut que recordar. Saps, hi ha coses que el nostre subconscient lo camufla o lo fa invisible. Mm-hmm. I en el meu cas va ser així. I després vaig recordar que quan era petita o petit,
0: sí,
1: em posava i em maquillava, em posava la roba i m'encantava anar de talons i tot això. I quan jugava amb els meus germans, jo era super superwoman o batichica, o sempre era
0: algú de gènere femení.
1: Sí, sí, mm-hmm, sí. I fa 2 anys que recent vaig recordar tot això i vaig decidir que sortís la cielo de dins meu.
0: Si tu vas, fa 2 anys que vas iniciar la transformació en el teu cos, no? I et va costar decidir-ho? I quines altres evidències vas tenir a part d'aquests records d'infància i així?
1: Bueno, quan vaig sortir de Bolívia, per a mi va ser com una liberació, perquè em trobava molt reprès per la meva família, la meva madrastra i tot l'ambient. Fins i tot el meu pare no volia que vingués a Europa, va tractar de convèncer amb unes persones que eren d'una secta. No sé si has sentit parlar de l'Església de la Unificació, l'Església de la Unificació de Sam Yung-Mun, un coreà. Doncs aquestes persones van arribar a Bolívia i el meu pare va treballar amb ells i em van oferir que em donarien

0: Sí, i a Alemanya també, i és quan vaig, diguem-ne, passar d'un escló cap a un altre, perquè a mi m'atreien els homes. I doncs, lliure de la meva família, vaig començar a cedir als meus instints
1: sí.
0: biològics i vaig començar, però de seguida vaig parar el primer jove que vaig tindre la relació em vaig donar molta por
1: yeah.
0: i vaig agafar una altra vegada la religió
1: uh-huh.
0: i vaig anar a l'església, vaig confessar tot, vaig prometre ser forta, etc, etc, fins que vaig perdre moltes oportunitats, fins i tot una altra persona que s'interessava per mi, però jo deia no, això no pot ser. Jo m'havia autoconvençut de que era un parón al meu desenvolupament psicològic, a la pubertat, a l'adolescència, i que jo l'havia retrasat una mica i per això sentia aquestes yeah. coses, i que si fos fort, doncs ho superaria.
1: I vas provar de tenir relacions amb dones?
0: Sí, de fet vaig tindre una quan feia unes pràctiques a una fàbrica, i he de dir que la vaig gaudir, però la mostra de que no era el que m'omplia totalment era que quan arribava l'orgasm hauria de sortir corrent cap al bany a dutxar-me o qualsevol cosa, però no suportava contacte físic
1: yeah.
0: mentre que un home pot, és tot el contrari, no? Passo.
1: I penses que ser d'un gènere o un altre és una qüestió social i cultural més que física?
0: Sense dubte, sí, perquè ens eduquen per això. Ens eduquen des de petits. Els nens no tenen aquests prejudicis i aquestes formes. De fet, et puc dir que el darrer any, quan vaig ser a la meva família, una nebodeta de 4 anys i una altra de 3 em van mirar i mirar. Sembles una dona, em deia. I una vegada vaig arribar i sense els pendents a casa, tia, d'on estan els teus pendents tan bonics? I no sé, per elles no era una cosa mala.
1: Clar. I, bueno, a nivell social la qüestió del gènere és molt important, vull dir que és de les poques dades que figuren al DNI. Tu arribaràs a canviar el teu DNI?
0: Sí, sí. Estic esperant a que em jubili i doncs ho canviaré, perquè no vull que el treball se n'enteri. Ja tinc problemes com que soc protestona i no em callo, doncs tinc problemes. Solo faltaria això, que diria que és per l'hormonament que em barallo amb els caps.
1: Amb l'empresa. Fer aquesta transició públicament ha de ser complicat, no?
0: Sí.
1: Has patit molts prejudicis?
0: No, he de dir que al meu voltant, en totes les plataformes que treballo i col·laboro, etc, etc, ha sigut molt ben rebut. La meva família també, quasi en la totalitat, un parell d'excepcions, però eren més per aquestes qüestions religioses que encara estan fent que la gent tingui, o la meva germana tingui por de que els seus nebots puguin ser mal influenciats per mi.
1: Ara que parles dels nebots, a quina edat et sembla que algú pot estar convençut que viu en un gènere equivocat? Perquè jo ara veig, bueno, algunes escoles bueno, progressistes entre cometes o així, no? Que a vegades ja proposen el canvi de nom des de molt petits, no sé, als 4 o 5 anys o... i bueno, clar, des de fora sembla que hagi de ser com prematur, no? Que tu et pots disfressar si ets un nen de nena o pots jugar amb els dos gèneres o això, però per decidir una cosa tan seriosa com canviar-te el nom a aquestes edats, no sé, tu ho trobes prematur o penses que ho pot tenir clar un nen o una nena a aquestes edats tan
0: petits? Això depèn de cada persona.
1: Ja.
0: Doncs jo trobo

0: que pot ser que sí, que un nen ja es senti nena, i que els pares vegin tantes evidències que realment no vulguin que pateixi tota la infància i l'adolescència, ocultant-se o barallant-se en els dos gèneres, en els dos rols, de masculí o femení. I que això pot evitar molt patiment.
1: Clar, sí, sí. A més d'estar vinculada al moviment LGTBI, participes en Stop Sida, SOS Racisme, Unitat contra el Racisme i el Feixisme, la xarxa de suport del poble sec. Com va néixer la teva consciència social?
0: Bueno, ja la portava, com et deia, des del naixement.
1: Sí.
0: Soc filla de dos exiliades polítics, encara que sigui de l'altra banda.
1: Sí.
0: Però a casa meva sempre s'ha parlat de política.
1: Yeah.
0: De qüestions socials ja lo vaig tindre clar. L'únic que amb l'arribada aquí a Europa, el que he tingut que desenvolupar és una seguretat en mi mateixa, per parlar, perquè jo era molt tímida, molt ratolí de biblioteca.
1: Yeah.
0: I doncs he hagut de desenvolupar aquesta faceta també i de participar, i ara a vegades he de refrenar-me perquè sóc moltes vegades molt directa.
1: Clar. No sé, que ho trobo magnífic, no?, que hagis decidit això, aquesta transformació teva, amb una edat que hi ha gent que ja considera, com qui diu, que ja ho ha fet quasi tota la vida, no?
0: No, jo crec que ha sigut un temps necessari per mi. Per això deia que pot ser que per a algunes persones en la infantesa ja saben el que són, i altres no, i he tingut aquest camí, i segurament no hauria arribat aquí si hagués sigut nena des del principi.
1: Clar. Bueno, series diferent, no?
0: Seria diferent, però potser hauria patit més el patriarcat i aquests rols que t'imposen en la societat i el masclisme. I el que sí, tinc molta sort és de que ja tinc una professió i tinc un treball, etc., el que no és el cas de moltes companyes trans que s'han dedicat a la prostitució, i a més han de suportar els atacs continus de les abolicionistes o les TERFs que neguen els seus drets, i amb moralistes i coses i arguments nuls, perquè moltes d'elles diuen que la prostitució, la tracta de dones és fins al 95%, i és mentida. Hi ha estudis de la ONU de fa 5 o 10 anys que sobre Europa, i que estableixen que això és un 15%, la tracta de les dones que estan en tracta d'explotació sexual. I això vol dir que el 85% no estan en aquest grup, i ho fan per una decisió. No vull dir que sigui voluntària, pot ser que estiguin obligats per les circumstàncies, però s'ha de respectar això.
1: Bé, mira, se'ns està acabant el temps, no sé, suposo que et deuen quedar coses per dir.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Però he d'invitar una altra moltes vegades.
1: Ho farem, ho farem. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistem i haver volgut formar part del programa, que ha sigut molt interessant tot el que ens has volgut explicar. Gràcies,
0: Gràcies a vosaltres, de tot el cor.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avens Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avensesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: O ONG? Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Dissabte 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Aquest és el programa número 2013 de la història del Club del Country, programa especial número 38 que dediquem als 40 anys del Club del Country i tots els números 1 des de que el nostre programa va començar un llunyà 1987. Soc Rafael Corbí i avui hem començat amb aquesta cançó que va romandre dues setmanes al número 1 entre el 24 i el 31 de juliol del 2010, l'any amb el qual estem localitzats ara mateix. Rain is a good thing, Luke Bryan, segon senzill de l'àlbum Doing My Thing, que hi és la primera vegada que l'escoltem perquè aquest va ser el seu primer número. Luke Bryan amb el Dallas Davidson va ser qui va compondre aquesta cançó. Una setmana al número 1, la següent cançó. Cançó escrita per Carrie Underwood, Cara DioGuardi, Marty Frederiksen i Luke Laird. És un tema que va ser el tercer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, Play On. D'aquí, doncs, Undo It és de la Carrie

Sí, hem escoltat la Carrie Underwood i ara escoltarem una versió que va realitzar en Gerard Newman d'aquesta cançó, Lover, Lover, li va posar aquest nom, tot i que la cançó original era el You Don't Treat Me No Good, una cançó d'un grup de soul anomenat Sonia Dada, realitzada el 1992. Aquesta cançó va arribar al número de les llistes de country, va ser el seu primer tema realitzat per el Sea Gable, el segell, que era un segell germà d'Arista Nashville, el seu quart senzill en total, i es va incloure amb l'àlbum Junk Jarrett and the Hank Jury. L'escoltem.

Així hem escoltat aquesta cançó de Zac Brown i la seva banda, és el tema anomenat Free, una cançó que era de 2 anys abans, va ser editada amb l'àlbum de Foundation del 2008, realitzada el 2010 com a 5è i darrer senzill de l'àlbum. Una cançó que va ser nominada com a millor interpretació de música country per un duo o un grup amb veu vocal i també com a millor cançó country amb els premis Grammy de la seva 53a edició, escrita per el mateix Zac Brown. Una setmana al número 1, dues setmanes més una, dues setmanes de setembre i una d'agost per al tema All About Tonight, cançó escrita per el magnífic Greg Atkins amb Dallas Davidson de nou i Ben Hatesleep, també coneguda com The Peach Pickers, enregistrada per Blake Shelton, primer senzill del seu àlbum All About Tonight, el segon EP i setè àlbum d'estudi.

cançó rockera on les hi hagi tres setmanes, el número 1 amb aquest All About Tonight de Blake Shelton. El mes de setembre hi trobàvem també una setmana al número 1, una cançó escrita per Troy Jones, enregistrada per Billy Carrington. Va ser el senzill d'avançament del seu àlbum del 2010 anomenat Enjoy Yourself. Va esdevenir-se el seu 5è número 1 a les llistes de Billboard. Pretty Good at Drinking Beer.

fabulosa cançó de Billy Carrington amb aquest Pretty Good at Drinking Beer. Our Kind of Love va ser una cançó que va romandre dues setmanes entre el cavall de setembre i octubre d'aquell 2010 al número 1. Our Kind of Love era una cançó enregistrada per Lady Antebellum. El trio va realitzar aquesta cançó i la va escriure tots tres al costat de Vas V, realitzada com a tercer senzill del seu àlbum anomenat Need You Know. Va ser el senzill que es va publicar i darrer també com a part del Countdown del Need You per part de iTunes. Té veu solista per Scott i Kelly, dos dels membres de la banda.

Aquell final de 2010 no va haver-hi cap cançó que va destacar per sobre les demés una o dues setmanes al número 1, com per exemple aquesta cançó que ens va portar en Kenny Chesney, The Boys of Fall, una cançó que era el primer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey. La va agafar aquesta cançó d'una composició d'en Cassie Beathard i en Dave Turnbull. Kenny Chesney ens porta aquesta cançó que parla de futbol americà a l'escola secundària.

La cançó de Kenny Chesney, llargues setmanes sense cap veu femenina, el número 1, d'ençà que hem començat amb aquella de Carrie Underwood i després amb el tema que ens aportava en veu femenina també com a part integrant de Lady Antebellum, la Hilary Scott, però de moment no en trobem cap més. Kenny Chesney, The Voice of Fall, una setmana al número 1 per el tema All Over Me, una cançó que ens aportava en Josh Turner. Aquesta peça la va escriure de nou en Dallas Davidson, en Ben Hainsley i Red Atkins, enregistrada per Josh Turner com a segon senzill del seu àlbum Haywire.

I una altra cançó que va arribar al número 1 és del meu parent, això en format de broma, Easton Corbin, Roll With It. Una setmana també al número 1 per aquesta peça, escrita per David Lee, Tony Lane i Johnny Parr, que portava el nom de Roll With It, una cançó que pertanyia al seu àlbum de debut, del qual va ser el seu segon senzill. Va esdevenir el segon número 1 consecutiu a les llistes americanes per Easton

Dues setmanes al número 1, ens anem acostant cap a final del 2010 amb aquests records musicals del Club del Country, Comeback Song de Use Record, una cançó composta per ell mateix, conjuntament amb els compositors de Nashville, Cassie Belford i Chris Stapleton. Va ser realitzada el 2010 com a senzill d'avançament del seu segon àlbum de música country, Charleston SC 1966. Substituïda per un duet, o hauríem de dir una banda i un solista, Zac Brown Band, al costat d'Alan Jackson, ens va portar aquesta cançó. La va escriure Zac Brown al costat de Wyatt Durrett, sisè senzill de la banda, primer del seu àlbum You Get What You Give. Va guanyar el Premi Grammy a la millor col·laboració de country a la 53a edició, el segon Grammy per la banda i també per Alan Jackson. As She's Walking Away.

Magnífica aquesta interpretació de Zac Brown i la seva banda al costat d'Alan Jackson, aquest She's Walking Away. Anem cap a les tres darreres cançons del 2010. Anything Like Me, cançó de Brad Paisley, originalment inclosa amb el seu àlbum del 2009, American Saturday Night, va ser triada com a senzill de presentació de la seva compilació anomenada Hits Alive. Brad Paisley va escriure la cançó amb Chris Dubois i Dave Turnbull. Anything Like Me.

Aquesta cançó obria el mes de desembre d'aquell 2010, Anything Can Like Me, de Brad Paisley. De Van Perry, aquest trio originalment de Mississippi, amb la Kimberly Perry al capdavant, que va escriure aquesta cançó, que va formar part del seu àlbum de debut i va ser, òbviament, el seu primer número 1 a les llistes de música country. Vam descobrir una banda magnífica, If I Die Young. If

Una cançó que literalment va salvar la vida a gent, així ho explicava la mateixa banda temps després. The Vampire, If I Die Young, que acabem, tanquem la paradeta i ho fem amb la cançó Why Wait, en dues darreres setmanes del 2010 al número 1 de les llistes de Billboard. Neil Thrasher, Tom Shapiro i Jimmy Wright van compondre aquesta cançó que van registrar el trio Rascal Flatts, primer senzill del seu àlbum Nothing Like This, el primer senzill que van publicar per al segell Big Machine Records. Serà fins la setmana que ve. A reveure.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant
2: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança, 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Canària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: la mano.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a

0: agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí doncs, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part doncs, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, i a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Però ara t'ho posar en un compromís i dir que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és, que ara està, és un nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria, doncs, fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder, que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades, doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser, doncs, et ve a escoltar, doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te, doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però, bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Bueno, existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si en el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però, bueno, és, jo, per lo que he vist i per l'experiència, és, en un minut que estàs a l'escenari, això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres, i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya, i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs, Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo, val a dir que porto molts anys amb el món, que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però gent, que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bé, bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839 que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners, per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies, no hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, a Rael de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants aficionats a la fotografia, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, amb unes característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no, Toni?
2: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé. I a partir d'aquí, doncs, hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància, tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir cooperar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, doncs per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem on anar, no teníem on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca Pare Miquel,
0: allà,
2: i allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etc. No? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos. No? Llavors, a partir d'aquí van dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, pues vam dir, estupendo, pues sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val. I ja us constituïu com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van cedir,
2: doncs
0: com vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016, perdona,
2: sí, 2016-2017 deuria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahí deuria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019, sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual, de diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i a més doncs ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt. I allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna
0: vostra.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som 7.
0: 7 socis.
2: Ara mateix 7. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï, Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala de coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels amics de la fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la primera planta.
2: Correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i... Bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era d'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam
0: la
2: escollir
0: recordo.
2: Unes fotos
0: sí.
2: I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar. Estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Bé, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I després han de sortir enfocades, és requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
3: Sí.
0: I això ho he vist, i sobretot a la que ja surts de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la que ja vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
3: Sí.
0: Hi ha
3: sí,
0: moltíssima afició.
2: Sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
3: No, estem federats.
2: No. Sí, hi ha la federació uh-huh. Catalana de Fotografia, uh-huh. Hi ha la Federació Espanyola de Fotografia també, però no estem federats. No, ara per ara no estem federats.
0: Bueno. Ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si hem d'estar federats seria per fer alguna cosa més gran, no? Tipo concursos, presentant-se mm-hmm. a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans has explicat lo de les fotografies dels avions al Prat. Veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us veu posar en una zona pública totalment,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model... i sobretot no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família
0: per propietat
3: sí.
0: I per la protecció de dades
3: sí. és bàsicament. Després a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema, però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Dic, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. A la Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode van venir d'arseguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a persones, sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
3: De fet, són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model, i a totes he fet signar un contracte, més que res perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
3: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veu gent amb unes bones càmeres, i de fet quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
2: Uh-huh.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició?
2: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no? De poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera, tu pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost. Sabies que després havies d'aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
2: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors.
0: Uh-huh.
2: A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament, perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, el WhatsApp, no sé què, no sé quantos, aquella foto quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible. O sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
3: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
0: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en les quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
3: Sí.
0: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
2: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD

0: digital amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És de mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final... Perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? I agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
1: Sí.
0: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? En aquest, sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i de més, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també,
1: Imatge 74,
0: sí,
1: val, que feien el Cinefòrum també,
0: que hi havia gent i, sí. Bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedar allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
1: Molt bé.
0: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
1: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
2: A veure, jo fa 3 anys estava treballant com a cap d'estudis i a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més, i una experiència més.
1: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
2: Sí, bàsicament.
1: I en cas d'en Toni Fontova?
0: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar, doncs, seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar, doncs, d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar, doncs, a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
1: sí,
0: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí, doncs, ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
1: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat, i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca de la meva àvia. Us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Sí.
1: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. I a partir d'aquí, doncs, des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos, fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i, bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
2: Doncs mira, aleshores farem una cosa, eh? El Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé, fins i tot, necessitem models.
1: No, jo modelo no.
2: Necessitem models femenines.
1: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se amb aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup, molt bé.
2: El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa, perquè té idea i té...
0: Sí, i té molts coneixements, sí. Ja, de fotografia, i té, bueno...
2: I sobretot, ganes.
0: Sí.
2: Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, bueno, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè...

0: doncs, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
1: No, penjades no estan, no? Les tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades
0: com pel que has dit abans del tema de,
1: sí,
0: de publicació.
1: Sí, sí, sí, aquí tenim les quatre? Sí. Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la d'abans i després.
0: La de les escultures.
1: I després les escultures.
0: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns aquí de...
1: No, és una altra.
2: Van ser en paral·lel.
1: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
0: Sí, del centre.
1: Del centre. Ens va demanar la col·laboració per fer... Ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. I... Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després. Uh-huh. Ells, i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
0: Molt bé.
1: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
0: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
1: Això,
0: si volen alguna altra informació.
2: Mira,
0: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
2: Es diu amicsfotografia,
0: sí?
2: .stm-projects.com.
0: Val, suposo que si posem al Google amics de fotografia Esplugues,
2: sí,
0: ja ens fa la recerca i anirem directes.
2: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
0: Val.
1: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà.
0: No em voldria deixar una cosa, podem equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va estar a la via?
1: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
0: sí.
1: I va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
0: M'ho he imaginat que era ell.
1: Del seu contacte.
0: Doncs des d'aquí un record,
1: sí, sí, sí,
0: molt, molt sincer cap al Pere. Mm. Reverter, l'estimem molt.
1: Sí.
0: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
2: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking, de 6 a 8.
0: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre
1: càmeres.
0: Objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui, i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
9: ¿Sabe, jefe? Hemos nacido en este mundo para verlo. Y para escucharlo. No importa en qué nos convirtamos. No hace falta ser alguien en la vida. Cada uno de nosotros le da sentido a la vida de los demás.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables

L'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, L'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, sent

0: Moure Soroll.
1: Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, un espai de música inconcretament inusual que convida cada setmana a una banda perquè ens presenti el seu projecte i les seves noves cançons. I ho fem des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens acompanyen, ens visiten dos dels tres membres de la banda barcelonina Exilia Elba per parlar-nos del seu nou disc titulat Dolce Vita, publicat el passat 20 de febrer. Arnau, Adrien, benvinguts a Moure Soroll.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per estar aquí.
2: De fet, ens fa molta il·lusió estar aquí. No havíem vingut mai, la nostra companya Nerea sí que havia vingut, ens havia parlat molt bé i tenia moltes ganes de venir.
1: Doncs benvinguts. I ara parlarem una mica de vosaltres, de la vostra trajectòria i d'aquest nou disc que vau publicar el passat 20 de febrer, no? Bé, Exilia Elba es crea l'any 2012 i en aquests gairebé 15 anys d'existència la formació ha anat canviant fins a arribar al trio que formeu els tres membres actuals. Quins músics han passat per la banda i que ara ja no hi són i què van aportar a la banda?
3: Bueno, Exilia Elba els vam fundar l'Adrià, jo i el Miqui Grau el 2012.
4: Com bé has dit, després també vam tenir... el disc que vam treure el 2017, que es diu Deus Ex Machina, pel tipus de disc...
2: És veritat, allà vam tenir molta gent.
4: Vam tenir amics que van col·laborar, la Clara Barrio i el Marc Badia, que ens...
2: Exacte.
4: Van ajudar.
2: Sí.
4: Per poder representar aquelles cançons que tenien un to... Eren més de... amb més banda, no? Hi havia pianos, hi havia moltes guitarres, i era com, ostres, a trio, que és la nostra idea, no ho podem reproduir, i ens van ajudar els nostres amics i amigues, i va ser un moment molt xulo. I després ja, el 2022, quan estàvem representant el directe, estàvem girant amb el disc de 2022, que és Amb poca llum es trenca la foscor, vam tenir la sort, o es van ajuntar els astres, no sé què va passar, però vam connectar amb la Nerea i tot va sortir rodat fins a dia d'avui, no? Que...
2: Exacte.
4: Som la Nerea,
2: sí.
4: L'Adrià i jo, no?
2: Sí, és a dir, sí que ha passat gent, de fet també hem tingut...
4: L'Àlex
2: Álvarez, del grup Three Engine Empire, de Sabadell. També hem tingut, hem tingut col·laboracions.
4: El Leo
2: va tocar la bateria amb nosaltres un temps també. Després, com a col·laboració amb aquest últim disc, ha tocat el Blake Lockey de Lacan.
4: De Cthulhu.
2: I després l'Agnès Algaró. O sigui, al final hem sigut molta gent, no? Mira, mai ens havien fet aquesta pregunta de repassar totes les persones que han tocat a Exili i són bastanta gent. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Però vosaltres dos sou membres fundadors, no?
2: Des de l'inici, mm-hmm. Sí.
4: Sí, no.
2: Totalment.
4: Hem seguit aquí, portem ja... Quan portem? 15 anys?
2: 14. 14 justos.
4: 14 anys. Mm-hmm. 14 justos, doncs fixa't.
2: I a més, o sigui, portem 14 anys tocant junts i fa 14 anys que ens coneixem, perquè ens vam conèixer amb aquest grup. Sí, sí.
4: Correcte, sí. Que naixia el seu fill, mm-hmm. el Pol, i per tant, el Pol sempre té la mateixa edat que té el grup.
2: Exacte, sí.
4: O sigui, al revés.
2: L'any que va néixer el meu fill va ser l'any que vam fer aquesta banda.
1: I abans de tot això, va haver-hi alguna altra banda en la que vau formar part?
4: Sí.
2: Bueno, els dos hem tingut trajectòries
4: sí,
2: diverses.
4: Sí. Jo, el grup de l'institut, no?, que es deia Reading, que a mi em va agafar molt, molt petit, jo ho penso i al·lucino, clar, es va agafar que, sonàvem a la ràdio, no sé què, i eren 17 anys o 16, i bueno, no tenia cap sentit res del que fèiem, anàvem d'estrelles del rock, absolutament, i...
2: Però escolta, vam fer coses
4: molt
2: grosses.
4: Malament, però vam fer coses xules, sí.
2: Vam fer coses grosses.
4: Bueno, tu i què? Tu què?
2: Jo he estat en moltes bandes, la veritat, però també és una qüestió d'edat, o sigui que tinc bastants anys, més dels que voldria. I jo vaig començar amb un grup de grunge, que es deia Mantra, el Delta de l'Ebre, que de fet és un grup que va funcionar bastant, però estem parlant de... Vam començar... Va ser entre el 98 i el 2005, una cosa així, més o menys. Amb aquest grup vam estar tocant molt de temps. I després vaig tenir una banda així de música experimental, amb l'Àlex Álvarez, que és un bateria que va tocar amb nosaltres també un temps, amb Exilia Elba. I després d'això vaig passar-me al metal extrem i vaig estar uns quants anys tocant amb Cthulhu, on vam conèixer també el Blake Lockey, que és el que ha tocat en la cançó Red the Hand del nou disc. Vam estar girant també bastants anys. I després de tot això és quan hem fet... Quan vam començar Exili. Sí, sí. I Exili és el grup en el que més temps ha estat. Ara ja 14 anys és el...
0: Jo també.
2: El grup més amb la vida més llarga de tot.
0: De més longevitat.
2: Sí, sí.
1: I penseu que aquesta és l'alineació definitiva d'Exili Elba?
2: Totalment.
1: Amb la Nerea?
0: Sí.
2: Totalment.
0: Jo també ho crec.
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Ara, actualment, o sigui, la Nerea jo crec que té més actitud Exili que nosaltres mateixos.
0: És la més canyera i la més punky dels tres, jo crec.
2: Clar, nosaltres ja estem vells.
1: Uh-huh. A part de tocar la bateria, què més ha aportat la Nerea? A part de tot això que heu explicat, aquesta energia...
0: Bé,
1: i...
0: home, d'entrada, una veu fantàstica. O sigui, ella té la seva carrera amb diferents projectes que porten el seu nom, no? O sigui, la Nerea Bassart, però Nerea Bassart Trio... I sempre la seva veu, ostres, té molta importància perquè canta molt bé. Llavors, a part de bateria... et pot interpretar una cançó sencera i amb una qualitat i un talent enorme. Llavors això també era un repte per nosaltres incorporar-ho quan mai ho havíem tingut, no? Sempre havíem tingut molts bons bateries, però cantar no. I l'Adrien mai havia cantat i amb Exili ha cantat molt i molt bé.
2: Jo bueno, sumar una... És un repte,
0: Ha sigut un repte, però fa molt bé. I sumar una veu femenina crec que era com... Ostres, completava tot el ventall de possibilitats vocals, no? I tessitures i matisos.
2: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: I ja que sou els membres fundadors, per què Exili Elba?
2: El nom?
1: Sí.
2: Jo, saps què passa? Que a mi m'agrada molt anar inventant aquesta història.
0: Sí, jo no me'n recordo ja massa. Clar, ha passat 15 anys.
2: Però té sentit inventar-la perquè cada cop té un significat nou. És a dir, quan ho vam començar nosaltres, la història era molt dolenta. O sigui, el per què inicial d'Exili Elba ja no representa el per què d'ara, diria.
0: No.
2: Per tant, ens hem de pensar un bon motiu de per què ens diem Exili Elba. Jo, a mi la paraula exili m'agrada molt perquè implica moltes coses, no? Implica la separació... i la sortida d'una cosa preestablerta, molt arrelada, i és com una mena d'expulsió, però és una expulsió que al final no és una expulsió, és un exili, és diferent, no? I a Elba... Vale, allà van exiliar Napoleó, però jo crec que hi ha més relació que amb Napoleó. O sigui, aquí tenim la història de Arnau es diu Jordani perquè la seva família és d'Elba, de la illa d'Elba, no? I tornar... a la illa com a exiliat, és a dir, que tu tens unes arrels d'Elba, però hi tornes com un exiliat...
0: Ah, això no ho havia pensat mai.
2: No està malament, això, eh?
0: Això està molt bé.
2: Podem dir que aquest és el motiu.
0: També en el seu moment, una cosa que també comentem molt amb l'Adrià últimament i amb la Nerea, no? Que la sensació és que nosaltres portem fent rock guitarrero 15 anys, no? I en el moment que vam fer el grup ens agradava la tonteria de la meva relació familiar, perquè en el fons molts noms de grup es fa... O sigui, els decideixes per una tonteria, perquè si li vols donar molta transcendència, és molt difícil. I llavors la tonteria que ens lligava era com el passat la relació amb França que té l'Adrià i tota la seva família, el seu origen, amb el meu origen italià per part de pare, i vam unir el Napoleó, Itàlia, Elba, exili i tal. Però la paraula exili en aquell moment la sentia molt perquè pensa que era un moment, era el moment boom màxim de grups com Manel, grups com els Amics de les Arts, era el que més s'escoltava i potser començaven a aparèixer aquests grups de mestissatge amb trompetes i tal, tipus charango i tal, no? Potser els inicis de les beceroles. I en aquell moment la paraula exili ens agradava perquè ens sentíem que no formàvem part d'un panorama preparat per aquest tipus de continguts musicals al qual no sentíem, no veiem cap possibilitat de transcendir. I per tant ens sentíem fora, en una altra illa, fent una música en català que no tenia massa sortida en aquell moment i que al final crec que hi ha hagut un retorn, 15 anys després, en el que ara comencem una escena guitarrera en català, que està bé.
2: És que és fort, eh? Perquè aquesta explicació també és bona. Podem apropiar-nos a aquesta explicació també perquè és veritat que nosaltres comencem Exili Elba perquè realment la paraula exili la buscàvem en aquest sentit de estem exiliats de l'escena musical catalana, perquè va haver-hi durant molt de temps el rock català, que era una cosa amb, o sigui, era el mainstream de la música catalana, i de cop va desaparèixer, va entrar tota va venir aquella música, la del mestissatge, no?, amb tot que li diem mestissatge, que era una mena de rumba i barreja de músiques, que hi havia coses molt interessants. Després va arribar el rotllo més folk, i després el rotllo més urban. I han sigut tres èpoques, la del mestissatge ja encara no existien, però nosaltres apareixem en l'època del
4: folk, pop,
2: del folk
4: aquest, sí.
2: I ens mantenim a l'època de l'urban i som un grup d'una música que està exiliada. És una música que va funcionar però que no té cap cabuda, i ens mantenim a l'exili i mantenint-nos ferms en l'exili, Elba.
4: Sí.
2: Al final ha tornat el guitarreo. Ojo, eh? O sigui, nosaltres
4: No ens hem mogut.
2: Hem sigut pacients a l'exili.
4: Al final hem anat venint tots i totes cap a nosaltres.
1: Bueno, us sembla bé que escoltem ja una primera cançó del disc?
4: Sí, que ens enrotllem molt.
1: No. Quina trieu?
2: Home, jo començaria per la primera.
4: Sí.
2: Sí, Baliga Balaga.
1: Voleu explicar alguna cosa abans o després escoltar-la?
2: Doncs jo dic de començar per aquesta perquè realment és una... És la declaració d'intencions d'aquest disc. És a dir, no té una lletra molt explícita, no està explicant una cosa molt concreta, sinó que està donant veu a qui som nosaltres. És quasi una fotografia d'un dia a dia nostre de festa, no? I de...
4: com si sortíssim tots els dies de festa.
2: No, però vull dir, un dia a dia...
4: Un dia a dia nostre.
2: És veritat.
4: Que és de festa fins a les 4 del matí, rebentant-ho tot. Imagina't.
2: No, i es pot lligar amb aquest punt de l'exili, perquè en aquesta cançó surt la frase quina puta merda. Porto la samarreta de quina puta merda, i quina puta merda és aquesta idea d'estar sempre a l'exili, i quina puta merda és que sempre soni el mateix, i quina puta merda és que no es doni veu a coses que no siguin la fórmula que està funcionant en aquest moment. I hòstia, mira, quina puta merda, ara nosaltres som la quina puta merda.
4: Sí, exacte.
2: Està bé.
4: Exacte.
1: Doncs escoltem Baliga Balaga, d'Exili a Elba, aquí a Moura Soroll.

0: Doncs això era Baliga Balaga, la primera cançó de Dolce Vita, el disc d'Exilia Elba, grup que ens visita avui amb l'Arnau i l'Adrien. La Nerea no ha pogut venir. Quines han estat les vostres influències al llarg de tots aquests anys de trajectòria i quines han marcat el vostre estil en cada un dels vostres, de les vostres publicacions?
1: Ostres, molt interessant.
2: Ha anat variant perquè no només perquè nosaltres hem anat canviant de música que escoltem, sinó que també ha anat variant perquè hem anat canviant la identitat. O sigui, cada disc es resposa a una actitud que teníem en aquell moment, no?
1: Jo recordo el primer que ens estàvem com coneixent, jo em vaig incorporar, no? Ho recordo com més un disc a Mans Subterranis, 2012, que l'Adrià i el Miqui quedaven per fer una cosa molt de baix bateria a tope, i jo vaig intentar colar la meva veu, no? I intentar... Sí.
2: Jo crec que ja vam definir una mica, sense saber-ho, la línia que hem mantingut sempre, i és que hi ha com una mena de base instrumental canyera i per sobre canta una cançó... canta una veu que, tot i tenir l'actitud amb canya, sempre afegeix un punt... més emotiu, cosa que no hi havia a l'altre.
1: Més pop.
2: Hem barrejat l'emoció amb l'actitud. I aquí jo crec que aquell era el primer disc on veníem molt, el Miqui i jo veníem molt d'estudiar música. I teníem moltes ganes de tocar virgueries. Jo tocava el baix amb molta floritura, molt de slap, molt d'ornament. El Miqui tocava també amb molt de groove i molts patrons estranys. Tenim temes amb compassos raros, el pobre Maleta, que no sé si és un 5-4 o un 7-4. Sí, clar. Moltes parts diferents. I llavors veníem amb ganes de fer aquestes coses. Que al final el resultat era una mica, musicalment, aquest funk rock dels 90, Red Hot Chili Peppers i tot això, però una miqueta més... com més barrejat amb coses de lluïment. I va venir l'Arnau i va dir, però no anem a fer que això emocioni, anem a ficar-li melodies sí. De veritat. Això no és un circ, no hem vingut a fer malabarismes, anem a fer això que tingui un sentit.
1: Més o menys, suposo sí. Que van així, però bueno.
2: Tu estaves amb el grup Martín en
1: sí,
2: aquell moment.
1: Sí, veritat.
2: I clar, jo crec que ens vam trobar, estàvem atrapats cadascú en un extrem.
1: És veritat. Però bueno, sí, jo sempre deia que jo era la mantega, no? O sigui, de vegades em sentia com fent la mantega, fent que aquell menjar una mica més contundent i dur s'estovés una miqueta i fos més comestible. Aquests primers dos discos, que el segon va tenir una producció una mica diferent, però també bevia més o menys de les mateixes fonts. Després el tercer ja va ser una cosa...
2: Bueno, però ojo, que saltem molt ràpid al segon, i jo crec que al segon hi ha una pujada en quant a canya, una pujada en quant al pes de les guitarres. El primer era molt baix, bateria i veu, i en el segon les guitarres agafen protagonisme de rascar, de fer riffs, i es tradueix amb menys floritures i més canya. I hi havia temes molt guapos en aquell segon disc. El segon disc és un disc oblidat totalment perquè vam tenir la meravellosa idea en el moment que no es feia de treure'l en comptes de sencer en tres fascicles, perquè ens va dir una persona que era com s'havien de fer les coses ara, i en total, que no l'hem tingut mai físicament, no l'hem tingut mai sencer, és a dir, els tres fascicles, que són 12 cançons, hem tingut sempre...
1: separats.
2: Fraccionat.
1: A les plataformes que compta com...
2: Com singles.
1: Com EP, o sigui, com EPs, o sigui, petits discos de 4 cançons, però no surt com a un àlbum d'exili, això és una merda.
2: Que era un àlbum que es deia Un dia etern perdut en la nit, i ara surt com EP1, Un dia etern perdut en la nit 1, EP2. Un dia etern perdut en la nit 2, i així seguint,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és horrorós.
2: I després d'aquest disc sí que ve el canvi gros.
1: Bueno, després ve el Deus Ex Machina, que va ser un disc molt més acústic, que és quan vam incorporar dos amics per representar-lo, que tenia coses d'exili de tota la vida, però tenia més acústica, més cançons més suaus...
2: I més
1: emotiu.
2: I es va centrar més en l'emoció que en l'actitud.
1: En l'emoció. I a partir de llavors ja el següent...
2: El següent va ser una transició.
1: Ens preguntes per influències. A partir d'aquí ja... No sé, em venen noms al cap, però bueno. Però el Bon Iver, aquells discos que va fer en aquelles èpoques, sí que van influenciar a l'hora de crear algunes cançons, no? Sobretot en el següent disc, el 2022, amb el Amb poca llum es trenca la foscor.
2: Sí. Jo crec que aquest...
1: Textures, incorporar sintetitzadors, pads, que fins llavors no havíem fet massa, comencen a aparèixer més i s'han quedat fins a dia d'avui.
2: Sí. I jo crec que és una transició entre el Deus Ex Machina i el d'ara. Aquell era un disc de transició. Mm. Ens estàvem buscant, ens estem buscant des del principi. I ara crec que estem bastant, bastant ubicats. És a dir, jo aquest últim disc és un disc que toco molt a gust.
1: Sí, també.
2: Molt a gust. Tots els he tocat a gust. Però aquest em disfresso de mi mateix.
1: Clar.
2: Sempre ens disfressem per tocar per aquí, ens disfressem de nosaltres mateixos. I està xulo. Jo crec que té tot el que tenien els anteriors, però simplificat, i al final aquesta simplificació fa que funcioni millor.
1: Sí, no? també ho crec. Mm-hmm. Sí, és el, jo potser és el disc més... Em sento més orgullós d'haver fet amb Exili.
2: Clar, és que, per exemple... Si
1: és el que més m'agrada.
2: Si compares els extrems, el primer disc, 25 milions de riffs i compassos raros. El tercer disc, Deus Ex Machina, 25 milions d'acords per cançó, que mai me'n recordaré de quins acords. O sigui, no hi havia tota l'estona canviant d'acords. Aquest disc ja no. Ja, el riff té dues notes i la progressió d'acords té dos acords, però estan superben posats.
1: Clar, és que simplicitat.
2: I tocats amb sinceritat.
1: Clar.
2: I tenim tota l'actitud i tota l'emoció allà ficada. I aquí les influències per aquest últim disc han pesat molt els Idols...
1: Els Fontaines, sí.
2: Els Fontaines, potser sí, també. El Jack White també ha pesat bastant.
1: Sí. Guitarrero, o sigui, no? I també molt moviment Brit d'aquest post-punk que li diuen ara. Sí.
0: Mm-hmm. I on es van gravar les cançons de Dolce Vita i qui va dirigir tot el procés?
2: Les cançons de Dolce Vita es van gravar a la casa de Margarita Calzina, que és actualment el millor estudi de Barcelona.
1: Ala!
2: Sense cap mena de dubte. És un estudi que està... O sigui, és un estudi que està començant ara, eh? Però, ostres, t'hi sents? O sigui, és com estar a casa.
1: Clar.
2: I allà van fer totes les cançons amb un ordinador... I un parc infantil al costat.
1: Un parc infantil al costat perquè el meu fill tenia 7 mesos, per tant, i havia d'estar amb mi, i per tant, imagina't el que és estar composant, intentar fer lletres, intentant gravar guitarres amb un bebè que està gatejant, que l'únic que vol és agafar piles del mando i menjar-se-les, i, bueno, pues això, fer una mica de tot. I jo crec que, en el fons, ens va preparar o ens va obligar a ser molt concisos en l'hora de gravar, a l'hora triar bé les coses, no perdre temps. O sigui, aquí no podíem perdre temps, aquí havíem de fer-ho bé, aprofitar cada minut que estàvem junts per gravar. Si el meu fill, el Martí, s'anava a fer una migdiada de 2 hores, tenim 2 hores per fer un temazo. I amb aquesta filosofia... Hey. I a més també hi ha una cosa que passa, a mi m'ha passat moltes vegades, a l'Adrià segur que també, quan tens molt temps per repensar les cançons, pots entrar en un bucle en la que al final ja no t'agrada res.
2: Les perverteixes.
1: Les perverteixes, els hi treus la frescor, que de vegades, no? Pum! Que de vegades una primera vegada és la bona, no? I aquí vam fiar-nos molt d'això. O sigui, ei, ens falta una lletra per això. Baliga Balaga, per exemple, és una cançó que em direm de cavallar. I l'Adrià em va animar a improvisar. Em va dir, tio, fot-li una mica allò, tal, improvisa. I, evidentment, no es va quedar tota la improvisació, però sí que es va quedar la intenció i algunes frases que surten a la cançó final.
2: Exacte,
1: i justament sí. Per això té aquest puntet de màgia, de la frescor, de la inspiració del moment, no de la sobreproducció i capes de merda. No. Així va ser la gravació de l'últim disc.
2: Sí, sí, i bueno, després tot això, totes aquestes sessions ja gravades, les van portar a Roger Rodés, que és el nostre productor des de Deus Ex Machina, i ell ja amb una mescla quasi acabada va acabar de donar-li el retox a Medusa Studio, que és un gran estudi, i va fer com la mescla i el mastering final, no? Sí, sí.
1: Tot. Sempre ens ha ajudat molt el Roger en tot el transcurs d'Exili Elba, sempre ha estat allà per fotre'ns una mà quan ha calgut. Mm-hmm. I li estem molt agraïts.
0: Les lletres de les cançons de Dolce Vita són clares, crítiques, punyents i colpidores, però què temes o històries us inspiren al crear-les? I qui és qui les escriu? No sé si ho feu entre tots o...
1: Les temàtiques poden sortir entre tots. Al final, el que sí que passa que hi ha un punt de... I l'Adrià ja ho sap, que jo... depèn de... Com que he de cantar jo moltes vegades...
2: Sí, sí, no, està claríssim.
1: Jo m'he de sentir còmode, vull dir que... jo què sé, No hi havia amor és el primer single del disco. I la idea és de l'Adrià. Llavors, la porta a l'estudi, la mirem, i també jo, hi ha aquest punt final de... Deixa'm mirar-me una miqueta perquè vull que... Vull sentir-la i vull que la pugui cantar bé.
2: Bueno, és que...
1: Llavors, és una mica per aquí.
2: Un dels encerts de... Jo crec que un dels encerts grans de la teva manera de cantar, Arnau, és que escoltem el català cantat sense que ens molesti.
1: Ja, tio, això...
2: Perquè nosaltres som consumidors de música majoritàriament anglesa. I aleshores el català sempre sobta, no estàs acostumat. I... Jo crec que la feina de reescriure-ho tot bé perquè soni xulo...
1: Perquè sonorament molt... sigui xulo, clar. sí, importantíssim.
2: Per tant, les lletres les fa l'Arnau. O sigui, no. Nosaltres aportem idees i diem... Jo em dic, hòstia, fem una cançó on hi ha una àvia que cuina la seva família i fa canelons. I l'Arnau sí, diu, però ja farem una altra cosa.
1: No, però de vegades aquesta primera idea és la que et serveix per engegar el procés creatiu, no? Una tonteria, una imatge, una... un concepte d'idea, doncs perfecte, doncs vinga, escrivem per aquí. I en el nivell de l'últim disc, el discurs, el teníem, no sé per què, el teníem molt clar. La samarreta que porta l'Adrià, que la poden comprar, qui vulgui la pot comprar, que és molt xula.
2: Als
1: ja la
2: concerts.
1: Penjarem una foto i la podran veure. Bueno, és una expressió que parla molt de l'últim disc. Teníem molt clar que teníem ganes de queixar-nos de coses, estàvem cansats de moltes altres, ens hem compromès més que mai amb tots els sentits... Ens hem despullat més que mai, hem sigut molt sincers amb qui ens vulgui escoltar i, per tant, tot anava una miqueta cap allà, sense ser pesats i sense voler fer aquí un discurs, però sí, i hem abocat moltes frustracions del nostre dia a dia i del de tothom.
0: Bueno, podem comprovar amb una altra cançó. Quina trieu ara?
1: Mira, triarem Barcelona perquè em va molt bé amb això que t'acabo d'explicar, perquè és una cançó que a la vegada fa una crítica del que és Barcelona, però podria ser una crítica del que és probablement Girona o en el que s'estan convertint moltes ciutats europees i no europees.
2: Girona, que toquem...
1: Sí.
2: Toquem d'aquí 2 setmanes,
1: a
2: Girona.
1: 13 de juny.
2: 13 sí. de juny. Als jardins... No sé com
1: de les Pedreres.
2: Als jardins de les Pedreres, sí. A peu de carrer.
1: Sí. I bueno, doncs això, no? Una cançó que té aquest punt crític, però a la vegada també expressa un enamorament que sentim d'una ciutat que segueix enamorant-nos.
0: I la canteu amb l'Agnès Algaró, no?
1: És la col·laboració del disc, és una de les dues col·laboracions del disc, amb la del Blai, i ens va fer molta il·lusió, perquè creiem que era una cançó ideal per la sensibilitat i la textura de la veu de l'Agnès i que li donava un color diferent a la cançó si era duet, no? I crec que el resultat, doncs...
2: I que ha passat una cosa extraordinària... I és que des de que hem sortit a presentar aquest disc, a tots els concerts, sense cap excepció, ha vingut l'Agnès a cantar-la.
1: Sí, sí.
2: A tots, eh?
1: Això no passa mai. I estem molt agraïts.
0: Bueno, com avui no és en directe, no ha pogut venir,
1: no.
0: L'escoltem tal com sona en el disc.
2: Exacte.
0: Aquesta cançó Barcelona, d'Exilia Elba, del seu disc Dolce Vita.

0: Doncs això era Barcelona, un dels temes d'Exilia Elba, del seu disc Dolce Vita, i seguim xerrant amb l'Arnau i l'Adrien, que s'acompanyen aquí als estudis del Prat Ràdio. Abans parlàvem de les lletres, i vist que també podem trobar referents literaris i cinematogràfics en alguns temes, quines obres van servir de catalitzadors per a crear-les?
1: Parles de l'últim disc?
0: Sí.
1: Val, no, és que jo recordo molt l'època del primer disc, que jo venia amb tota la cosa del Jack Kerouac.
2: Hòstia, sí,
1: i tota
2: la carretera.
1: Beat, la generació Beat. Que era, vaig parlar del mateix tota l'estona. És un disc que només parla d'això. Però, a veure... Mira, t'he de ser sincer, l'últim
2: disc... Referents literaris de l'últim disc, eh?
1: Sí, n'hi ha un evidentíssim, que te l'explicaré, però de la resta... Jo crec que no en té tants. Bueno, mira, el que et vull dir... Hi ha una cançó que es diu Un dia normal, al disc, que està escrita pensant en una pel·lícula que em va recomanar l'Adrià quan la va veure ell, me la va recomanar a mi, que es diu Perfect Days, que és una pel·li d'un... del Wong Kar-wai? No.
2: No, és...
1: De qui és Perfect Days? No sé.
2: Del Wim Wenders.
1: Ah, vale, sí. Això. Mm-hmm. I em va impactar molt perquè jo tinc un punt d'aquest amor a la rutina. A la rutina més, digue-li estúpida, però dels petits moments que repetitius de cada dia, no sé si perquè m'ordenen el cap o no sé què passa. I quan no els tinc, bueno, sento que no estic tan a gust, no? I aquella pel·lícula, aquella elogi a la rutina i tot em va impactar molt. I llavors... La idea d'escriure una cançó que es digués Un dia normal, que parlés de... que tu quan després pel matí esperes que el dia es vagi desenvolupant-se amb la màxima normalitat, perquè allò és el que et fa feliç. Diu, lluny dels focs artificials, no? O sigui, no calen grans històries, només cal aquest passeig, aquest moment que et poses la ràdio, la dutxa tal, a la mateixa hora, el cafetonet abans de sortir de casa, com et pentines mirant al mirall, aquestes petites coses que fem tots cada dia, doncs convertir-les en un elogi, no? Que li explicava això, que és inspirada en Perfect Days. La resta de cançons...
2: No, és que ara em dono compte que n'hi ha molta inspiració cinematogràfica i literària. Mira, tenim una versió de la banda sonora de Peaky Blinders, de Nick Cave and the Bad Seeds, que és la de Red Right Hand, i la versió en català, La mà bruta de sang, li dèiem abans, però al final li hem deixat el títol original,
1: sí,
2: en anglès.
1: Sí, perquè si no ningú... L'hem variat tant que ningú entendria que és una versió.
2: Clar, sí, perquè el que hem agafat és la lletra, l'hem traduït, amb la col·laboració de l'Olga Suanya, que ens ha ajudat molt, i després hem fet una versió, diem, vale, tenim la lletra, i tenim la melodia aquesta, però hem dit que, a part d'això, és un tema nou. I aquí és on va entrar la bateria Blake Lockey, que és la bateria de la meva ex-banda de Cthulhu. Ell actualment, bueno, està tocant amb... sempre ha estat dins del món del metall, ha tocat amb Defcon 2, amb Cthulhu, amb S.A., amb tot... i és un tio que toca com un animal, com un animal. I aleshores li van dir, vinga, va, doncs fes el que vulguis. I efectivament ha fet una salvatjada molt divertida, molt xula, i ha sortit aquest tema, que és com un tema molt, molt, molt, molt, molt potent. Però és que hi ha més, a part d'aquesta...
1: A veure, a veure.
2: No, clar, fixa't tu, la cançó No hi havia amor, aquesta també està inspirada en un llibre.
1: Veus, aquesta li va... La inspiració és seva.
2: Sí, aquesta...
1: De Polilla.
2: Del Polilla, el llibre d'Alba Muñoz, és... un llibre que a mi em va sorprendre perquè per la cruesa del llibre, no? És un llibre autobiogràfic i parla de l'autora que quan ella acabava de graduar-se a periodisme va decidir anar a Kosovo a fer una mena de reportatge en ple moment de la guerra. I això, amb 20 i pocs, es troba allà fent de reportera i coneix a un tio i en aquell moment s'enamora bojament i té una relació superapassionada que descriu molt gràficament, molt sexualment, però després, quan passen els anys, es dona compte que aquella relació va ser una relació d'abús molt dura, amb segrest inclòs. I ella no es donava compte que estava segrestada. Estava tancada a una habitació, una casa, tancada en clau i no podia sortir, i s'ho prenia com un joc. i amb la distància entenc que, bueno, que les experiències amoroses en el moment es viuen d'una manera i després, quan agafes una mica de distància, es pots viure d'una altra. I la cançó No hi havia amor és una història similar a aquesta.
1: Sí.
2: És la història d'algú que se'n va de viatge amb amigues i coneix una persona i s'enamora bojament i té la sensació de que tot és bonic, però hi ha moments on la cançó diu els gossos et lladraven només a tu, no? Coses, petits indicis de que la cosa no anava tan bé, i aleshores la cançó a la meitat es trenca i canvia totalment, es queda sol al baix amb distorsió i comença com una segona cançó, i aquí és la segona part on parla de No hi havia amor i descriu les coses que descrites amb l'altre punt de vista ja no semblen tan xules ni tan boniques, inclús fan por, no? Uh-huh. I és aquest, aquí també està inspirat amb això, o sigui que sí. Déu-n'hi-do els referents, eh? Uh-huh.
1: Sí, no sé si n'hi ha més, perquè ara no tinc, però... Ah, la Dolce Vita, no?
2: Collons, tio. Clar, doncs, el disc es diu Dolce Vita i no trobem referents, eh?
1: Clar, ostres, és veritat.
0: Bueno, això també us ho volia preguntar, que sí. El seu àlbum tan crític i que parla de fets i coses que es passen no sempre agradables,
1: sí.
0: Ens sorprèn que li hagueu dit Dolce Vita, no?
1: Sí, perquè ens agradava la doble lectura, no? O sigui, el titular-ho així de forma irònica, no? Pensa que és un disc escrit... Jo diria que era el moment de les dues guerres que segueixen, Ucrània contra Rússia i Palestina-Israel. L'època del caos de Rodalies. O sigui, es anaven sumant una quantitat d'incendis, era l'estiu, o sigui, una quantitat de desastres que eren difícils d'assumir si et prens una mica en sèrio això de viure la vida.
2: Molt gros. I a més encenies la ràdio quan escoltaves música català i sonava... Podríem pensar en adormidora o me'n vaig a menjar uns seitons amb els avis del costat o la Marina està morena i dius, collons, tio, a veure, estan passant coses molt grosses com per estar sudant de tot el món i vivint la Dolce Vita. I aleshores ha sigut aquestes ganes de dir, bueno, va, Dolce Vita sí, però...
1: Com a irònic, títol irònic, no? Uh-huh. Però a la vegada també autorreferencial, perquè també nosaltres tenim una manera d'entendre la vida que intentem gaudir-la, és a dir, i també inclús com els protagonistes de moltes de les cançons que surten al disc, com a via d'escapament per evadir-se d'una realitat difícil, d'una realitat en què s'està acabant el mes i no saps si tens els diners suficients per pagar el lloguer, que et fotran fora i que no saps on aniràs després, i potser tornes a casa els pares amb 42 anys. No sé, jo... Sí, evadir-se amb els amics, fotre unes cerveses mentre el món s'està cremant i s'està acabant. Que ens agafi ballant amb els amics a un local xulo del Prat de Llobregat. A la plaça de la Vila fotem birres.
0: Escoltem un altre tema i ja ens toqueu, perquè ens queden quart d'hora i que ens doni temps a sentir-vos sí. Tocar en directe. Quina cançó sentim ara?
1: Mira, doncs, havies parlat de No hi havia amor, havíem parlat de la història de No hi havia amor, doncs pot ser una bona cançó per escoltar.
2: Vinga, va.
0: Doncs escoltem aquí a Moure Soroll i després vosaltres mateixos presenteu les dos, crec, no? Cançons que voleu
2: tocar.
0: Exacte,
2: sí.

0: Què fem? I... Més. Toques tu?
1: Sí, anem a provar. Anem a provar. Anem a canviar els papers, ara?
0: Sí. Però no, no, jo no cantaré ara, però...
1: Don't let you down on this side.

0: Moltíssimes gràcies per tocar-nos aquests dos temes en directe. Tot un plaer que estigueu aquí. I bé, ens queden poquets minuts. Jo volia parlar de més coses, però jo crec que el que és important és que ja heu avançat alguna cosa, però que parlem una mica dels concerts que teniu pendents, no?
1: Adri, concerts propers tenim el 13 de juny al Jardí de les Pedreres de Girona, que ens fa molta il·lusió.
2: Sí, el festival del
1: carrer. Perquè és en el marc d'un festival al carrer. Després tenim... Ostres, això, sobretot, que ens segueixin a les xarxes socials, a Instagram, per exemple, que ja anem penjant permanentment les dates confirmades, perquè jo diria que 17 de juliol toquem al Pallars, a Sort, que és un concert que... al Pallars Extrem, un festival que fan allà a Sort, i que sempre ens hi conviden i sempre és una passada seri. I després també tenim confirmat, diria, el 6 de setembre a la Festa Major de Sant Celoni.
2: I després també tenim confirmat al Vendrell una altra vegada, al carrer Michael Jackson,
1: número 1,
2: el cap de setmana següent.
1: A la penya bètica del Vendrell.
2: Exacte. I bueno, aviam si surten més coses, no? Segur tant
1: sí.
2: De bo.
1: Sí. Sí, allà ho anirem publicant i que ens segueixin, que ens ho passarem bé.
0: Molt bé. Ara m'explicareu, com li comentava el teu company, lo de les ulleres. Per què porteu ulleres? Que als concerts també... Bueno, a la Conxita també les portàveu.
1: Sí. Bé, d'alguna manera perquè... mira, és una estratègia, com a mínim parlo per mi, però per diferenciar-me de l'Arnau que està treballant i que està... No? És a dir, quan entro en escena amb Exili, necessito ser jo, però un altre jo. No deixo de ser jo, però vull ser un altre jo. Perquè és una forma, no?, d'intentar canviar el punt de vista, no? Si vinc aquí preocupat per la feina, perquè qui va buscar el Martí a la guarderia, home, no puc tocar el feeling que necessito per representar el que vinc a fer aquí.
2: No? És el que dèiem al principi, no?, de disfressar-nos de nosaltres mateixos. És a dir, són ulleres...
0: Màgiques, que ulleres potser... màgiques, no?
2: Sí, sí.
1: Tenen superpoders.
2: I que tenen potser... Són ulleres que potser no portaríem al dia a dia, encara que jo realment aquestes sí que les porto. Però són una mica d'exagerar el que som, no? És portar a l'extrem el nostre discurs. I aleshores hem decidit que quan nosaltres farem concerts o entrevistes o el que sigui, quan nosaltres som a Exili a Elba, per l'Exili a Elba performatiu, perquè sempre som a Exili, però en un moment de nosaltres ser nosaltres com a músics, traurem aquesta identitat. És com el contrari de Superman, no? Que quan és superheroi es treu les ulleres, doncs nosaltres quan som superherois ens posem les ulleres.
0: Molt bé. Bé, ens queden pocs minuts.
1: Espectacular, aquesta frase per acabar. És la millor que he sentit mai.
0: Bé, l'any que ve fareu 15 anys.
1: Sí,
2: sí.
0: No sé si teniu pensat publicar un disc nou o teniu ja alguna cançó preparada, però doncs, en qualsevol cas, què penseu fer? Passar

0: per aquests 15 anys.
1: Nosaltres hem pres la decisió ferma de treure un disc cada any.
2: Això s'està inventant, però s'està inventant.
0: De moment no ho compliu.
1: No, de moment no ho complim. Però a partir d'ara, un disc cada any. És a dir, ens fa molta il·lusió poder treure un disc nou l'any que ve. El que sí és que pels 15 anys volem fer una celebració. És a dir, jo crec que, en tot cas, tot el que és els inicis, la primera meitat del 2027, que serà als 15 anys, perquè realment complim 15 anys el mes de març, diria. Sí, nosaltres som de març. Per tant, el març són els nostres 15 anys i allà volem fer una bona festa. Forma de concert, forma de gira, forma de disc, no ho sabem, però s'ha de celebrar.
2: Retre una mica homenatge a tots els discos que han format part, que hem fet com a exili i muntar un concert que surtin evidentment molt Dolce Vita, perquè al final també s'empalmarà una miqueta la gira de promo de l'últim disc amb els 15 anys, però donar molt pes als discos que anteriors.
0: Doncs bé, ens queden dos minutets, podem escoltar, encara que sigui un tros, a menys ara en directe, però al podcast podem sentir-la sencera, una darrera cançó del disc.
1: Doncs quina posem?
2: A mi em ve de gust, jo Actuam.
1: Vinga, si vols, perquè
2: és que és la cançó que tanca el disc i que és una cançó que no toquem en directe perquè és complexa de tocar en directe. Doncs que soni la ràdio per tancar també l'entrevista.
0: Doncs així ho farem. Arnau, Adrien, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a tu.
0: Per explicar-nos tantes coses, per tocar-nos en directe, tot un plaer. I enhorabona per aquests 15 anys que fareu l'any que ve.
2: Moltes gràcies. El plaer és nostre.
0: Doncs ens quedem amb aquesta cançó, Joet Tuem, d'Exilia Elba, aquí a Moure Soroll. Tornem la setmana vinent.
3: Jo et cascada, tu amb oceà, tu amb riu, tu amb llac i amb pantà. Jo et fam, jo et lluna, tu amb reflex amb llambreig. Jo et formiga i tu amb puça. Tu amb esquerda, jo et ou, jo et mur, tu em portarada. Jo et volcà i et horitzó, tu em lava i amb iceberg. Jo et vellut, tu em fil, tu em agulla. Jo et camí, tu em herba, amb bosc, amb selva. Jo et vidres, jo et asfalt, jo et Barcelona. Tu amb delta de l'Ebre, jo et avui, tu amb ahir. Jo et ídol, tu amb mirall. Jo et avió, et aranya, et foscor. Tu amb aire i amb llum. Jo et eclipsi, tu amb galàxia. Jo et forat negre. Tu amb pell de gallina. Tu amb temple, amb novel·la, amb poesia. Jo et música. Jo et caixa de llumins. Tu amb espurna. Tu amb sorra humida. Jo et llapó. Jo et granota. Tu amb cavallet de bruixa, tu amb flor, amb perfum, amb vida. Jo et abella, et pol·len, et mel. Tu amb terra ferma, jo et terra fina. Jo et suor, tu amb pell, tu amb llamp, jo et tro. Tu amb brisa, jo et ombra. Tu amb desert, amb miratge, amb oasi. Tu amb catarsi, jo et èxtasi, et sobredosi. Tu amb deliri, amb desaparèixer i amb reneixer.

0: Són les 12.
1: Si us dic indústria, ceràmica, modernisme, amb quina entitat pensem que parlem avui? Avui estem amb els amics dels Museus del Patrimoni d'Esplugues i per això tenim en el Josep Benedico, que ara és el seu president. Hola, bon dia, Josep.
2: Bona tarda.
1: Bones. I també tenim en Lluís de la Torre, que és vocal de la Junta.
3: Hola,
1: bones.
3: Què tal?
1: Josep, quan es funda l'AMPEL aquí a Esplugues?
2: Mira, l'AMPEL es va fundar el 2005, però jo només en soc president des del 2019. Per tant, si es requereix alguna data històrica de la Fundació, sí, és més escaient que ho faci el senyor el Lluís La Torre, que és un dels membres fundidors de l'entitat.
1: Molt bé, o sigui que, Lluís,
3: sí.
1: Estàs a l'entitat des que es va fundar, aleshores.
3: Sí, sí, en aquell moment va ser l'interès de poder ser una mica a l'entorn del Museu de Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. Un grup de persones d'aquí Esplugues vam considerar pues, que era interessant, com a gairebé tots els museus que hi ha per arreu, que hi ha un grup de persones que són els amics del museu. O sigui, nosaltres no organitzem el museu, però sí que estem a l'entorn del museu i fem gairebé totes les activitats relacionades amb el tema museístic, en aquest cas el nostre, que és Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. La seva presidenta va ser, i és sòcia encara, la Mercè Vidal, que ella és catedràtica en història d'història
4: de l'art.
3: Vull dir, és una persona entesa i va ser una bona guia per començar amb els temes d'investigació. Jo sóc enginyer, vull dir que tampoc no tenia gaire a veure, però sí que érem coneguts de fa molts anys. I ja dic, les persones que vàrem començar amb el tema, pues, vam anar així.
1: Entenc que l'interès de crear aquesta associació és doncs crear un grup de persones que li dona una forma, sí, a totes aquestes activitats que ara, després dels anys, sí, han, sí, arribat aquí, però que clar, quan veu fundar aquesta entitat el 2005, el que volíeu era tirar endavant aquests museus que tenim a Esplugues, la història i el patrimoni que tenim de la indústria que és Esplugues.
3: Sí. I aquesta va ser, bàsicament, va haver molt bon enteniment amb la directora del museu, la Roser Vilardell, que també ens coneixíem de feia molts anys tots plegats, perquè tots érem de gairebé d'aquí Esplugues, sí, i ja dic, va ser un interès i vam tenir també el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, no? També vam tenir molt bona, anem a dir, companya, que va ser el president dels amics dels museus de Catalunya, un tal senyor que té un nom, un senyor molt gran, era en aquell moment, com es deia, Dalmases, em sembla.
1: Bueno, amb això no puc ajudar,
3: sí,
1: Lluís.
3: Ja dic, i aquell senyor pues, es va donar l'apadrinament i tirar endavant doncs, el nostre projecte, que gràcies a tots plegats pues, a dia d'avui encara estem vius i fem, sí, coses.
1: Els museus d'Esplugues el conformen la masia de Can Tintorer, uh-huh, després tenim el que era la fàbrica, que és denominada la Rajoleta, i després també tenim la masoveria, que s'ha convertit en una sala d'actes per fer, exacte, diverses activitats. Al voltant d'aquestes tres peces, diguem-ne, arquitectòniques, estaria tota l'activitat del Museu d'Esplugues. Uh-huh. Però a part de les visites guiades que organitza el museu, vosaltres com a entitat també organitzeu altres activitats.
3: Sí.
4: Bé, sí. Nosaltres, com ha dit en Lluís, la principal funció nostra és donar recolzament tant al Museu de Can Tintorer com al Museu de la Rajoleta. Això, indiscutiblement. I com a segona part, el que fem són conferències i visites culturals lligades molt habitualment amb museus de ceràmica,
1: sí,
4: que és el que distingueix a la ciutat d'Esplugues, la ceràmica. Aquestes conferències com acabo de dir, estan normalment relligades amb ceràmica i pot ser que alguna cosa, doncs, no sé, els famosos geners ceràmics que fem...
3: Exacte,
4: doncs,
3: és el que anava a dir.
1: Ah, sí, el gen... sí.
4: Aleshores, sí que hi havia el fang també com a protagonista, però era per habitatges i vam anar doncs uns 6.000 anys enrere per començar a explicar com s'edificaven a la Mesopotàmia i a Mèxic els habitatges amb fang. Però si no, habitualment sempre està centrat en la ceràmica, o sigui
3: l'entorn i creadors també de ceràmica, no?
4: Exacte.
3: Sí, van van fer inclús uns monogràfics de ceramistes coneguts, i que va ser en Xavier Nogués, que a part de ser... Bueno, ell més que res grafiava la ceràmica, no? Vull dir, no treballava al fang, però bueno, va fer moltes coses, i una de que és bastant rellevant és el friso que hi ha tot al voltant del celler de Pinell de Brai.
4: Sí.
3: Que és modernista, que està per allà
4: a les comarques de Tarragona,
3: cap al sud, molt al sud, i inclús van fer, dintre de les activitats que després ja podem ampliar, un vídeo amb tot el seu recorregut, i bé, han fet diversos tipus d'aquesta, d'aprofundir en temes concrets de persones, Domènec i Montaner i en fi altres arquitectes, que el modernisme es va nodrir de molta de la producció que es va fer aquí a Esplugues.
1: Sí, és molt important, i molta gent d'Esplugues no coneixia la importància que en aquests moments va tenir Esplugues en la indústria,
3: sí, sí.
1: I en la fabricació d'aquestes rajoles,
3: sí, sí,
1: hidràuliques.
4: Sí, sí. A veure, si parlem de la indústria, com has utilitzat tu indústria, la primera paraula que has dit,
1: sí.
4: La primera indústria que es va posar a Esplugues va ser precisament de ceràmica. Inicialment, de fabricació, diguem-ne, de totxos, una fabricació més vasta, i després, quan els Pujol-i-Baucis es van fer càrrec d'aquesta indústria, va derivar cap a un altre cantó molt més artístic i molt més refinat. Què passa? Que per què es va posar aquí una indústria de bòbiles? Doncs perquè la muntanya de Sant Pere Màrtir, tot el que és la seva falda cantó sud, és molt rica en argiles. Inclou Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, e inclús el que avui és barri de les Corts, també hi havia molta ceràmica. Evidentment, la construcció de l'Eixample va demanar molt de totxo, no?
1: Sí,
4: argila transformada,
1: sí.
4: I rajoles, sí, i va demanar, sí, de tot. I van sortir com a bolets aquestes. El que passa que, repeteixo, la Pujol i Baucis va derivar cap a un altre cantó, sobretot en l'època del modernisme, la col·laboració amb el Bru i el Castor,
3: sí, Lluís Bru,
4: l'Alós i tota, sí, aquesta, sí, colla, van captivar en els grans arquitectes del modernisme, i quan tenien una idea venien aquí perquè aquests senyors els hi plasmés en forma de rajol, etc.
1: Sí.
4: I aquesta és la gran diferència que tenim entre el que en diem ara la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, i qualsevol d'aquestes altres bòbiles que us he anomenat, tant sigui de l'Hospitalet com de Cornellà, etc. La gran diferència està aquí. I aquest és el gran patrimoni que té aquesta ciutat d'Esplugues. Que la primera industrialització va ser a base de bòbiles, fins...
3: Sí, sí.
4: Fins després de...
3: Jo recordo que el que era la Maiola, allà també hi havia mòbiles, tot el que és els terrenys de la Maiola.
1: I a Can Clot, on estarà l'entrada de la Ronda, que és el carrer 2
3: sí,
1: de Maig, allà hi havia una mòbila.
3: Allà hi havia la família Bonet, que aquells també els hi dèiem també la Rajoleta, perquè es veu que també feien... Jo recordo, jo vivia a la plaça Sant Lluís en aquella època, i tot el que llançaven ho llançaven cap al camp de Can Clota,
1: sí.
3: I nosaltres buscàvem els tinters aquests petits que feien abans per sucar, per escriure en plomilla, i després unes petites cassoletes per pintar amb aquarel·la de porcellana, eh? Vull dir, era molt senzillet, però bueno, els nanos no teníem res més que fer, i mira, per allà buscant.
4: A veure, i ja quan...
3: I després la Baronda, vull dir, que també ha sigut una
4: aquí,
3: fàbrica de rajoles.
4: Aquí, aquí anava jo.
3: Sí, vull dir que
4: Aquesta, l'última, passada la guerra, l'any 46, es va fer aquesta societat entre un soci de Barcelona, Bar, ve de Barcelona, i dos socis d'Onda, i van formar la Baronda, que no era res més que una bòbila, que també feia rajols. No feia totxo. Feia rajols. I es va aprofitar tota l'argila que hi havia en el talús, que ara s'hi ha hagut de posar, perquè no vingui a baix, reforçar amb blocs de pedres lligades amb tela metàl·lica.
1: Els avions que han posat.
4: Doncs tot allò era argila. I es va fer amb la matèria primera que treballava aquella fàbrica, era amb aquesta argila, que he dit abans que aquests terrenys són molt rics amb argila. Una altra de les finalitats d'Ampel és la preservació del patrimoni. És la P. La M és de museus, la P és de patrimoni. En aquest fulletó que tinc de...
3: Sí, que es va editar al començament.
4: Que es va editar al començament, ja dèiem que aquell quadre de Santa Madalena que hi ha en el Saló de Plens, realitzat pel Oleguer Junyent, s'havia restaurat gràcies a la feina que van fer
1: els
4: amics.
3: Sí.
4: I després, com es veu en el fulletó, hi ha poca gent que sàpiga que aquí a Esplugues tenim una escultura d'en Subirats, que està a la Montesa. Quan la Montesa era la fàbrica de motos, aquesta escultura, aquest monument, estava a la porta d'entrada. En aquests moments, trobar-lo...
3: Costa el seu, perquè és un pàrquing públic. Bueno, un pàrquing, sí, públic.
4: No, privat.
3: Privat, perdó. Però que és molt gran, inclús hi ha aparquen camions. I aquesta escultura és curiós perquè es diu el prototip.
4: Sí.
3: I està fet amb formigó... un formigó pretensat i, com es pot veure aquí, si algú té gust, està per allà a la zona del barri La Montesa i s'hi pot anar perfectament, i t'obre aquell senyor si dius, vinc a veure el museu, passe, i vull dir, veus l'escultura que deu fer de 10 a 12 metres d'alçada ben bé, i hi ha tot de peces de les motos, de les primeres Monteses, incrustat, i està una mica a l'estat, anem a dir, no és el més satisfactori que estaria per una peça tan, tan lluïda, i del personatge que la va fer, vull dir, de renom, que estigui en l'estat que està.
4: Bé, aleshores nosaltres tenim el compromís de l'actual govern d'Esplugues de quan es facin els pisos, aquesta escultura anirà en un lloc destacat.
1: Vols dir quan es faci l'àrea Montesa?
4: Sí, quan es faci l'àrea Montesa.
3: Allò va creixent, però està...
4: Anirà en un lloc destacat. Nosaltres estarem a la White perquè això...
1: Sigui així,
4: perquè realment tenir Esplugues, uns Subirats, doncs...
3: Només està l'última vegada que va fer l'ús a la Sagrada Família. És el Cristo aquell que sembla marciano.
4: O sigui que nosaltres... Com estem explicant, tenim també com a missió la preservació i recuperació del patrimoni d'Esplugues. En aquests moments, una de les peces importants que té Esplugues, que és el monestir de Montsió, amb Can Casanovas, que és una masia modernista, doncs està en un procés de stand-by, encara ningú sap
3: què és
4: el que s'hi farà o no s'hi farà, però el que sí és cert és que nosaltres estem al damunt de les que considerem autoritats, tant sigui eclesiàstiques com siguin dels civils. Aquest monestir té una qualificació de bé d'interès cultural local, vecil, per tant tampoc s'hi pot fer el que es vulgui, i sabem també que l'Ajuntament està a l'aguait de veure què resol la part eclesiàstica.
1: Perdona, que t'interrompi, però ja en prou han fet amb algunes coses que no es podien fer amb aquest claustre, algunes obres i algunes coses que s'han fet fa anys. Per tant, ja està bé que vosaltres estigueu al darrere per preservar que aquest patrimoni no es malmeti.
3: Jo us puc dir, tinc una visió molt, o sigui, llunyana, però me'n recordo perfectament. Jo vaig néixer el 48 i em sembla que va ser el 52 es va acabar de reconstruir el claustre que havia estat a Rambla Catalunya, amb un que després va ser caserna durant la guerra, després va ser, en fi, va quedar fet un nyap. I llavors es va desmuntar peça a peça i es va muntar aquí a Esplugues. I llavors les monges que hi havia eren de clausura, però de clausura de veritat. Vull dir, vam fer un dia portes obertes per la gent del poble, vam anar a fer un tomb, ho vam veure, vam dir, senyors, ho han vist bé? Sí, pum, van tancar les portes i ja es va acabar fins ara darrerament, que ja era una pseudo-clausura. Jo, un dels meus fills va fer una de les comunions dels meus fills, va ser allà a l'església, i ja se les veia amb un filat allà que hi havia com una celosia de fusta, que ja era una clausura relativa, però ara últimament quedaven tres monges, em sembla.
4: Tres,
3: vull dir...
1: Tindrem a la Lídia Verdier en breu, que ens explicarà tota la història i tot el trasllat del monestir que tenim aquí a Esplugues de Montsió.
4: Pues ella...
3: I coincidirà amb el que sí, t'hem dit.
4: Sí.
1: Seguim amb les activitats de l'AMPAL.
4: Molt bé. Tal com hem dit al principi, també nosaltres fem conferències.
1: Sí.
4: També fem publicacions de llibres sempre relacionats amb la ceràmica. N'hi ha un en marxa que està relacionat precisament amb el Museu de la Rajoleta. O sigui, que tothom aquí a Esplugues és coneixedor del patrimoni que tenim a la Rajoleta en quant a tipificació de forns que hi ha, que no n'hi ha a cap més lloc. El tipus de forns sumats que hi ha aquí no hi són enlloc més d'Europa, però nosaltres, per reblar el clau, ho hem demanat a unes autoritats de València que ens facin un informe. L'Ajuntament n'està al corrent i l'està esperant, per reforçar precisament que es faci d'una vegada per totes el Museu de la Rajoleta com Déu mana, no com ara, que està la majoria a l'intempèrie, a cel obert, i hi ha un deteriorament gran.
1: Important.
4: Sí. També tenim el compromís de l'Ajuntament, tant de Cultura com d'Urbanisme, de que això es farà. Estan esperant aquest informe també per reblar el clau, suposo que tot suma. Nosaltres també, paral·lelament, estem fent avantprojecte.
3: A proposta.
4: Sí. No, bueno, anirà tot plegat.
3: Sí, és
4: mal. Perquè de l'avantprojecte que ells tenen ara com a referent es va fer el 1999. Es va fer el 1999. Aleshores, ha plogut molt, s'ha edificat molt al voltant i... Nosaltres creiem que s'ha de fer alguna cosa que tingui en consideració el que hi ha edificat, que no sigui...
3: No, posar un armatosta, no?
4: Una cosa que sigui atractiu.
3: Però que es vegi que també té el seu sentit industrial, sí. No? O sigui, ha de ser una cosa que n'hi faci mal els ulls a tot el veïnat, perquè allò és una illa que ha d'estar allà, no?
4: Exacte.
3: Ja veurem aviam com es resol, però bueno... Propostes bueno, ja en tenim.
4: Ja en tenim i si està treballant, està treballant un arquitecte amic meu que està jubilat,
1: sí.
4: Li ha retornat la vida.
1: Molt bé.
4: Perquè diu, estic disfrutant com feia dies. Val, d'acord.
1: Molt bé.
4: A més, és un arquitecte que ha estat arquitecte municipal, que sap
3: també sap tota la normativa.
4: Les normatives, sap el tema de coeficients d'ocupació, sap una pila de coses que nosaltres, que som enginyers, ni flauen.
1: Cadascú a la seva parcel·leta
4: sí,
1: de treball.
4: Però l'objectiu és desencallar això i que d'una vegada per totes aquest gran patrimoni que té Esplugues
3: sigui més lluït
4: i, a més, l'objectiu final és que entri en el circuit del modernisme.
1: Sí.
4: Perquè...
1: Perfecte.
4: Exacte. Aquest és l'objectiu final.
1: Ara que ja tenim a tota la nostra audiència que està dient quina gran feina fa l'AMPAL, necessitem socis per l'entitat. Com, si jo em vull fer associada, com ho fem per fer-nos associats de l'AMPEL?
4: Mira, et donaríem aquest fulletó que jo porto.
1: Sí, té un díptic a la mà.
4: I aleshores, aquí al darrere...
1: Té totes les dades.
4: Tens...
1: Passa mal.
4: Sí, em pots... Sí.
1: Doncs aleshores el que fem és el fulletó sí. que ell ha portat. És un díptic molt ampli, de colors, està molt, molt ben realitzat, amb un gran paper de qualitat. Ompliu la butlleta i l'heu de fer arribar als amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues, a la masoveria de Can Tintorer, que està al carrer de l'Església, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, és molt fàcil. Suposo que aquesta butlleta també la poden trobar al mateix museu, si diuen que us volen
4: sí,
1: fer socis.
4: Evidentment.
1: La deuen tenir allà.
4: Evidentment.
1: El museu està obert als matins i a les tardes. A més, hi ha activitats habituals, les visites guiades que fa normalment el museu, que us les recomano absolutament totes.
4: Sí.
1: Totes les que es fan. Les de les exposicions permanents, després ja, depèn de la temporada, hi ha diverses exposicions itinerants.
4: Temporals,
1: eh?
4: Sí.
1: Temporals. Després també hi ha activitats com la de la Mà d'Esplugues, que és molt interessant. Són itineraris culturals d'Esplugues a través de la seva història. Tota aquesta informació la trobarem a la pàgina web dels museus d'Esplugues. I la portes tu, Lluís,
3: no,
1: la web?
3: No, jo porto la web de l'entitat.
1: De l'AMPEL.
3: De l'AMPEL.
1: Sí.
3: I però que a vegades vinculem la informació
1: tens raó.
3: Que ens faciliten i nosaltres també el revertim pel seu coneixement. Per temes de reestructuració interna, pues, han cedit la responsabilitat del desenvolupament d'aquestes webs als ajuntaments. Llavors suposo que a través de cultura i voluntariat és una de les divisions sí. a les quals estem nosaltres ficats, doncs ens han actualitzat aquesta web.
1: Val.
3: Llavors nosaltres teníem un històric important perquè des de deu fer 8 o 10 anys que la portem, menys 6 anys
4: segurament,
3: i hi ha molta informació.
1: De tota manera, que ens estigui escoltant, si en el Google poses Associació d'Amics dels Museus d'Esplugues...
3: Sí, poses AMPEL...
1: I et surt.
3: Hi ha molta informació de totes les activitats, com parlava en Josep, i puntualment, al cap de, si això es feia un cap de setmana, el dimecres, dijous, ja teníem l'activitat penjada.
1: Val. Doncs se m'ha fet curta aquesta
3: sí?
1: estona amb vosaltres. Us emplaço per un proper programa perquè et dona per molt per parlar de l'AMPEL i profunditzarem, si un cas, amb més temes amb vosaltres. Sembla, Josep
3: cap,
1: i Lluís?
3: Cap problema.
1: Perquè podem parlar
3: sí,
1: des de les col·leccions, des de les exposicions, els diferents llibres que heu publicat. Ho convidarem un dia a la Roser, a la Mercè també, si cal, i podrem fer, si cal, un espai dedicat als nostres museus aquí sí, d'Esplugues sí. i tota la feina que feu de protecció del patrimoni.
4: Sí. Si més no, ho intentem.
1: Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Lluís, per tota la feina que feu.
3: A disposar.
1: I ens veiem i ens retrobem aviat.
4: Molt bé.
1: Sembla?
4: Quan tu diguis.
1: Gràcies. Una abraçada per tots els associats de la vostra entitat.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
5: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic la guerra del francès, tocar a sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir un arma de foc i per tant un arma de mort amb algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges, com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, dic, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? Dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica mostra,
2: molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. Suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que venia en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs, o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs, a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem, en teoria són joves encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com una arma, però Déu nos en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No, d'allò. Ho tenen considerat com una arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tot són traves, la Guàrdia Civil, Aceda, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Sí, això apareix des de l'avenç, vam fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un ratpenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que, ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Sí. Perquè els trabucos funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades, doncs, ens fallen. Però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garret, pensant que tu...
1: Sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat, doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades, doncs, acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli. Això, quan vam començar amb la Conxi, donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
2: no, però,
0: o com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà al Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que
2: no, però això és bondo. Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avantcàrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: també. Al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres n'intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la...
0: La
2: era
0: trobada.
2: Era la pandèmia, sí. No, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre varen fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí.
2: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que trabucaires va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual trobo que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, que no ens podem apuntar, ja en temps, no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més. I no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de indústria, apareix subdelegació, apareix la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
1: bueno.
2: I els altres és lo que se puede.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Bueno, després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi han diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
1: Sí, no ho sabrem mai.
2: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el Camodromo Caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè no és el porti, camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària,
1: eh? Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Bueno, alguna això, cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil, perquè clar, és un cos bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
1: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, no?

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Leire Díaz, bon dia.
2: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
1: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
2: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
3: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
4: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
1: Catela Peña! Què passa?
5: Quina il·lusió!
1: Ara m'he engreixat una mica.
5: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
1: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Ets una genocida del temps.
7: La millor hora del dia.

0: Va, que tenim temps d'obrir encara el capítol de preguntes contestades. Aquesta cançó d'Adele, Rolling in the Deep, la va utilitzar Donald Trump en un dels seus actes de campanya. La cantant britànica va advertir l'equip del president dels Estats Units que prou, que la deixés d'utilitzar. Adele és només una de les moltes artistes que s'han mostrat contràries a Trump, i parlant de Trump i els Estats Units, nits enrere, en Joan Manel des de Cambrils ens va deixar una pregunta al correu electrònic del programa que deia: com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units? Ni a Catalunya Ràdio ni a TV3. Només sentim la veu i les tonteries, deia en Joan Manel, que diu Trump. Doncs bé, hem traslladat la resposta a l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington.
1: Hola, bona nit. Certament sentim poc les veus de l'oposició als Estats Units. Si bé això succeeix arreu, perquè lògicament qui governa acapara el protagonisme polític aquí als Estats Units, aquest fenomen s'agreuja per un motiu: l'afany de protagonisme del president nord-americà Donald Trump. La seva administració és hàbil en la comunicació i sobretot en el control de l'agenda mediàtica, i tots els mitjans de comunicació cauen al parany, començant evidentment pels locals, des de la CNN fins al New York Times, per citar-ne de crítics amb Trump, i ja no cal dir els afins, com és el cas de Fox News. Si bé les piulades de Trump cada cop es passen més pel colador, la seva presència als mitjans és no només a diari, sinó que ho és a totes hores. Els Estats Units són la principal potència militar del món i la guerra de l'Iran està tenint un impacte directe en la vida diària de milions de persones a nivell planetari. Cada moviment, cada declaració de Trump pot alterar el preu del petroli, els mercats energètics o el curs de l'economia. I és per això que l'impacte de les seves paraules al circuit informatiu internacional és permanent i ineludible. Això també s'hi ha d'afegir el fet que el Partit Demòcrata es troba en una fase de manca de lideratge. Encara no s'ha definit qui serà el candidat o la candidata a les pròximes eleccions presidencials. Al novembre, però, hi haurà les eleccions de mitja legislatura i a mesura que s'acostin, les veus de l'oposició demòcrata aniran guanyant presència mediàtica. Ara bé, malgrat tot això, quan podem, quan trobem una escletxa informativa, val a dir que intentem mostrar l'altra cara de la moneda. L'exemple més recent és el del final de la gira de Bruce Springsteen al National Park de Washington, un concert amb una càrrega política excepcional, tot un acte de campanya antitrumpista i del qual ens n'hem fet un ampli ressò a Catalunya Ràdio.
0: Doncs moltes gràcies, Oriol Serra. Ara ja entenem per què les coses funcionen d'aquesta manera, a veure si és veritat que en les pròximes setmanes sentirem una mica més aquestes veus de l'oposició. Dubte resolt, Joan Manel.

0: I avui tanquem la setmana que hem dedicat a Sergi Pàmies, un dels grans contistes del país, i ho hem fet amb les històries que formen part del llibre Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. Abans de sentir el darrer relat de la setmana, li hem demanat al mateix autor com ho fa ell, això d'escriure contes.
1: Bona nit, a la nit dels ignorants. Sóc el Sergi Pàmies i això d'escriure contes és un d'aquests plaers privilegiats que et permet fixar-te en petits detalls que aparentment no haurien de ser literaris, però que a mi m'encanta convertir-los en literaris. Detalls, coses que potser la gran literatura no atén, doncs m'encanta forgar-hi, fer-ho servir com una mena de teràpia particular i íntima, i sempre és molt satisfactori. Si a més això acaba connectant amb algun lector i a més te'l llegeixen també en un programa nocturn, fantàstic. Una abraçada a tothom.
0: Carai, quin honor, Sergi, una abraçada, moltes gràcies. Ara sí, el darrer conte de la setmana es titula La clau del son. La història comença amb un home que

L'home sap que a partir de les 4 la dona es posarà a plorar. Només fa una setmana que viu aquí, però el primer dia, mentre desembalava les caixes de la mudança, va tenir temps d'observar la façana de l'edifici de davant. No hi va detectar res d'especial. Testos amb flors pansides, gàbies amb canaris moribuns, banderes esgrogaïdes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. En el moment d'instal·lar les cortines, però, va veure la dona amb els ulls tancats, tremolant i movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan van aparèixer les primeres llàgrimes, l'home les va haver d'imaginar perquè era massa lluny per distingir-les, la respiració es va agitar i després de moure els braços com si discutís amb algú situat en un angle visualment inaccessible de l'habitació, va seure per recuperar-se. La seqüència es repeteix cada dia i dura entre 9 i 10 minuts. Encara que l'home ha especulat sobre quines poden ser les causes del plor, no se li ha acudit pensar que la dona és una actriu que prepara l'escena d'una obra de teatre. De fet, aquest hauria d'haver estat el desenllaç del conte. Tu, lector, i l'home que mira per la finestra, hauríeu d'haver descobert plegats que els plors de la dona no eren causats per cap drama, sinó per la disciplina en la preparació d'un personatge. La coordinació de l'argument del conte, però, s'ha desajustat perquè l'autor no ha estat prou competent i quan encara no tocava, tu t'has assabentat d'una cosa que el protagonista encara ignora. Ara que coneixes l'element més rellevant de la història, l'únic, de fet, no saps si has d'abandonar la lectura, continuar o, trencant les convencions, intervenir i explicar-li a l'home que la dona plora perquè està preparant un paper. Per introduir la intriga, que per negligència de l'autor el conte ha deixat de tenir, penses que també podries esperar, vejam si l'home és capaç de deduir-ho per ell mateix. Encuriosit, la curiositat és el que més et defineix com a lector, observes com especula sobre les possibles raons del plor. Si la dona no plorés cada dia a la mateixa hora, l'home no dubtaria que pateix una decepció o que a l'angle visualment inaccessible de l'habitació hi deu haver algú assegut en una cadira de rodes a qui ella es dirigeix amb ràbia i vehemència. Tenint en compte que ja fa una setmana que l'home viu aquí, però, comences a dubtar de la intel·ligència del personatge. Que tu, lector, no el consideris prou intel·ligent, fa que l'home que mira per la finestra s'ofengui. En comptes d'acceptar-ho amb esportivitat, se t'encara i t'insulta. Te'n sorprens? Havies imaginat un home pacífic, una mica gris, probablement perquè en altres llibres del mateix autor els personatges eren apocats, introvertits, però precisament perquè els seus personatges acostumen a ser apocats i introvertits, a l'autor li ha vingut de gust que aquest sigui colèric i que ara mateix t'empenyi i a crits et demani explicacions. La discussió puja de to. De les empentes i els insults passeu als cops de puny i a les puntades de peu. D'entrada, sembla que l'home té l'avantatge d'haver donat el primer cop, però tu, que ja has decidit que no llegiràs mai més res d'aquest autor, on vas a parar, reacciones i t'hi tornes. Aplicant el que vas aprendre en cursos d'arts marcials, fas caure el personatge i l'immobilitzes executant el que, si no recordes malament, s'anomena clau del son. Quan pren consciència que has decidit no llegir-lo mai més, l'autor dubta. Potser hauria de crear una situació imprevista i aconseguir una reconciliació ràpida, pensa. Diguem-ho tot, també li passa pel cap sacrificar-te i fer que, a conseqüència d'un cop fortuït i fatídic, et moris. No obstant això, com que no refia de les primeres impressions, l'autor fa una pausa i surt a la finestra a fumar una cigarreta. Quan torna a seure, ja ha decidit que qui morirà serà l'home que mira per la finestra. Tu no recordaves que la clau del son pogués matar ningú i t'horroritza que el personatge no respiri. Li prens el pols. Res. Proves de reanimar-lo amb massatges cardíacs i un boca a boca tan apressat com el destre. Tampoc. Alhora, intentes entendre què hi fas en aquesta habitació, rejant-te, sang pel nas, suat, sentint l'adrenalina del pànic circulant-te per les venes i el cor un redoblament que no fa presagiar res de bo. L'autor és conscient que matar el personatge és un recurs poc digne. A banda de consolar-te, pensant que Hitchcock també ho feia, creu que ha de solucionar la teva situació desesperat caminant per l'habitació.

relació. I també la de l'home que no podrà mirar mai més per la finestra. Com cada tarda, la dona havia previst plorar a les 4. Prèviament, havia escalfat la veu i estava a punt de tancar els ulls per concentrar-se en l'escena que està assajant. Just aleshores, en una finestra de l'edifici del davant, ha vist la baralla. En els anys que fa que viu aquí, mai no hi ha observat res d'especial. Testos amb canaris esgorgaïts, gàbies pansides, banderes moribundes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. Mai no hauria imaginat que hi veuria dos homes pegant-se i que, en comptes d'obrir la finestra i demanar ajuda, es quedaria mirant, igual que els conductors que, en un punt de la carretera on s'ha produït un accident, frenen per entreveure una víctima, una sabata desaparellada, un bassal de sang. Com si assistís a una representació i no a una escena real, la dona ha vist com un home n'atacava un altre més feble i han acabat com desapareixien del seu angle visual fins que el més feble, tu, l'actor, s'aixecava i, rajant-li sang pel nas, s'acostava a la finestra. Dret, amb els ulls tancats, la dona ha vist com comences a tremolar movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan apareixen les primeres llàgrimes, les ha d'imaginar perquè és massa lluny per distingir-les, tu continues sanglotant cada vegada més fort. Encara que això també ho ha de deduir perquè les finestres són tancades i només se sent el trànsit llunyà dels cotxes. I si pares bé l'orella, la respiració de l'autor.

0: Home.
1: Amb aquesta clau de son, clau de son, del son, perdó, del son, d'en Sergi Pàmies, aquestes cançons d'amor i de pluja. Hem acabat la setmana dedicada a aquests contes que recull aquest llibre, que va ser publicat ja fa uns anys, el 2013, després n'hi ha hagut d'altres. L'any que ve continuarem amb més històries, així que... Res, que arribem al final, són les 2 de la matinada pràcticament, escoltarem les notícies i nosaltres tornarem diumenge a la nit amb més preguntes, amb més respostes. Espero les vostres anècdotes i les vostres històries al voltant dels monuments de Gaudí, si teniu alguna història, i ens ho podeu fer arribar al WhatsApp del programa, el 667-220-148. Ara us dic bona nit, que descanseu i bon cap de setmana. Fins diumenge a les 12.

0: Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Les fortes pluges d'aquesta matinada a Barcelona han obligat a aturar els concerts de la primera jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
2: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure. Una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts. Primer, els dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bad Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
1: Més notícies, Josep Almirall.
3: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R.